0: Temps de salut. Un espai en el que es parla de medicina tradicional, de medicina alternativa, de psicologia i de creixement personal. En cadascun dels programes es convida a un professional i especialista en el camp de la salut on parlem de malalties comuns, trastorns i dels diferents tractaments i remeis. Tingueu en compte que la salut és l'estat natural de l'ésser humà. Temps de salut, presentat i dirigit per Josep Torrents.
1: Hola, què tal? Benvinguts una setmana més a Temps de Salut i gràcies per sintonitzar-nos. Tornem a estar aquí amb tots vosaltres per presentar-vos un nou programa relacionat amb la nostra salut i el nostre creixement personal. Esperem que el gaudiu i abans d'iniciar el programa volem saludar a tots els oients de la xarxa de catalanes que emeten Temps de Salut. Tot seguit donarem la benvinguda, com sempre, als nostres col·laboradors, en Iago Paricio, col·laborador de Temps de Salut. Hola, Iago, com estem avui?
2: Hola, Josep, doncs un cop més aquí.
1: Un cop més a més, aquí, amb ganes, amb il·lusió.
2: Doncs sí, moltíssimes ganes, i avui som tota una colla pessigolla,
1: Som una colla, som una colla. També ens acompanyarà l'Eva Sallés, també col·laboradora del nostre programa. Hola, Eva, i benvinguda, i ben retrobada a Temps de Salut.
3: Què tal? Com anem, Pep?
1: Doncs moltes ganes, perquè avui és que pràcticament no queda cap forat en
3: ja
1: aquí.
3: Ja ho veig, estem aquí apretadets.
1: També ens acompanyarà i tindrem amb nosaltres ja en Miguel Ángel Segura. Què tal, Miguel? Com estem?
4: Hola, Josep, què tal? Pues molt agraït per tornar al vostre programa i molt interessat en escoltar a la Blanca a veure què ens diu de la hipnosi.
1: A veure què ens explicarà. També, com no, doncs volem saludar doncs a una persona que avui ens ha vingut. Justament és el fill de la Blanca, l'Ivan López. Hola, què tal, Ivan?
5: Hola, com esteu?
1: Bé, home, nosaltres aquí encantats de tenir-te i de conèixer-te. També tindrem aquí amb nosaltres en Pep Martínez, que ja l'hem entrevistat en diverses ocasions, ja col·laborador de casa nostra. Què tal, Pep?
6: Molt bé, fantàstic. Té una altra vegada amb el teu equip, que cada vegada va creixent més, això,
1: Sí, jo no ho entenc.
6: Fantàstic.
1: Cada vegada som més, però bueno, jo molt content, la veritat, No m'esperava aquest regal avui, que siguéssim tanta colla. I també volem saludar en Fernandet, Fernando Missé. Què tal, Fernandet? Com estem?
7: Bé.
1: Encantat d'estar aquí amb nosaltres.
7: Sí, segon dia, em sembla que...
1: Segon.
7: Sí.
1: Molt bé, doncs res, i també volem saludar en Joan Bosch, que està al comandament d'aquesta nau i a les vies del so. Com estem per aquí a comandància?
8: Bé, comandància, tot bé, i escolta'm, avui hem hagut de llogar un autobús, perquè avui hem d'anar amb autobús.
1: Avui sí que
8: escolta'm, no hi cabem. No hi
1: que és d'aquests de 50, no?
8: És de 55, sí.
1: 55 passatgers.
8: Sí, i no he agafat de 70 perquè avui no n'hi havia.
1: No n'hi havia, no?
8: No n'hi havia, però escolta'm, és de primera qualitat.
1: De primera qualitat, tenim self-service per aquí al mig o no?
8: Self-service, catering, el que vulgueu. Barra lliure hi ha aquí, barra lliure, que paga la ràdio, escolta'm.
1: Que paga la casa, tu, home, avui ens ho mereixem, perquè avui ens ve una estrella.
8: Cuidado.
1: Ja la coneixerem d'aquí uns moments. Doncs res, avui de Temps de Salut us desvetllarem de què parlarem. Parlarem de la hipnosi. I ens preguntarem en què consisteix, quina relació hi ha entre la hipnosi i el nostre inconscient. Per altra banda, coneixerem com s'aplica aquesta tècnica, per a què serveix i quins canvis podem aconseguir, com també descobrirem el que és la autohipnosi. Per això hem convidat a la Blanca Herrero Zurita, que té dos altres egos. La Blanca Zeta, que és cantant i compositora, i la Hipnoblanca, que és hipnoterapeuta i viu a Blanes. És la hipnosi un mitjà terapèutic? Una forma de somni passiu on el subjecte es queda sense voluntat pròpia? O bé és un estat alterat de consciència? Històricament, l'ús, el malús i l'abús de l'estat hipnòtic utilitzat per l'home ha estat envoltat de misteri, sigui de por, ignorància o per idees preconcebudes. Les antigues civilitzacions com els egipcis, els assiris, els grecs, els romans i fins i tot els indis de la Índia i els d'Amèrica varen utilitzar l'estat hipnòtic com un procediment terapèutic o curatiu, així com en els seus rituals màgics. En contrapartida, actualment la hipnosi s'està convertint en un treball per part de metges i psicoterapeutes amb una doble finalitat. Per un costat, com a mètode curatiu, a causa dels grans beneficis que comporta, i per l'altre, com a element essencial en el camp del desenvolupament personal. Amb aquesta introducció obrirem l'entrevista d'avui i coneixerem l'opinió i l'experiència de la nostra convidada. Arrenquem!

0: Hola, Blanca, ja et tenim aquí amb nosaltres.
1: Hola, bones.
0: Encantat de tenir-te aquí, és la primera vegada.
1: Sí.
0: Per la qual cosa que, bueno, ja veus que et tractarem aquí. Lo millor que sapiguem, i sempre ho fem així amb els nostres convidats, doncs encantat de que estiguis aquí amb nosaltres i per haver acceptat la nostra invitació.
1: Jo agraïda d'estar aquí amb tots vosaltres.
0: Sí, sí, jo veus que som una colla.
1: Sí.
0: Però t'haig de dir que és la vegada que som més colla, eh?
1: Sí.
0: Normalment
1: bueno,
0: som molts menys.
1: Això és d'agrair. Moltíssimes gràcies per venir tots.
0: Doncs en primer lloc, Blanca, començarem, despegarem amb aquest autobús que ens ha preparat el Joan i també volem saber una miqueta què és el que et va impulsar a conèixer en profunditat la hipnosi i a practicar-la.
1: Doncs va venir per una necessitat personal. Jo sabia que havia de millorar cosetes a la meva vida.
0: Sí.
1: I bueno, vaig comprar un curs d'hipnomeditació i reprogramació mental i el vaig abordar. I me va anar tan bé que vaig pensar, ostres, i si ho faig, i si ho estudio per poder ajudar altres persones que hagin passat per lo mateix que jo o que passin per altres coses que pugui jo entendre. I me vaig apuntar amb un màster del meu mentor, en Jesús Muñoz, i el vaig abordar també amb 3 mesos i mig. Me l'havia tret i vaig començar a practicar-ho i bueno, la veritat és que vaig veure els resultats i bueno, m'agrada molt ajudar la gent,
0: molt, no, ajudar la gent. Llavors, esclar, aquí arriba un moment que tens els coneixements teòrics, pràctics, però a veure, tu quan comences a practicar-la de debò?
1: Doncs quan vaig acabar els estudis i sí, me vaig sentir preparada perquè bueno, vaig començar pues, a tractar gent del meu entorn i quan veia que els anava bé el que els hi feia, doncs vaig començar pues, a expandir-me una mica, però sempre amb la responsabilitat de que havia d'estar preparada per poder tractar amb altra gent.
0: Exactament.
1: Perquè estem tractant la ment d'una persona i has d'estar preparada per això.
0: Molt bé. Doncs escolta una cosa, perquè no ens expliques d'entrada una miqueta què és la hipnosi per tu, si és una tècnica suggestiva, és un estat alterat de consciència, com ens ho pots explicar?
1: Per mi és un estat natural de concentració i relaxació.
0: A veure, torna'm a explicar això.
1: Estat natural de concentració profunda i relaxació.
0: Una profunda relaxació.
1: Uh-huh.
0: O sigui, què vol dir això d'aquí? Que ens hem de relaxar per ser hipnotitzats?
1: Bueno, és lo millor perquè si parlem de que la ment té diversos estadis,
0: correcte.
1: Sí, tenim el conscient, que és la ment que analitza, que pensa.
0: Sí.
1: Llavors moltes vegades controla coses que són incontrolables. Llavors per poder accedir a l'inconscient, als hàbits, patrons i experiències, hem de dormir una mica el conscient.
0: L'hem de dormir una miqueta.
1: Sí.
2: Una pregunta, quina és la diferència entre meditació i hipnosi?
1: Doncs per mi és el mateix. Si te soc sincera, per mi el que és meditació, hipnosi o resar, per exemple, és el mateix. Hi ha diferents estats, diferents estats de concentració i relaxació, però podríem dir que és el mateix.
0: Iago, tens preparada alguna pregunta? Que veig que estàs mirant els apunts.
3: Quina diferència hi ha entre una hipnosi terapèutica i la hipnosi d'espectacle?
1: Bueno, hipnosi d'espectacle va sortir als anys 60-70 i era pues, que surt un hipnòleg que fa fer la gallina amb una persona. Tot això era un show. Vull deixar ben clar que és un mite i la gent s'ha agafat amb això, sí, perquè és un show que es va fent a la tele. Però la persona que està hipnotitzada en tot moment és conscient de lo que està passant. O sigui, si vol obrir els ulls i marxar, ho pot fer. O sigui, és un show, això.
0: És un show i això d'aquí, aquí tu no hi entres.
1: No, jo no faig show.
0: Tu jo vaig ajudar teràpia. La gent. Jo tu fas teràpia i sanació.
1: Sí.
0: Correcte.
3: Però, des del teu punt de vista, per què és clau que...
0: A veure... Per què és clau? Tens la pregunta?
3: Que estigui practicada per professionals i que no qualsevol persona del carrer pugui posar-s'hi en aquest món.
1: Home, primer s'ha d'entendre molt bé la ment i també s'ha d'entendre què és el que li pot passar a aquella persona. Per això s'ha d'estudiar.
0: S'ha d'estudiar, sí o sí.
1: Una persona qualsevol no pot hipnotitzar amb una altra persona perquè li podria fer bastant de mal.
0: Sí, perquè, per exemple, per ser hipnòleg o hipnòloga, en aquest cas, a veure, quins coneixements bàsics S'ha de tenir, a veure, conèixer el conscient...
1: S'ha de conèixer molt bé la ment...
0: La ment, sí, l'inconscient, la, ment humana, la sí. intuïció humana...
1: La intuïció, que a vegades pot estar una mica... a vegades persones que diuen que tenen intuïció pot ser realitats alterades. Llavors s'ha de saber quan és una cosa, quan és una altra... S'ha d'entendre molt bé la ment humana.
0: S'ha d'entendre molt bé la mana.
1: Sí.
0: I també, a veure, per practicar-les necessiten moltes hores de vol.
1: Moltíssimes.
0: Moltíssimes.
1: La teoria és molt important.
4: Molt complexa la ment humana.
0: És molt complexa.
4: Sí, sí.
5: I Blanca, quan un client o no sé si dius client
1: jo
5: o pacient...
1: Jo no dic client ni pacient perquè jo no me considero doctora, considero que és una persona que necessita ajuda.
5: I quan una persona que arriba en aquest moment de... el moment tope, diguem-ne, de...
1: Que necessita ajuda.
5: No, quan està ja hipnotitzat, diguem-ne, sí. Què s'aconsegueix quan està hipnotitzat? O sigui... És un estat de relaxació que dius i tal, però què s'aconsegueix quan estàs en aquest moment de relaxació?
1: Quan dormim al conscient podem accedir a records que són molt antics, que potser la persona no se'n recorda, que serien regressions. Es pot accedir a traumes anteriors de la infància, que potser aquella persona no recorda. Es pot accedir a patrons repetitius que la persona no n'és conscient. Es pot accedir a hàbits i a l'arrel d'aquell hàbit perquè o conductes, i això s'aconsegueix anant a l'inconscient. Amb el conscient no, perquè el conscient controla.
5: I el dolor físic?
1: El dolor físic també es pot aliviar.
0: Alleugerir, sí.
2: Llavors, referint a tot tot el que has contestat, hi ha casos que la hipnosi hagi empitjorat, algun cas?
1: Sí, pot haver-hi, perquè hi ha persones que no són hipnotitzables. Per exemple, persones que tenen esquizofrènia o bipolaritat.
2: No es pot fer, llavors.
1: És aconsellable que no. Per què? Perquè ells tenen una eufòria, tenen unes paranoies i que es pot empitjorar amb les visualitzacions.
2: Uh-huh.
1: Llavors, és aconsellable que aquestes persones no siguin hipnotitzables.
2: O sigui, fas un estudi de les persones abans d'entrar
1: s'ha de preguntar,
2: a fer la teràpia.
1: Sí, s'ha de preguntar si tenen alguna d'aquestes malalties, que potser la persona no ho sap. Però potser quan estàs amb hipnosi te'n dones compte...
2: O sigui, que han de ser ments sanes, diguem-ne.
1: Ments sanes... a veure, una persona amb depressió, per exemple, que és una enfermedad també...
0: Un trastorn.
1: Sí. Un trastorn també es pot tractar.
2: Val.
1: No és que sigui sana o no sana, la ment. Simplement és que una persona necessita ajuda en un moment donat i el que no podem fer és alimentar aquesta eufòria, alimentar aquestes paranoies... a través de visualitzacions que es fan en la hipnosi.
0: No, està bé. Sí que ara farem un petit espai musical.
1: Molt bé.
0: Ens relaxarem amb un tema que té molt a veure amb la Blanca Zeta. A veure, ara l'escoltarem. Endavant, Joan.
6: Vinga, doncs, per començar el nostre trajecte musical ens arribarem fins a Blanes, Girona, per gaudir de la veu i la música de la nostra convidada, la Blanca Zeta, amb un tema que porta per títol I'm Alive, Estic Viu. Som-hi.

0: Acabem d'escoltar I Am Alive, Estic Viu, un tema que ens connecta amb la capacitat de renéixer, de tornar a sentir-nos vius, perquè hi ha moments a la vida que no ens queda res, només la nostra essència i els recursos mínims per seguir endavant, per la qual cosa solament ens resta confiar cegament en nosaltres per sentir-nos vius. I Am Alive, Estic Viu, Estic Viva. Molt bé, Blanca, un aplaudiment per aquest treball musical. Ens has fet vibrar, m'ha encantat. Per la qual cosa aprofitaré per conèixer una miqueta aquesta Blanca Zeta, però abans, avui que tenim aquí el teu fill, Ivan, sí que m'agradaria preguntar-li què sents quan la teva mare parla cantant i vibra d'aquesta manera. Com et sents tu?
1: Pues jo me sento molt, molt agraït de tenir la meva mare ser cantant i fent les seves aficions, saps? I de veritat que estic molt content i molt agraït de tenir la meva mare fent aquestes aficions,
0: sí. Aquests cants, no?
1: Sí.
0: Perquè sempre l'has conegut així, cantant, sí, sempre, ballant, sempre. Vibrant.
1: Sempre, sí.
0: És això, tu. Sí. Això és una alegria fantàstica. Doncs res, doncs, per què no ens expliques una miqueta, Blanca, quan comença la teva trajectòria com a cantant?
2: Doncs, fa molt de temps. Jo, ma mare em deia que abans de parlar ja estava cantant, en anglès.
0: Sí? En sí, anglès?
2: En anglès, perquè me posaven el tocadiscos.
0: Aquest i tocadiscos,
2: ma mare posava la de cama camilion, i anava jo per casa cantant.
0: Per casa cantant.
2: I amb 6 anys em vaig apuntar a la coral Veus Blanques de Blanes, i amb 7 anys estava a Itàlia fent concursos de corals. Vaig estar allà fins als 15 anys. Als 16 ja vaig crear el meu primer dueto amb un noi que es diu Toni, i amb 18 ja estava amb orquestres. O sigui que porto tota la vida cantant.
0: Tota la vida cantant, sí. Mare de Déu Senyor, Mare de Déu Senyor. Amb quina intenció composes I Am Alive?
2: Doncs és una declaració de que estic viva. Jo acabava de sortir de l'hospital, quasi amb una experiència propera a la mort. En allà vaig patir abandonaments a les persones més importants a la meva vida.
0: Sí.
2: Em vaig quedar molt sola, i va ser la meva declaració de que estava viva. Jo vaig començar a composar cançons perquè jo sempre, a mi m'entren les coses amb la música. Llavors feia les meves pròpies cançons i me les escoltava una altra vegada, fins que se me quedaven dintre.
0: Se't quedaven gravades, eh?
2: I un dia
0: això
2: vaig pensar, ostres, sóc cantant, perquè no faig això, doncs per l'altra gent. Vaig a gravar les meves cançons, les que jo m'estic posant per sanar a mi mateixa, i me vaig liar la manta al cap, i 2 mesos després de sortir de l'hospital me'n vaig anar a Madrid a gravar aquesta cançó amb en Xanti, que és un productor que és sec. Em va acollir a casa seva durant 3 dies i vam gravar aquesta meravellosa cançó.
0: Pues sí, és meravellosa, la veritat. Cada vegada que l'escolto se'm posen els pèls de punta.
2: Ai, que bé, Josep.
0: I ens dones força per seguir endavant. I això d'aquí em fa pensar i em fa connectar amb la teva resiliència, la teva capacitat de renéixer, no? Que també ens ho dius aquí. Doncs res, continuarem amb la teva entrevista, tornarem a la Himno Blanca.
2: Tornem a Himno Blanca.
0: Perquè anirem entrant i sortint, i a més també hi ha preguntes sobre la taula. Jo m'agradaria saber una cosa important. Jo em dedico, ja se sap, a nivell radiofònic, però ho dic amb molta passió i molta autoestima, em dedico a la psicologia, al creixement personal, i tenim clar el que és el conscient i l'inconscient. Però m'agradaria que tu ens ho expliquessis amb les teves paraules. Què és per tu conscient, què és per tu inconscient?
2: Vale, posaré un exemple.
0: Sí.
2: El conscient, si parlem d'un avió, seria el pilot d'avió.
0: Ah, el conscient és el pilot.
2: I l'inconscient seria el pilot automàtic.
0: Vale. Ah, doncs queda molt clar.
2: Queda
0: sí,
2: clar.
0: Sí, claríssim.
2: Llavors, el conscient és el que porta el timó, el que controla, el que porta l'avió. Però en el moment que poses el pilot automàtic, això és l'inconscient.
0: M'agrada molt aquesta definició.
2: Gràcies.
0: Mira, la faré servir a les meves consultes. No, perquè és clara, llana i plana,
3: és que,
0: no?
3: No, que volia comentar que jo estic en farmàcia i tal,
2: sí.
3: Bueno, i algun cas m'han explicat, també m'agradaria que m'expliquessis a tu algun cas, a veure què et va impactar, perquè expliquessis als oients, no?, alguna cosa real que has pogut viure, però jo n'explico un així molt ràpid,
2: sí,
3: d'una persona que la van sedar per fer-li una colonoscòpia normal i corrent. Llavors, mentre estava a la sedació, ella va explicar una anècdota, perquè estava com mirant per la finestra, una anècdota que li va passar de petita. Llavors, quan va estar conscient del tot, la infermera li va dir, escolta, diu, ens has explicat això i tal, i ella no era conscient de que havia explicat allò, però la inconsciència va explicar allò perquè estava veient una imatge. Mm-hmm. Vale? Estava sedada amb medicació. Llavors, el que tu fas és molt semblant, sense medicació, es i pot... explica algun cas així que t'hagi passat pot, curiós.
2: Bueno, jo a veure, el cas més fort que he tingut, hi porto poquet temps, però el cas més bueno, potent que he tingut va ser una persona que va sortir d'un hospital, d'una operació, li van operar la muñeca, i el segon dia, aquesta persona no li agradava prendre calmants, el segon dia li vaig fer una hipnosi per el dolor, li vaig col·locar un guant anestèsic, i cada cop que tenia dolor es tocava amb el guant i li treia el dolor. Va estar des del segon dia de l'operació sense prendre ni un sol calmant. O això és el més...
3: És l'inconscient aquest,
2: sí,
3: no?
2: L'inconscient que li, bueno, que li poses un ordre i bueno, cada vegada que et toques amb la mà t'atreu el dolor.
0: T'atreu el dolor,
2: això
0: és una clatxa.
2: Jo sé de persones que, que no són al·lèrgiques a l'anestèsia i se pot hipnotitzar en aquella persona per poder operar-la.
3: Imagina't.
0: Està bé.
2: I part sense dolor i bueno, hi ha tècniques molt, molt potents amb la hipnosi.
0: Molt bé, doncs a mi em fa recordar doncs, un dels pioners de la psicoanàlisi, Sigmund Freud, a partir d'aquí han sortit altres grans psicoanalistes, però us diré una cosa, estem parlant de l'any 1900 i ell va dir el següent, que el centre del psiquisme humà no és el conscient, és l'inconscient.
2: Correcte.
0: Va haver-hi una revolució en aquells moments, 1900 es va començar a dir, no, jo demostraré que el centre del psiquisme humà és l'inconscient, per això doncs, diguéssim, ell va crear el psicoanàlisi, va parlar dels somnis, va parlar dels mecanismes de defensa, i va parlar de moltes coses, la teoria de personalitat, però amb una base psicoanàlisi, s'ha dit, no, jo demostraré que el centre del psiquisme humà és l'inconscient, per això doncs, diguéssim, ell va crear el psicoanàlisi, va parlar dels somnis, va parlar dels mecanismes de defensa, i va

0: Anem a treballar, què anem a treballar?
1: Bueno, es pot treballar hàbits, patrons, es poden treballar conductes, es poden treballar moltes addiccions.
0: Addiccions, escoltem, sí, aquesta paraula que avui no està de moda, però cada vegada n'hi ha més.
1: Sí, i no estem parlant no només de drogues, sinó que hi ha addiccions com jugar, com estar a l'ordinador, o com estar tot el dia amb el mòbil scrolleando, no?, que diuen ara.
0: No, això també, sí, sí. No, això també passa,
1: doncs això,
0: no?
1: Doncs això genera una procrastinació.
2: Tecnoaddicto.
1: I a vegades és per això, per crear aquesta procrastinació, perquè no vols fer la feina que has de fer. Llavors, sí, és sí, anar una mica a la causa, no la conseqüència.
0: Anem a buscar la causa. Endavant, Iago.
3: Quin consell donaries a un jove que està avui potser més pendent de les redes socials que no de fer el que estem dient, no?, la feina o fer les coses que realment li toca fer en aquell moment, i es deixa portar amb la red social perquè m'estan mirant i m'han de mirar? I
1: doncs quin consell li donaria? Jo li diria que busqués algo que fer. La veritat, buscar un hobby.
0: Un hobby,
1: un hobby que li agradi molt, i sobretot que s'enfoqui en això. És buscar un altre camí, perquè és molt fàcil estar amb el mòbil tot el dia i tirant amunt i veure mil històries, però no te'n quedes mai en el cap, no? Llavors jo aconsellaria tirar
0: un hobby, però també l'hipnosi.
1: La hipnosi també pot ajudar,
0: pot ajudar una mica,
1: ajudaria el que és
0: a desenganxar-se.
1: Sí,
3: ara anava a dir, no?, què pot aportar l'hipnosi en el jove?
1: Doncs per lo menos que tingui les ganes de fer altres coses que no sigui quedar-se a casa mirant el mòbil. Donar-li la motivació.
0: Una motivació.
3: Sí, sí,
0: aquí tu entraries a motivar-lo.
4: Una pregunta. Podria quedar alguna persona atrapat en un estat d'hipnosi?
1: No.
4: És possible? O si, jo què sé, mentre estàs fent la hipnosi i tal, pues passa alguna cosa amb tu, o tens que anar de la sessió... O...
1: No, la persona està relaxada. Sí que pot passar que la persona arribi en un estat molt profund i arribi amb un record que sigui traumàtic, i allà doncs hem de calmar aquella persona.
4: I com saps tu que estàs... Perquè la persona et respon des de l'inconscient,
1: sí,
4: no? Com saps que t'està responent des de l'inconscient?
1: Home, perquè és sincera. Començant per aquí, perquè les persones conscients a vegades menteixen, bueno, la majoria de vegades.
0: Sí,
1: Llavors, quan vas a l'inconscient, aquella persona no pot mentir.
4: Llavors,
1: és superinteressant.
4: L'inconscient ordena i el pilot desordena.
1: I el pilot automàtic és el pilot automàtic. No et dirà mentides.
0: Uh-huh. Pep, endavant, que
5: sí,
0: volies dir alguna
5: cosa. Sí, jo una pregunta a la nostra convidada, la Blanca. Tu com veus la hipnosi avui en dia? Perquè, per exemple, la musicoteràpia són teràpies alternatives, diguéssim, no?, que ajuden, o sigui, s'estan fent coses en hospitals, coses interessantíssimes.
1: Sí.
5: La hipnosi, tu com la veus? Un camí també que pugui ajudar les
1: jo
5: persones?
1: Jo crec que és una eina.
5: Que s'està obrint, com ho veus?
1: És una eina, el que passa que l'han fet tabú. L'han fet tabú perquè és molt complicat entendre que una persona pugui accedir en aquests estats, no? I el que hem parlat abans, els shows que es feien a la tele van fer que la hipnosi pues sigui una paraula dolenta, diguem, no? La gent dius hipnosi, ai, que m'atrauràs la targeta de crèdit, o m'atrauràs el número, o me faràs fer la gallina.
0: Sí.
1: No, o sigui, és una eina per ajudar a tractar la causa de les coses. O sigui, els doctors moltes vegades tracten la conseqüència, no? Pues te fa mal, pues te dono calmants. No, anem a la causa. Anem a tractar la causa. Te fa mal o tens un trauma i per això fas una sèrie de coses en la teva vida. Pots tractar aquelles conseqüències amb un psicòleg, per exemple, però l'hipnoterapeuta el que fa és anar a la causa.
0: Però també és veritat que no tothom serveix per fer d'hipnòleg, eh?
1: No.
0: Vull dir que hi ha d'haver-hi, a veure, un coneixement conscient i inconscient, una miqueta els tipus d'hipnosis que hi ha, o estats hipnòtics, però em refereixo que cadascú té com una força interior, no? Que hi ha persones que amb una veu càlida arriben en l'inconscient de l'altre, veus amoroses, però n'hi ha que no, que són més rígids, que són més potents, no? Jo conec la hipnosis, diguéssim, aquesta que és més potenta, no?, que dona ordres,
1: sí,
0: i que parlen de que et col·loco una llavor en el teu subconscient,
1: sí,
0: perquè a partir d'avui un anclatge, a partir d'avui tot això d'aquí comenci, doncs, a treure, doncs, els seus fruits. Jo no sé, quin tipus d'hipnosis practiques tu?
1: Jo normalment practico la ericksoniana.
0: Si ens ho expliques, Erickson, no?
1: Sí.
0: A veure, de què va aquest tipus? Una miqueta, com ho fas? Imagina que estàs en una sessió.
1: Bueno.

0: Com comences? Explica'ns una miqueta.
1: El primer és tenir una entrevista amb aquella persona, sí, per veure què és el que vol tractar, què és el que...
0: Vull tractar una por.
1: Una por.
0: La por a les alçades.
1: La por a les alçades, doncs bueno, doncs si té por a les alçades és perquè segurament té un record on te va tenir una mala experiència de petit, no? O de no tan petit. Pot ser que se'n recordi, pot ser que no. Llavors, què fem? Fem una bona inducció, perquè llavors hauria de ser una regressió. Per anar a regressió és per anar a un trauma molt, molt profund.
0: Vale, amb la hipnosis també s'aconsegueix anar a la regressió en aquesta vida, no?
1: Sí.
0: A buscar l'època, en el moment en què es va generar...
1: Es va generar aquest trauma.
0: Ah, molt interessant, això.
1: Llavors, tractant això, podem tractar la conseqüència. A poc a poc aquella persona deixarà de tenir por a anar a les alçades.
0: Vale, i llavors com ho formules? Hi ha alguna frase màgica perquè la persona es desactivi? Pregunto, eh?
1: No, no, hi ha una inducció.
0: Hi ha una inducció.
1: Hi ha una inducció. La inducció requereix relaxar la persona perquè el seu conscient quedi dormit i podem accedir a l'inconscient.
0: Val, i a partir d'aquí tu...
1: Aquí, doncs, hem de començar a treballar.
0: A treballar, no? Mm-hmm. La por a l'alçada. I com ho diries? Doncs cada vegada doncs, et sents més segur, més confiat... Cada
1: bueno, primer
0: vegada...
1: anem a treballar el que és el trauma aquest i després treballaríem el que és la conseqüència, que és la por.
0: La por. Mm-hmm. O sigui que això també va per fases.
1: Sí.
0: Algú més vol fer alguna qüestió? Sí, endavant,
2: jo,
0: Eva.
2: Quant de temps dura això?
1: Una sessió?
2: No, o sigui, el... perquè el cures definitivament... O dura un temps, o tens que anar repetint aquestes sessions?
1: S'ha d'anar repetint. Els hàbits i les conductes normalment són 21 dies.
0: 21 dies?
1: 21 dies és el normal per poder tractar un patró, un hàbit o una conducta. Per un trauma, tipus por de les alçades, potser hem de tractar durant una mica
2: però
1: més de temps.
2: Però l'arribes a curar?
1: Jo diria que sí.
2: No, vull dir, clar,
1: sí, clar.
2: Amb les angoixes, per exemple, sempre tens aquests episodis d'angoixa, no? Llavors,
1: bueno, però si tracten la causa, la conseqüència acaba marxant.
0: Jo, per exemple, jo he tingut
1: fibromiàlgia tota la vida i venia per un trauma d'abandonament dels 3 anys que tenia. Jo, me van abandonar els meus pares i jo amb 6 anys em feia mal tot i no sabia què em passava. Vaig anar a tractar el trauma d'abandonament. Jo ara mateix no tinc crisis de fibromiàlgia.
2: I per què no està això reconegut a la Seguretat Social?
1: No,
2: com un tractament,
1: no.
2: Com ara, per exemple, sí que es reconeix que l'exercici físic, i ho estan començant a fer tractaments,
1: sí,
2: a part de donar la medicació. Per què no està reconegut? Per què creus tu que no està reconegut com a teràpia?
1: Home, potser me poso amb un fregat, però jo crec que és tot qüestió econòmica. Si tractem amb la ment, amb hipnosis, els calmants i les medicines acabarien baixant molt el consum de medicina. Llavors jo crec que hi ha algo econòmic en aquí. És més fàcil dir que la hipnosis no funciona, que la hipnosis serveix per treure't els teus números a la targeta de crèdit. És més fàcil dir això per vendre pastilles.
0: No, i de fet també hi ha a vegades com dos bàndols, no? Els més científics i poder els més alternatius. Aleshores, si en cas farem una cosa, obrirem un altre espai musical amb un tema que tu ens has suggerit, molt maco, sí, i el compartirem. Endavant, Joan!
3: Doncs vinga, continuem el nostre viatge musical i tot seguit seguirem amb temes de la nostra convidada, la Blanca Zeta, amb un nou tema musical anomenat Fire of My Soul, foc de la meva ànima. Escoltem-lo.

0: Fire of my soul, foc de la meva ànima, un tema carregat de força que ens apropa a la nostra ànima i que ens empeny a seguir endavant. Blanca, com definiries el teu estil musical actual?
1: Doncs jo el que estic fent ara és introduir musicoteràpia a les meves pròpies cançons.
0: Sí.
1: Tinc cançons de tot, jo porto tota la vida cantant i m'agraden molts tipus de música, molts estils. M'agrada molt la música africana, llavors he fet diverses cançons que són amb ritmes africans, doncs per ballar, per treure fora els dimonis que diem, no?
0: En tenim, sí.
1: Llavors per cantar, ballar i treure els dimonis a fora sempre tenen un missatge empoderidor. Mira el que jo he passat, com no pots tu, no? I jo he passat per això i mira com estic ara. O sigui, sempre tiro per aquí, però tinc cançons rock, tinc cançons pop, tinc de tots els estils, la veritat.
0: Doncs com ens podries explicar en poques paraules el foc de la teva ànima?
1: Doncs aquesta cançó, a més està en el meu canal de YouTube, d'Himno Blanca, és una cançó que tracta el chakra del plexo solar, que és el Manipura, i és per activar-lo, per activar el teu poder personal. Llavors està en musicoteràpia, té freqüències binaurals i té una sèrie d'instrumentalització per tractar el chakra del plexo solar, per activar el teu poder personal.
0: O sigui, la teva producció musical ara passarà per aquí per fer també com una miqueta de musicoterapeuta?
1: Mm-hmm. Vaig començar, doncs, ja t'ho dic, vaig començar a fer música d'aquesta manera per tractar-me a mi mateixa.
0: I et va anar de conya.
1: I em va anar molt bé, llavors vaig dir, doncs com...
0: Doncs vinga, va, a seguir endavant, doncs, donant-nos a conèixer aquests temes que estàs preparant, i després d'aquest refresc musical continuarem parlant d'hipnosis amb la Himno Blanca. Iago, tenies alguna pregunta preparada, em sembla.
2: És veritat que una persona pot quedar-se en un estat d'hipnosis que li pot arribar a perdre el sentit i fer coses en contra de la seva pròpia voluntat?
1: No, les persones en tot moment són conscients del que està passant. I quan acaba la sessió se'n recorden del que ha passat. Si hi ha algun moment, alguna cosa que no els agrada, poden obrir els ulls i marxar. Estan relaxats, però estan conscients.
0: Però això també abans d'una sessió ho adverteixes, no?
1: Sí, clar, home, tot això s'ha de parlar amb la persona, li has d'explicar el que passarà, què farem i com estarà després.
0: Jo també et volia preguntar una cosa sobre les ordres post-hipnòtiques. Per exemple, és una tècnica que s'aplica tot sovint, és a dir, a veure, invento, no? Vull deixar de fumar. Provoques alguna ordre post-hipnòtica?
1: Jo sempre poso un anclatge, perquè quan tingui el craving, quan tingui aquell moment de necessito
0: fumar...
1: Jo, per exemple, això és una tècnica del meu mentor i la faig servir perquè funciona, és apretar els tres dits, el pulgar, l'índice i el cor.
0: Sí.
1: Mentre respires i dius relax, relax, relax, relax. I això, aquesta ordre la poses quan estan hipnotitzats. Llavors, quan aquella persona té ganes de fumar, apreta els tres dits, es diu relax quatre vegades i se li treuen les ganes de fumar. Torna un altre cop a l'estat de calma on estava a la sessió hipnòtica.
0: Està molt bé, o sigui que és una pràctica habitual,
1: és molt habitual.
0: Post-hipnòtiques. Llavors hi ha una altra tècnica que també, bueno, l'has comentat d'esquillada, dintre d'aquest camp, que és l'autohipnosis. En què consisteix?
1: Doncs per mi no deixa de ser una meditació.
0: Ah, una meditació.
1: Hi ha dues maneres de fer-ho. Una pot ser, doncs, gravant la teva pròpia veu amb un àudio i seguir el que va dient, o sigui, deixar-se portar. O hi ha l'altra manera, que és posar-te música amb freqüències binaurals i anar a tractar una de les coses que vulguis tractar, o deixar la ment en blanc per veure què és el que t'està dient la teva supraconsciència o el teu jo superior.
0: A veure, ara vaig a fer un pas per endavant. Imagina't que jo tinc aquesta mateixa por que t'anunciava, la por a les alçades, doncs ara per variar diré la por a la foscor, no? Uh-huh. Llavors amb autohipnosis també puc treballar-m'ho? O és més complicat?
1: És més complicat. Quan hi ha una por, un trauma així, val més que vagis amb una persona que t'ho faci, que pugui portar la sessió, que la pugui portar. Perquè pot passar alguna cosa enmig de la sessió i necessita una persona que estigui conscient en aquell moment.
0: Clar, l'únic que podem fer amb una hipnosi és, per exemple, jo penso, agafar el mòbil i em puc fer doncs una relaxació i llavors a veure si jo vull potenciar quelcom de la meva autoestima, posem pel cas que és seguretat, confiança, força interior, doncs també doncs fer una gravació en la que jo vaig augmentant doncs aquestes qualitats, no?
1: Correcte.
0: Això seria més fàcil?
1: Sí, poder... seria més fàcil. Jo sempre m'he fet àudios, també considero que és molt interessant posar música i fer-te una inducció tu mateixa i a veure què et diu la ment. A veure què t'està
0: dient.
1: Què te diu, perquè és el moment que no seràs, no te mentiràs a tu mateixa.
0: A tu mateixa.
3: Blanca, jo tenia una pregunta. Diuen que l'inconscient no entén de temps, que passat i present estan alhora,
1: sí.
3: No? Llavors, a mi m'agradaria preguntar-te, es pot programar l'inconscient per exemple, si vull tenir èxit al futur, per
1: és una reprogramació mental, oi tant?
3: Ah, sí? Pues ja,
1: sí,
3: pues,
1: és una reprogramació.
3: Pues jo vinc a veure't,
1: Quan vulguis, trec l'agenda.
0: Sí. Vindrem tots. Està molt bé. Una reprogramació amb un futur.
1: Reprogramació mental per poder accedir a l'abundància o per poder veure les oportunitats. Mm-hmm. Per exemple, és algo molt interessant poder veure les oportunitats.
3: I és una utilitat que no és mèdica, no és terapèutica. No
1: és terapèutica, és per millorar personalment. Jo crec que és també terapèutic, voler millorar com a persona i voler millorar el teu futur. Jo crec que és meravellós.
0: Endavant, Eva.
4: Anem a veure la part fosca també de tot això. La hipnosi també s'ha utilitzat per amb sectes, amb interrogatoris...
1: Oh, i tant.
4: Clar, llavors això, per exemple, saps algun cas o saps algun de la història que fes servir alguns, no sé, els
1: personalment
4: nazis?
1: Personalment no, però bueno, sí, els nazis, primer que ja els posaven, els nazis donaven metamfetamina als seus soldats perquè anessin a la guerra sense pensar, i sí, els hipnotitzaven doncs, perquè estiguessin preparats per matar persones i no se sentissin...
4: Vull dir que també es pot fer servir manipular la ment,
1: es pot fer servir per manipular la ment. Però per això estudiem, per tractar la gent i que...
4: Amb bondat.
1: Amb bondat, clar. Sí, sempre pot venir el villano de la història i fer un destrosso. Sempre hi ha persones dolentes en la vida. Però en aquest cas estem parlant d'hipnosis terapèutica.
4: No, com les sectes, perquè n'hi ha.
1: Les sectes també ho fan servir bastant. Que no li diran hipnosis per se, però bueno, sí que ho fan servir. Posen a la gent en estat de trance i llavors els hi donen afirmacions que queden com un programa, com una aplicació en un mòbil, no? Que queden allà i llavors això l'inconscient fa que tu facis allò.
5: Amb això es veu el potencial de la hipnosi, si la utilitzes per bé o per malament.
0: O per mal. O per mal.
5: Cuidado,
0: Ja, bon davant. Sí.
2: Creus que amb la hipnosi futura es podria viatjar al passat? O és poc probable?
1: A veure, pots viatjar al passat amb els teus records, però no pots anar al passat del record d'una altra persona.
2: Per exemple, no sé, vull anar als anys 30.
1: No, això no pot ser. No, vamos, que jo sàpiga, no. No, potser podries viatjar en una vida anterior teva i potser estar en els anys 30. Això sí, es poden
0: això sí,
1: fer...
0: Aquí ja parlaríem d'un altre capítol. No, però és maco, la teràpia regressiva.
1: Una mica més espiritual,
0: sí.
1: Però pots entendre molt de les teves vides passades si creus en això.
0: Si creus en això. Doncs molt bé, ja ens hem d'anar acomiadant d'aquest primer bloc. Per últim, si hi ha algun radioient que està interessat en el contingut d'aquest programa i et vol demanar hora de visita, com ho hem de fer? Ens pots deixar algun contacte, pàgina web?
1: Sí, doncs primer tinc el YouTube, que és Himno Blanca. Després tinc la meva pàgina web, que és himnoblanca.com. Himnoblanca va amb Y, ja ho dic ara. I després, si voleu apuntar el número de telèfon...
0: Sí, per què no?
1: Us dono temps perquè agafeu boli.
0: No, ja l'agafo jo, digue'm.
1: És el 644-04-3237. I encantada de parlar amb vosaltres.
0: 644-04-3237. Bé, ja ho teniu, ja tenim les coordenades i, si en cas, doncs ja li demanarem hora,
3: sí,
0: no,
3: sí.
0: Miguel?
3: Només em queda preguntar-te quan cobres normalment per
1: una sessió. Home, això no ho diré aquí, sessió. Ja ho parlarem. Tu fas barat.
0: No, està bé.
1: Només volia dir una frase última, que la hipnosi no és màgia, però el que tractem i els canvis que pots arribar a fer sí que us semblen que són màgia. Només volia acabar de dir això.
0: Doncs molt bé, amb aquestes paraules obrirem el segon bloc de Temps de Salut, que és la nostra recomanació setmanal.
6: Un espai en el que us voldrem recomanar tot allò d'interès relacionat amb la nostra salut i el nostre creixement personal.
7: Aquesta setmana us recomanem una lectura d'un llibre molt especial, interessant, relacionat amb la hipnosi i l'autohipnosis. Aquest porta per títol Màgicamente, el poder de l'autohipnosis per a la vida quotidiana. El seu autor és en Jaume Bordas, periodista i col·laborador en diversos mitjans de comunicació. Des de l'any 1980 s'ha especialitzat en l'estudi i la pràctica de la hipnosi clínica. Hi ha cursat estudis de psicologia i hipnosis a la Université Métaphysique de París. L'any 2004 va publicar juntament amb Manuel Valls el llibre Diálogo de del subconsciente, el poder de la hipnosis, i l'any 2016 publicà Màgicamente, el poder de l'autohipnosis per a la vida quotidiana, i viu a Barcelona, publicat l'any 2014 per l'editorial Oceano SL, escrita en llengua castellana i té 183 planes. Josep, explica'ns una mica de què va el llibre.
0: Doncs sí, mira, la hipnosi és un conjunt de tècniques amb un gran poder de sanació i transformador utilitzada des de l'època de Freud. Serveix per millorar molts aspectes de la nostra vida quotidiana. De la mà d'un dels hipnotitzadors més prestigiosos, aprendrem a eliminar creences negatives que limiten la nostra vida, superar rancúnies i traumes del passat, desactivar tota mena de fòbies, orientar el nostre pensament cap a l'èxit i guanyar seguretat, recordar fets del passat i fins i tot de vides passades. La nostra ment té una capacitat gairebé il·limitada de determinar el que vivim en entrenar-la. Per tant, estem desplegant tota la seva força per fer realitat allò que fins ara ens hem negat. Es tracta només d'enderrocar els nostres murs interiors i començar a pensar i actuar màgicament. Bé, doncs aquest llibre us l'he mostrat fa uns moments. És un llibre que deu tenir... Bueno, té 170 planes i la veritat passa molt ràpid i ens explica des de la història doncs, de la hipnosis, una miqueta quins van ser doncs, els primers moviments que van haver-hi, que ja parlem de l'any 1840-50, i una miqueta les diferents tècniques que hi han per aplicar-les i per autoaplicar-les, no? Que és el que deies tu. Mm-hmm. Home, anar molt... A vegades a saber conduir-te és més complicat que no pas que et condueixi, no? Perquè tens doble feina, no? Mm-hmm. Llavors, tu ens podries explicar... A veure, si vols, això és una qüestió doncs, molt íntima, no? Una miqueta, doncs, aquesta autohipnosis, amb quina finalitat te l'has autoaplicat?
1: Home, jo pues la vaig haver d'aplicar perquè veia que hi havia coses que havia de tractar en la meva vida i a vegades no te pots gravar un àudio per seguir-ho.
0: No pots.
1: Llavors vaig començar pues, a posar-me música, a induir-me jo mateixa i a veure què em deia la meva ment, què és el que havia de treballar. Jo ho vaig aplicar així i me va funcionar molt bé.
0: Llavors també li volia fer una pregunta al Pep M, com a artista, no? Ell és cantant de cants harmònics, sí. La música aquesta és hipnòtica també?
5: Sí, sí. Jo, bueno, és que la gent m'explica coses increïbles. Hi ha gent que ha fet regressions, avui que parlem del tema, ha arribat a veure-se dintre del ventre materna. Increïble, eh? Sí, sí, a través del so, la vibració de la meva veu, també dels instruments, no? Tot indueix a un estat de, bueno, de relaxació total i aquí entraríem a el que són les zones alfa, delta, el que estudien les zones dels psiquiatres, no? És que és molt interessant el tema.
0: És molt interessant, no? Perquè tu et comences a dedicar doncs, als cants harmònics perquè, a veure, ho vas descobrir a través d'altres o perquè per tu és un mitjà de comunicació, un mitjà de meditació, per què?
5: Bueno, tipo com la Blanca, ja sortia de sempre m'havia agradat de petit ja cantar i m'agradava les cançons i això i ho tinc a la meva pàgina web. Bueno, va vindre perquè bueno, en principi m'agradava cantar, no? Però vaig estar treballant en una residència d'avis, que va ser molt maco, feia manteniment, passava la gespa i tal, canviava rajoles, arreglava les llits, tot això, i un cop al mes els hi cantava als avis.
0: I això els hi encantava.
5: I els encantava, cantava Copla Espanyola, Manolo Escobar, la Rocío Dur, tanta...
0: Apa aquí!
5: I com que ja començava...
4: Tenia un grup
5: de meditació Viatge Sonor, que ho feia en una ermita durant un any per una causa solidària molt maca, sí. Sant Antoni Vilamajor, i llavors, pues, a més de la Copla Espanyola, li feia vols tibetans i una miqueta can harmònic. Llavors, aquell moment ja veia jo que la gent volava amb això, no? I jo també, a l'hora de cantar, també meditava. O sigui, era tot un conjunt de...
0: Molt bé, molt bé. Doncs mira, si en cas ara ho acabarem de dubar-ho, amb el tercer bloc d'avui, ho lligarem, farem un farcell, que quedi molt ben parida aquesta entrevista, que penso que sí, i ho farem amb el racó del conte.
6: El racó del conte, un racó de saviesa i ple de reflexions.
0: El mestre. Passen coses horroroses en el món i no sé què fer. Em sento trist, no sé com puc ajudar. No vull fer veure que no passa res, però em sento culpable perquè jo estic bé quan n'hi ha d'altres que sofreixen, li vaig dir. Quan te'n vas a dormir, apagues tots els llums, però encens el de la teva habitació, va dir el mestre. Ja no ets a la cuina, ni ets al pati amb els gossos. Ets a la teva habitació on et correspon ser en aquest moment i aquí encens el llum que no per no quedar-te a les fosques. Si pots compartir, comparteix. Si tens alguna cosa valuosa per aportar al món, fes-ho. Si ets savi i saps aconsellar, fes-ho. Si ets bonic i veus coses lletges, sigues encara més bonic. Sigues part de la bellesa de la vida. El llum s'encén perquè a la terra hi ha deserts i també mars.
7: Si t'ha tocat ser part de l'aigua, per què t'afligeix el desert? Si t'ha tocat ser desert, per què t'afligeix el de les aigües? Cadascú es troba on li correspon. Ho pots anomenar karma, destí, propòsit. Si alguna cosa no té univers, és injustícia. No existeix. Tot és perfecte. Si no ets on hi ha conflicte, és que no hi has de ser. A les guerres no tothom hi mor. I no hi ha guerra. O on no hi ha guerra, la gent mor. Parteix qui ha de patir i viu el que ha de viure. Per què t'has de sentir culpable? O potser et penses que tu decideixes qui viu i qui mor. Quina és la teva responsabilitat? Només has de complir el que et toca, perquè per això vares venir. I per això ets on ets. Encén el teu llum. Sigues part de la llum, no pas del problema, va dir el mestre. El món, quan es troba a les fosques, necessita més llums oberts.
0: Molt bé, un conte ple de saviesa. Ara us feu una pregunta a tots plegats i tanquem barraca, com se sol dir. Qui vulgui contestar, que contesti. Qui no, no, eh? O sigui, no és obligat. M'agradaria, ja que es parla d'encendre el nostre llum, en un món que pot estar a les fosques, quines accions concretes constitueixen ser part de la llum en comptes de ser part del problema? A veure, aquesta part de llum que nosaltres podem oferir, que podem donar, per exemple, tu, Blanca, quina és la teva part de llum que pots oferir?
1: Jo és ajudar la gent. De tota la vida ho he fet, la meva família ho ha fet tota la vida i jo sé que per mi la meva llum és ajudar la gent.
0: El Pep?
5: Igual que Blanca, afegiríem de la mà amb la música. La música,
0: amb la música seria...
5: una via increïble, sí, sí.
0: El Miguel?
3: Jo he pensat molt, però jo crec que és la meva vulnerabilitat. Mostrar vulnerabilitat i fer exemple d'això. Que és...
0: Està bé, és la teva està llum, bé, perquè tots bé. Ho som i a vegades no ho reconeixem. Eva?
4: Jo ajudar i escoltar.
0: Ajudar i escoltar. Diago?
2: Jo intentar ajudar la gent amb tot el que sigui possible i a vegades posar-se a la pell de l'altre per entendre si està passant, per què està passant això.
0: Doncs mira, jo també una miqueta diria parlar del problema, escoltar. A mi m'encanta escoltar més que parlar, tot i que Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do, no m'ho pensava, però escolta'm, aquí amb la Eva també, quan ens hi posem...
4: Jo també dic escoltar, però parlo més que escolto.
0: I llavors, doncs, també la meva llum és la compassió, la bondat, la tendresa i l'autoestima. Jo no sé si queda més per dins, queda un minut, no podem afegir res més, sinó un somriure. Vull veure aquestes cares nostres amb un somriure. Sí, ja les veig. Doncs fins aquí el temps de salut d'avui. Moltes gràcies, Blanca, per
1: gràcies
0: acompanyar-nos. Avui t'estrenes. Sí. Un aplaudiment per part nostra.
1: Gràcies.
0: Esperem reveure't. Segur que ho aconseguirem. I res més, rebeu una cordial salutació dels qui us han parlat durant aquests 55 minuts i han fet possible que aquest programa us arribi a les vostres llars. Un servidor, Josep Torrents, en Iago Paricio, la Eva Sallés, en Miguel Ángel Segura, en Pep Martínez, l'Ivan, ja ho he dit tot, em queda algú, en Fernandet. En Fernandet, sisplau, tu, que el proper dia el farem xerrar, eh? Això ho tinc clar. No res, procureu ser feliços i recordeu que tot a la vida ha de tenir un equilibri. Sigueu amables, però no deixeu que ningú abusi de vosaltres. Confieu, però no deixeu que us enganyin. Sigueu agraïts, considerats, però mai deixeu de millorar. Abraçades i petons per tots vosaltres.

Posa't en contacte amb Ràdio Palafrugell. Envia una nota de veu al 972 30 42 12. 972 30 42 12. El telèfon de sempre, que ara també té WhatsApp.

0: Música amb segell, Ràdio Palafrugell. Palafrugell, Calella i el Franc Tamariu. Et posem la millor música d'artistes locals. La música que es crea a casa nostra.
1: Quan l'aire de la fred i el sol va pujant a poc a poc.
0: Sona primer a Ràdio

escolta Ràdio Palafrugell i trobaràs l'actualitat del costat de casa i la música que més et sorprendrà i t'enganxarà. Al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat. Anys amb Ràdio Palafrugell.

0: 45 anys al teu costat. Ràdio Palafrugell, l'emissora municipal.
1: A la merda, al ple del ple.

Ràdio Palafrugell s'escolta a internet. Ràdio Palafrugell, a tot arreu.

Posa't en contacte amb Ràdio Palafrugell. Vols saludar-nos? Demanar música? Explicar-nos alguna cosa? Envia una nota de veu al 972 30 42 12. El telèfon de sempre, que ara també té WhatsApp. 972 30 42 12.

0: Música amb segell Ràdio Palafrugell.
1: Un xic despentinat, perquè sé que t'agrada, però alhora ben vestit, corbata fins i tot. M'he permès escollir la nit, els vins, la taula, segur que estarem bé. Sí, són per tu les flors.

pressa, t'espero disposat a veure passar els trens. Però a l'estació només les rates sovintegen, el rellotge

facis, et vaig poder oblidar i encara no ho he fet. Sempre en l'últim moment et salves del naufragi, arreles com un riu, feroig i transparent. Fantasmes de l'ahir cavalquen les estrelles.

0: sa mare que te va parir.
1: Ara, més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara, més que mai, Ràdio Palafrugell, l'emissora pública.

0: Palafrugell. L'emissora pública de Palafrugell.
1: Avui deixaré el cor al llit. Més d'avui per...

0: Som aquí.
1: Som amb tu.
0: Som a peu de carrer. Perquè la ràdio és això. Escoltar-te, acompanyar-te, viure amb tu el dia a dia. Treballar, divertir-nos i aprendre plegats. Les alegries, les incerteses, els dubtes i les il·lusions. Ara, més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara, més que mai, ens trobaràs al teu costat. Ara, més que mai. Ràdio Palafrugell, l'emissora pública.

45 anys amb Ràdio Palafrugell. Més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara, més que mai, ens trobaràs al teu costat. Ara, més que mai, Ràdio Palafrugell.

Ràdio Palafrugell. Ràdio Palafrugell. L'emissora pública municipal. El 107.8 FM. A radiopalafrugell.cat i a les xarxes socials.

0: Tens una associació i vols sortir a Ràdio Palafrugell?
1: Envia'ns una nota de veu breu per WhatsApp
0: al 972 30 42 12 sempre que vulguis, explicant-nos les vostres últimes novetats i sonareu a l'antena de la ràdio.

Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell, l'emissora pública municipal, al 107.8 FM, a radiopalafrugell.cat i a les xarxes socials.

Ràdio Palafrugell s'escolta a internet a radiopalafrugell.cat, a plataformes i a les xarxes socials. La ràdio pública a tot arreu.

0: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.
1: Aquest diumenge, 28 de juny, Calella celebra la Festa Major. A les 11 del matí, a l'Església de Calella, hi haurà la missa de Sant Pere amb la Coral Nit de Juny. I després, a les 12 del migdia, a la plaça de l'Església, vermut popular. Unes activitats organitzades per l'Associació Recreativa Festes de Calella de Palafrugell.
0: Ràdio Palafrugell, el contingut que esperes fet a casa.
2: Yeah. Worldwide. 2025.

Posa't en contacte amb Ràdio Palafrugell. Vols saludar-nos? Demanar música? Explicar-nos alguna cosa? Envia una nota de veu al 972 30 42 12. El telèfon de sempre, que ara també té WhatsApp. 972 30 42 12.

0: Escoltar els podcasts amb Segell Ràdio Palafrugell és molt més fàcil. Entra a la nostra plataforma d'àudio a podcast.radiopalafrugell.cat i trobaràs tots els programes i continguts de l'emissora. I els podràs escoltar, descarregar i compartir.
1: Benvinguts i benvingudes de nou a Palalovers.
2: Comencem un nou episodi de...
0: Els informatius, les entrevistes, els podcasts temàtics, els programes musicals, tot ho trobaràs a podcast.radiopalafrugell.cat i, com sempre, els pots continuar seguint a les plataformes d'àudio habituals. Ràdio Palafrugell, l'emissora pública municipal.

0: Urgell es viu a l'emissora municipal, al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat. ...45 anys, amb Ràdio Palafrugell.
1: Hola, mi vida. Te escribiste casi con un amigo. Ojalá que te...

0: pensis a tu abans de triar-me. Vull ser part del viatge, d'aquest camí difícil però ple de racons, d'aquells on es fan petons els enamorats. Vull un amor conscient i esbojarrat, proper i senzill. Vull compartir amb tu els somriures, costures i els plecs on s'amaguen els dubtes.
1: Vull es...

Posa't en contacte amb Ràdio Palafrugell. Envia una nota de veu al 972 30 42 12. 972 30 42 12. El telèfon de sempre, que ara també té WhatsApp.

Hola, què tal, amics i amigues? Benvinguts a una nova edició dels Clàssics. Una nova edició que han obert els Ace of Base. Continuem amb més clàssics i així ho farem durant una bona estona. Salutacions cordials. Josep Dalmau. Posem-li ritme a aquests clàssics d'avui.

0: The classic
1: classics.
0: Babe, I'm an addict now. An addict for your love.
1: Un temps de ràdio per escoltar aquelles cançons que el pas del temps els ha convertit en un clàssic.
0: And

0: host. Spanish Classic Corner. Spanish Classic Corner. Spanish Classic Corner.
1: Bé, doncs, avui en aquest Spanish Classic Corner, en aquest raconet d'aquella música espanyola dels anys 60-70, parlarem de Los Pequeniques, que és un grup musical espanyol que va néixer en el 1959. Per la banda han passat múltiples personalitats del pop dels anys 60. El grup va començar comptant amb un vocalista en les seves files, realitzant versions en castellà de temes de rock and roll anglosaxó i adaptant a aquest estil algunes cançons tradicionals espanyoles. Però, després de l'èxit de la seva versió de Los Cuatro Moleros, a mitjans dels anys 60, van optar per fer i per conformar-se com un grup dedicat exclusivament al rock instrumental. En el juny del 1965 van ser teloners de Los Beatles, ni més ni menys, en el concert ofert a Madrid per al grup anglès. El seu primer àlbum, el seu primer, millor dit, gran àlbum instrumental, data de l'any 1966 i en ell es recullen grans èxits. La qualitat interpretativa de moltes de les seves peces musicals, així com els arranjaments utilitzats, fan d'aquest grup un dels més importants del pop espanyol de tots els temps. Recordem, doncs, ara mateix, a Los Pequeniques.

0: Anem a escoltar ara els Snap, que va ser un projecte alemany d'Eurodance creat en el 1989 per als productors Michel Nyunzik i Luca Ancelotti. Es va fer famós aconseguint números uns mundials en temes com a Running is a Dancer i el The Power, que escoltem ara mateix.
1: Americanская firma Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник.

0: a classic.
1: Classics.
0: Babe, I'm an addict now. An addict for your love.
1: Un temps de ràdio per escoltar aquelles cançons que al pas del temps els ha convertit en un clàssic.

Bé, doncs, arribem avui a la finalització del nostre recorregut radiofònic per als clàssics. Serà fins a una propera ocasió. Salutacions cordials. Josep Dalmau. Adéu-siau.

0: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.
1: Aquest dissabte, 27 de juny, Calella celebra la Festa Major. A les 6 de la tarda, pels carrers de Calella, batucada amb els voltors. A 6:45, a la plaça del Portbó, sardanes amb la Copla Baix Empordà. I també a la mateixa hora, a 6:45, entreguen dels premis del concurs infantil de dibuix a la plaça de les Escoles. A les 7 hi haurà animació infantil amb Fefe i companyia, a la plaça de les Escoles. I d'altra banda, a les 7, ruta Josep Pla a Calella amb sopar al restaurant Caliu. Cal inscriure's abans a fundaciojosepla.cat/agenda. I aquest dissabte, a les 10 de la nit, cançons Arran de Mar amb els Cremats. I també un cremat popular a càrrec de Serrans i Julivies, la Comissió Juvenil de l'ABAC. Es farà a la platja del Canadell. Unes activitats organitzades per l'Associació Recreativa Festes de Calella de Palafrugell.
0: Ràdio Palafrugell. Ràdio Palafrugell. L'emissora pública de Palafrugell, al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.

Ràdio Palafrugell a les xarxes socials. Segueix-nos a Facebook, Twitter, Instagram, al nostre canal de Telegram i al web radiopalafrugell.cat.

Escoltes podcast? A Ràdio Palafrugell fem el millor contingut creat per a tu. Cada dia hi pengem podcasts sobre actualitat, ciència, cultura, esports, literatura i molt més. Els podcasts amb segell Ràdio Palafrugell a la nostra web, a totes les plataformes.

Elles Viu a l'emissora municipal, al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat. Anys amb Ràdio Palafrugell.

Més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara, més que mai, ens trobaràs al teu costat. Ara, més que mai, Ràdio Palafrugell. Durant 5 anys al teu costat.

Passa a Palafrugell, t'ho expliquem primer a Ràdio Palafrugell, a la web, a les xarxes i cada dia a l'antena de la ràdio. El 107.8 FM. Cada dia, les 24 hores, la ràdio pública és referència informativa.

Escolta els podcasts amb segell Ràdio Palafrugell. El contingut que esperes, fet a casa. A radiopalafrugell.cat, a les xarxes socials i a les plataformes.

Música amb segell Ràdio Palafrugell. Et posem la millor música d'artistes locals. La música que es crea a casa nostra sona sempre a Ràdio Palafrugell.

0: Palafrugell és Plaça Nova, Can Màriu, Camp d'en Prats,
1: La Sauleda,
0: La Punxa, Mas Mascort, Vilaseca, Bruguerol, Llofriu, Calella, i tot el que hi passa t'ho explica Ràdio Palafrugell, la ràdio pública.

0: Escoltes Ràdio Palafrugell. Són les 8. Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 8, us parla Maria Lara. Hem mobilitat un accident a la C25 Espinelvis, continua deixant un carrer tallat direcció Lleida. A banda, també una avaria a la 27 a Constantí, sentit Valls, deixa també un altre carrer tallat en aquest punt. A banda, retencions habituals també a les rondes i a les vies de circulació intensa. Pel que fa al servei ferroviari, retards als trens de l'R3 de Rodalies per un robatori de cable entre la Garriga i Figaro. I Catalunya es prepara per celebrar avui una revetlla de Sant Joan en un context de temperatures extremes i risc molt alt d'incendis a més d'un centenar de municipis. Amb una onada de calor encara activa, Protecció Civil fa una crida extrema a la prudència en l'ús de petards i l'activitat al voltant de les fogueres que tornaran a cremar un any més per falsejar la nit més curta de l'any. Els bombers incrementen també un 50% els efectius de guàrdia i també reforcen els agents rurals. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha apel·lat a la corresponsabilitat ciutadana davant d'un escenari d'altes temperatures i combustible dèbil.
2: Anem a intentar implicar la ciutadania com a corresponsable, no només donant-li consells de com ha d'actuar, de com ho ha de fer, de com s'ha de situar davant de l'emergència o de la incidència que es pot produir arran d'un incendi, que entenguin i apel·lem, no? Per això diem foc és foc i després quan veieu els vídeos s'entendrà molt millor, apel·lem a aquesta corresponsabilitat de la ciutadania, recordant una idea que és clau, que és que darrere d'un gran incendi sovint hi ha un petit gest.
1: Trànsit també desplega un operatiu especial per garantir la mobilitat en una nova operació sortida i es faran més de mig centenar de controls de droga i alcoholèmia. I els sindicats CATAC, Comissions Obreres, Intersindical i COS dels bombers de la Generalitat han cridat a no cobrir entre avui i el 30 de juny determinades activacions extraordinàries que consideren fruit de les mancances estructurals del cos. Asseguren que la protesta no afectarà l'atenció a les emergències, però vol evidenciar que el servei depèn sovint d'hores extres i reforços voluntaris. Reclamen més recursos, millores laborals, una millor gestió dels riscos laborals i el reconeixement de la conciliació familiar. I avui surten les notes de la selectivitat. Els 45.000 alumnes que van fer els exàmens fa dues setmanes podran consultar-les al portal d'Universitats de la Generalitat. Les notes de tall per comprovar si els aspirants tenen prou nota per cursar la carrera que volen es publicaran el proper 10 de juliol. I un motorista moria ahir a la tarda en un accident amb un turisme a l'interior de Lloret de Mar a la carretera C63. La moto va impactar contra un cotxe que s'incorporava a una via lateral i va sortir projectat. El conductor del vehicle va resultar il·lès i va donar negatiu en el control de drogues i alcohol.
0: Notícies en xarxa.

0: Les notícies a Ràdio Palafrugell. Al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.
1: Molt bon dia. Titulars de les informacions a les 8 del matí amb aquest butlletí horari de Ràdio Palafrugell, un butlletí que ens porta les informacions que tractarem a partir de les 9 del matí amb el nostre espai. Començarem parlant dels tràmits per impulsar l'any Bastons amb el reconeixement de la Generalitat, un projecte de l'Ajuntament de Palafrugell que preveu activitats commemoratives i aconseguir finançament amb la implicació d'entitats locals. El consistori ja ha mantingut reunió amb agents culturals i prepara la documentació oficial. També parlarem de les formacions per socorristes de les platges de casa nostra. Unes formacions, unes píndoles de català, que són sessions breus de 2 a 4 hores amb vocabulari bàsic i eines d'empatia per comunicar-se amb persones nervioses durant l'estiu a Palafrugell. Seran coordinades amb la presa adjudicatària i l'oficina de català. L'Ajuntament de Palafrugell està fent una valoració de quins canvis pot fer el giratori de l'Avinguda d'Espanya passat l'estiu. També revisa els costos i expropiacions sobrevingudes mentre la policia i urbanisme ultimen detalls per garantir una mobilitat més fluida i segura. Les obres entren en una fase final ja amb ajustos de senyalització, pintura i millores de circulació. Ahir es va presentar a Palafrugell el llibre anomenat Tres senderes pedagògiques, un llibre de Xavier Besalú que és per orientar l'educació en temps d'incertesa. Amb el nostre matinal recordarem aquest llibre i la seva presentació. I, òbviament, amb en Josep Pasqual parlarem també de la previsió meteorològica per aquesta setmana, amb temperatures que es mouran al llarg de la setmana al voltant dels 32 graus aquí a casa nostra, amb una sensació tèrmica més alta a conseqüència de l'aixafogor. El temps predominant serà estable al llarg d'aquesta setmana en domini del sol i sense pluges. Dimecres podria haver-hi, demà dimecres, alguna petita ventada. Aquestes són les informacions que us portem a terme en el dia d'avui a partir de les 9 amb el nostre informatiu matinal a Ràdio Palafrugell.
0: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.
2: Taller elèctric mecànic Joan Andreu. Confia'ns al teu vehicle. Servei de reparació avançada i manteniment de vehicles des de 1989. A Esclanyà.
3: Cap Roig Festival presenta...
4: Casley, Amaya, Antonio Orozco, Miki Núñez, Víctor Manuel,
3: Pablo López, Malú, Luz Casal, Ana Torroja i molts artistes més en concert.
4: Del 3 de juliol al 18 d'agost a Calella de Palafrugell.
3: Compren ara les entrades a caprojfestival.com.
4: Cap Roig Festival, l'has de viure. La letra ya cayó.
5: Parabrises trencat? Vine a Crystal Box. Canviem i reparem la lluna del teu automòbil.
4: A més, fem pintada de les llunes i proporcionem recanvi d'escombretes.
5: Crystal Box. Som professionals.
4: Crystal Box. A Girona, carrer Barcelona 477.
5: A Sant Julià de Ramis, avinguda de França, número 19.
4: I Crystal Box Palamós, carrer Rentadors 11.
5: Telèfon central 972-170277.
0: Tot el que passa a Palafrugell t'ho expliquem primer a Ràdio Palafrugell. A la web, a les xarxes i cada dia a l'antena de la ràdio. Al 107.8 FM. Cada dia, les 24 hores, la ràdio pública és referència informativa.

música, actualitat i esports. Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell, l'emissora pública de casa nostra.

0: persones no volen morir, volen deixar de patir.
1: Darrere el somriure, amb Isaac Lloberes.
0: Perquè som persones i per això som extremadament resistents.
2: Un podcast amb segell Ràdio Palafrugell.
0: Veiem més intents de suïcidi amb dones que amb homes i veiem més morts per suïcidi amb homes que amb dones. És molt important que tinguem tots, homes, dones, persones no binàries, els recursos ben frescos.
3: Això és una iniciativa que surt de la Comissió de Salut Mental, del Consell de Benestar Social, i concretament està emmarcada en el Pla de Salut 2024-2028.
0: No hi ha diferenciació a l'hora de demanar ajuda. Necessitem ajuda.
2: Els podcasts amb segell Ràdio Palafrugell a la nostra web, a totes les plataformes.

0: Òptica Pardo, 75 anys al servei de la teva visió. Òptica Pardo, plaça Llibertat número 8, la Bisbal d'Empordà.
1: Aïllaments Jusgon, aplicació certificada d'escuma de poliuretà amb més de 20 anys d'experiència.
2: Truqui a Aïllaments Jusgon, telèfon 972 30 30 44.
1: Disposem de grua pròpia i també oferim servei de pintura en general.
2: Demani'ns pressupost sense compromís. Ens ajustem a les seves necessitats.
1: Aïllaments Jusgon, més informació i trajectòria al 972 30 30 44 o a jusgon.com. Ràdio!

més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara, més que mai, Ràdio Palafrugell, l'emissora pública.

0: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
1: Petrolis Costa Brava, telèfon 972 30 1805. La solució més fàcil i ràpida per tenir gasoil a l'instant a casa seva. Recordi, quan necessiti gasoil, posi's en contacte amb Petrolis Costa Brava, distribució de gasoil a domicili per a calefacció agrícola i automoció. Petrolis Costa Brava, a la mateixa gasolinera de Regincós. Telèfon 972 30 1805. 972 30 1805.

0: Grup Serratosa, servei oficial Peugeot pel Baix Empordà i ara també servei oficial Citroën pel Baix Empordà. Grup Serratosa.
1: Vine, fes més i refresca't.
2: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmes.com.
1: A Fes Més, fes-ho a mida. I recorda, a Fes Més Palafrugell, tots els diumenges, obert.
3: Posa't en contacte amb Ràdio Palafrugell. Vols saludar-nos? Demanar música? Explicar-nos alguna cosa? Envia una nota de veu al 972 30 42 12. El telèfon de sempre, que ara també té WhatsApp. 972 30 42 12.

0: Escoltes Ràdio Palafrugell. Són les 9. Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Laram. Ja estan disponibles les notes de la selectivitat. Els 45.000 alumnes que van fer els exàmens fa dues setmanes podran consultar-les a partir d'aquests moments al portal d'Universitats de la Generalitat. Les notes de tall per comprovar si els aspirants tenen prou nota per cursar la carrera que volen es publicaran en aquest cas el proper 10 de juliol. I Catalunya es prepara per celebrar avui una revetlla de Sant Joan en un context de temperatures extremes i risc molt alt d'incendis a més d'un centenar de municipis. Amb una onada de calor encara activa, Protecció Civil fa una crida a extremar la prudència en l'ús de petards i l'activitat al voltant de les fogueres que tornaran a cremar un any més per festejar la nit més curta de l'any. N'ha parlat avui a la xarxa Josep Ramon Cabello, que és subdirector de Prevenció de Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya.
2: És un dispositiu que ja normalment és el que està previst. Nosaltres, per la nostra part, hem posat en alerta encara del Pla Procicat per a l'onada de calor. Això vol dir que tenim tots els efectius amatents per qualsevol cosa que pugui passar. També l'hem enfocat en prealerta també per la possibilitat d'un incendi forestal. I llavors el que fem en aquest cas és, com encara doncs, no s'ha declarat cap emergència, estar amatents amb els nostres efectius pel que pugui passar.
1: Per la seva banda, els bombers incrementen un 50% els efectius de guàrdia i també reforcen els agents rurals. Trànsit també desplega un operatiu especial per garantir la mobilitat en una nova operació sortida i es faran més de mig centenar de controls de droga i alcoholèmia. I en aquest sentit, els sindicats CATAC, Comissions Obreres, Intersindical i Cos dels Bombers de la Generalitat han cridat a no cobrir entre avui i el 30 de juny determinades activacions extraordinàries que consideren fruit de les mancances estructurals del cos. Aseguren que la protesta no afectarà l'atenció d'emergències, però vol evidenciar que el servei depèn sovint d'hores extres i reforços voluntaris. Reclamen més recursos, millores laborals, una millor gestió dels riscos laborals i també el reconeixement de la conciliació familiar. I pel que fa a la mobilitat, un accident a la C-25 a Espinelves continua deixant un carrer tallat direcció Lleida. També un altre accident, en aquest cas a la B-10, a l'Hospitalet, deixa també vehicles al voral direcció Nus de Trinitat. També una avaria a l'A-27 a Constantí, sentit Valls, deixa un altre carrer tallat i finalment una altra avaria a la C-58 a Sabadell, deixa també vehicles al voral. A banda, la presència d'un animal a la via, Balenyà, també deixa un carrer tallat. Pel que fa al servei ferroviari, retards als trens de l'R3 de Rodalies, avui també per un robatori de cable entre la Garriga i Figaró. I un motorista moria ahir a la tarda en un accident amb un turisme a l'interior de Lloret de Mar, a la carretera C-63. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Les notícies a Ràdio Palafrugell. Al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.
3: Molt benvinguts i benvingudes a Informatiu de Ràdio Palafrugell amb els serveis informatius de la nostra emissora. Qui us parla, soc jo, Rafael Corbí, a la direcció i presentació d'aquest espai, però sense la Maria Vilà, que té cura de les notícies i la gestió informativa de la nostra emissora. Durant aquests dies no podíem fer-ne res, per tant, també salutacions de la seva part. Comencem amb les notícies del dia d'avui, en el qual parlarem de diversos temes, com per exemple l'Avinguda d'Espanya, parlarem del mestre Bastons, parlarem de la previsió meteorològica dels socorristes de les nostres platges, recordarem el darrer llibre d'en Xavier Besalú. Això amb l'agenda i amb d'altres qüestions que tenim previstes per al nostre informatiu d'avui.
0: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.
3: I com dèiem, i sense més preàmbuls a les notícies, comencem parlant del mestre Bastons, perquè l'Ajuntament de Palafrugell ja ha posat en marxa el procediment per demanar a la Generalitat de Catalunya la declaració de l'any Bastons. Així ho ha avançat l'alcaldessa de Palafrugell, Laura Millán, amb una entrevista a la nostra emissora. Laura Millán explica que ja s'ha reunit amb la directora dels serveis territorials.
4: I vàrem estar parlant amb ella, li vàrem traslladar la nostra petició i també hem preparat els documents per formalment enviar la petició a la Generalitat perquè contemplin la possibilitat de fer any bastons.
3: Algunes entitats, com ara la Fundació Ernest Morató, també ha fet propostes de diferents activitats.
4: Per el que em va dir la regidora, ja s'havien reunit amb la Fundació Ernest Morató, amb diferents propostes que ells també feien. De fet, les varen fer arribar també a l'Ajuntament i bueno, caldrà fer tot aquest treball, que jo penso que ara un cop passin la festa major, doncs s'acabaran de reunir des de l'àrea de cultura amb les diferents entitats, no? Des dels grups d'havaneres, la Fundació Ernest Morató, la pròpia família del senyor Bastons, no? per veure com s'enfoca aquestes celebracions.
3: La voluntat és organitzar activitats culturals i implicar diferents col·lectius del nostre municipi amb aquest any Bastons. De moment està a les beceroles, però de ben segur que és una qüestió que ha de tirar endavant pel bé també de la cultura al nostre municipi. Seguim parlant de l'alcaldessa de Palafrugell, la Laura Millán, que ens va visitar els nostres estudis i va deixar-nos diferents informacions, com per exemple la següent: l'Ajuntament farà píndoles en català adreçades als socorristes que treballen a les platges del municipi. Seran formacions breus, entre 2 i 4 hores. Segons l'alcaldessa, la iniciativa vol reforçar la qualitat del servei d'atenció als banyistes i alhora garantir els drets lingüístics dels usuaris. Aquestes seran unes píndoles conjuntes amb l'Oficina de Català de Palafrugell.
4: Que com a mínim siguin empàtics, tinguin eines per relacionar-se amb les persones, vocabulari bàsic, en català en aquest sentit, no? que pugui ser doncs, agradable la situació si es dona doncs, que la persona està nerviosa i la seva llengua materna i amb la que se sent còmode expressant-se és amb el català i que per tant doncs, hi hagi aquesta comunicació pugui ser fàcil.
3: L'objectiu és que els professionals del socorrisme puguin entendre i expressar-se en català en situacions habituals del servei, com ara incidències lleus, assistències mèdiques o avisos de seguretat.
4: Aquestes píndoles el que busquen és això, donar-los eines per dir, escolta, no parlo tant català però t'entenc, no pateixis, no? Que el puguin dir alguna cosa en català i que tot això doncs, ajuda molt els catalanoparlants doncs, valoren positivament, no? Que hi pugui haver-hi aquest intercanvi i per tant que els drets lingüístics de totes les persones doncs, estiguin al màxim de respectats, que és el que volem.
3: Recordem que les platges del nostre municipi ja tenen servei de socorrisme des del passat dia 15 d'aquest mes de juny. I acabem amb aquesta entrevista amb l'alcaldessa, recordant que també ens va parlar de l'Avinguda d'Espanya, perquè ja s'ha acabat la tercera fase del desdoblament. Ara cal saber què passarà amb el giratori que hi ha situat per entrar cap al carrer Ample. Segons l'alcaldessa, la Laura Millán, s'està reparant la caseta central amb els pous i s'estudia amb la policia quines seran les millors opcions de la via. Unes opcions que s'haurien de fer uns canvis passat l'estiu, tot i que ara ja se n'han fet alguns en la pintura en els carrils d'accés.
4: Cal reparar bé aquella, la caseta que hi ha allà al mig, que són els pous. Allò ara s'està treballant i llavors estem fent juntament amb policia veient com fem bé allà tot el tema de la pintura, el semàfor per creuar, ajustar-lo bé i veure també una mica com podem retallar les voreres perquè les entrades dels cotxes siguin una mica més fluides i no hi hagi aquesta sensació de que col·lapses cotxe amb cotxe.
3: L'alcaldessa reitera que l'objectiu dels dos carrils no és per fer una circulació amb velocitats altes.
4: Endreçar l'entrada de Palafrugell, dignificar-la, fer aquesta accessibilitat a peu, en bicicleta, segura per a les famílies i que, a més, doncs, va amb aquests dos carrils, però que no són dos carrils per córrer, no? Sinó que és això, una entrada més dignificada a Palafrugell, però sí que és veritat que en alguns punts la circulació no és del tot fluida, quan algú no s'ho coneix dubta i no sap cap on ha d'anar, doncs tot això sí que juntament amb policia doncs, també volem fer alguns ajustos.
3: El consistori està ara mateix tancant el balanç econòmic de l'obra de la tercera fase, que s'ha vist afectada per costos sobrevinguts i expropiacions que inicialment no estaven previstes.
4: L'urbanisme està fent tot el tancament de preus perquè hi han hagut coses sobrevingudes, expropiacions, etc., doncs, que no es tenien contemplades a l'inici del projecte i que s'han hagut d'anar fent i que tot això doncs, ha incrementat els costos. Llavors estem acabant de tancar tota l'operació per poder afrontar aquesta millora, no, d'aquests llocs on la circulació a vegades és una mica més complexa, no és tan fluida, no, i no permeten aquesta fluïdesa amb el trànsit.
3: Aquestes eren les paraules de l'alcaldessa, doncs, d'aquesta entrevista que va deixar tots aquests temes que avui hem estat considerant i parlant a Ràdio Palafrugell. I ara marxarem cap a Calella. I és que recordem que Calella celebrarà la seva festa major del dia 26 i fins al 28 d'aquesta setmana, d'aquest mes de juny, i aquesta setmana serà, òbviament, és perquè és Sant Pere, i Calella celebrarà la seva festa, tot està vinculada amb aquests actes tradicionals de Sant Pere. Serà una celebració que combinarà tradició, cultura i activitats per a totes les edats. Entre els actes destacats del divendres, per exemple, hi ha la inauguració de l'exposició Els cartells de la festa major i del cinema, a les 7 de la tarda al local social, i a les 10 de la nit la plaça del Portbou acollirà un ball amb música dels anys 80-90 i 2000 amenitzat per DJ. Dissabte tindrem a les 10 del matí el concurs infantil de dibuix i una mostra de puntaires. A la tarda a les 6 la batucada dels voltors recorrerà els calells de Calella. A 6:45 tindran lloc les sardanes amb la Cobla Baix Empordà, coincidint amb el lliurament dels premis del concurs infantil de dibuix. Les activitats familiars continuaran a les 7 de la tarda amb un espectacle d'animació infantil a càrrec de Fefi companyia, i a la mateixa hora també s'ha programat una ruta guiada dedicada a l'escriptor Josep Pla, que finalitzarà amb un sopar tradicional empordanès. La festa major culminarà el diumenge amb una missa de Sant Pere, a les 11 del matí a l'església de Calella, acompanyada per la coral Nit de Juny. A les 12 a la plaça de l'església tindrà lloc un vermut popular. Ja a la tarda, a 6:45, la plaça del Portbou serà l'escenari d'un ball de ritmes llatins amb Mari Carmen Tejada i les seves zumberes, seguit d'una rua pels carrers del centre de Calella. Aquesta activitat l'organitza l'ABAC, l'Associació de Veïns i Amics de Calella, Serranys i Juli Vies i l'Associació Recreativa Festes de Calella de Palafrugell. Ahir es va presentar a Palafrugell el llibre d'en Xavier Besalú, reflexionant sobre temes actuals d'educació, anomenat Tres senderes pedagògiques, una obra que aborda qüestions com la incertesa social, l'impacte de la tecnologia i els debats sobre el model educatiu. Un llibre que pren com a referents tres figures i moviments claus de la pedagogia contemporània, Lorenzo Milani, en Paulo Freire i l'associació de mestres Rosa Sensat.
5: Per molts educadors d'avui dia semblaria que aquesta associació, que és viva i que segueix publicant llibres i revistes i fent sentir la seva veu, doncs semblaria que és una cosa del passat i que ja no interessa. I jo he volgut dir, doncs no, tant el mestre de Barbiana com Paulo Freire com l'associació de mestres Rosa Sensat tenen molt a dir en el moment actual, justament en aquest moment que he definit com de confusió i de desconcert.
3: L'autor ens va explicar en conversa ahir al matí a Ràdio Palafrugell que el llibre sorgeix de la necessitat d'analitzar els reptes educatius actuals que afecten tant famílies com els mateixos centres educatius. També defensa la necessitat de recuperar experiències pedagògiques del segle passat que ell considera que encara estan vigents.
5: Vol dir això que el llibre parla una mica de tot, però amb dos objectius de fons, diguem-ne. D'una banda, anar contra l'oblit, rescatar algunes coses del passat, sobretot del passat del segle XX, que s'han fet molt bé i que val la pena tenir presents. I dos, doncs això, fer llum davant d'alguns problemes gruixuts de l'educació en general. No només, quan parlo d'educació, no parlo només de les escoles, eh? Mm.
3: Xavier Besalú ens va reivindicar a través de la conversa que van mantenir una escola inclusiva i oberta a tothom amb els recursos necessaris per garantir el dret universal a l'educació.
5: El dret a l'educació és un dret universal que ha de ser satisfet per al 100% de la població, però evidentment el 100% de la població vol dir per tots, eh? Per les persones que tenen algun tipus de discapacitat, per les persones que estan en una situació de pobresa extrema i també per a la gent que arriba de fora o pels fills de les famílies estrangeres. Tota aquesta gent tenen dret a una plaça escolar, a l'escola ordinària, i per tant l'escola i el sistema educatiu el que ha de proporcionar són els recursos recursos personals, econòmics, de pròtesis, de temps, perquè tothom pugui aprendre el que la societat considera que ha d'aprendre.
3: En aquest llibre destaca també la importància de formar ciutadans crítics i participatius capaços d'implicar-se en la vida pública.
5: També és una crida a que aquesta educació hem de tenir clar que també ha de ser una formació per participar en la vida pública, una alfabetització política, podríem dir. Es tracta de formar ciutadans que participin actius, no només quan hi hagi una convocatòria electoral, que també, sinó que al llarg dels 4 anys, a través de l'associacionisme i de tot plegat, han de participar.
3: D'aquesta manera, doncs, en recordem aquest llibre i us el recomanem especialment, un llibre per orientar l'educació en temps d'incertesa. El llibre que ens aporta en Xavier Besalú, 3 senderes pedagògiques. Onada de calor a casa nostra, molta calor, atenció aquesta nit, sisplau, atenció aquesta nit, perquè les podem passar malament també amb els petards i amb aquesta època de sega que estem vivint ara mateix. La costa viu aquests dies una onada de calor que també es trobarà, es notarà, sobretot per la xafogor i la humitat. En Josep Pasqual ens ho recordava ahir, des de l'Observatori Meteorològic de l'Estartit, que tot i les temperatures que es mantindran al voltant dels 32 graus, la presència de la marinada i la humitat del mar faran que la sensació tèrmica sigui molt més alta.
6: És a dir, els termòmetres no pujaran ni de bon tros tant com les comarques de Lleida, per exemple, però sí que el cos nostre notarà, doncs, una sensació una mica, doncs, desagradable, no per la temperatura, sinó per l'humitat o el conjunt de les dues coses.
3: Sí, ens ho explicava en Josep Pasqual. La temperatura de l'aigua del mar, pròpia de l'inici de l'estiu, contribueix amb aquest ambient càlid i humit a la franja litoral, afavorint aquesta sensació de xafogor persistent a primera línia de la costa.
6: Sí que avui notarem que els termòmetres no pugen tant, que però serà poqueta cosa, perquè tindrem, doncs, aquesta feble marinada que fins i tot, doncs, ens pot portar aquesta típica boira que a vegades apareix en situacions aquestes a la línia de la costa, però seria momentània. I, a part d'això, doncs, domini del sol.
3: De cara a Sant Joan, el temps es mantindrà estable amb domini del sol i absència de pluges. La revetlla es preveu tranquil·la, tot i la presència de vent de garbí, que pot fer variar lleugerament la sensació de calor i l'humitat en alguns moments.
6: En principi, de pluja no n'hi haurà, i sí, doncs, que tindrem aquesta temperatura alta. Per tant, en principi, a més, doncs, sense vent, que seria una cosa, doncs, que amb els coets podria fer desviar-los en zones, diguéssim, de bosc. Per tant, doncs, una situació força tranquil·la. I sí que el dia de Sant Joan, doncs, tindrem una mica de vent, vent de garbí, que farà, justament, doncs, que l'aire no sigui tan humit i que la temperatura pugi una mica més.
0: Tot el que passa a Palafrugell t'ho expliquem primer a Ràdio Palafrugell, a la web, a les xarxes i cada dia a l'antena de la ràdio, al 107.8 FM. Cada dia, les 24 hores, la ràdio pública és referència informativa.
3: Definitiva, una setmana marcada per la continuïtat d'aquesta onada de calor, també a la nostra costa, amb valors moderats, però amb una sensació tèrmica elevada, que haurà d'aquesta humitat, d'aquesta xafor. Tanquem la paradeta amb el nostre informatiu que us portem a terme amb els serveis informatius de Ràdio Palafrugell, tot en recordant per aquest dimecres de Sant Joan que tenim programació de cinema a Palafrugell amb la pel·lícula La Isla d'Enrum, una pel·lícula de Fatih Akin que podreu veure aquest dimecres en 3 sessions al Teatre Municipal de Palafrugell organitzada per el Cineclub Garbí, a 17:45 de la tarda, a 20:45 del vespre i a 21:45 de la nit. Res més, doncs, salutacions de Rafael Corbí, també de la Maria Vilà, amb els serveis informatius de Ràdio Palafrugell amb aquests dies calorosos. No tireu molts de petards i si els tireu, vigileu on els llanceu. Moltíssimes gràcies per escoltar més notícies a radiopalafrugell.cat i els canals oficials de Facebook, Twitter, Instagram i Telegram de la nostra emissora, l'emissora pública de Palafrugell. Allà on neix, es cuina, es fa i es dona les notícies, la informació de Palafrugell. Adéu-siau.
0: Les notícies Casacases, a Ràdio Palafrugell.

0: 45 anys al teu costat. Ràdio Palafrugell, l'emissora municipal.
1: ASB Motor, gestió de vendes i vehicles d'ocasió. Més de 100 cotxes en estoc. Carrer Picasso 50, cantonada carrer Barris i Buixó de Palafrugell. ASB Motor.
2: Devori els deliciosos gelats de gelateria La Xixonenca.
3: Gelats amb infinitat de sabors. Exquisits gelats per a postres.
2: Gran varietat de gelats sense sucre i gelats per a al·lèrgies alimentàries, per a celíacs, al·lèrgics a l'ou o a la llet.
3: Refrescants smoothies de fruites, orxates, granissats i, com sempre, delicioses creps i gofres.
2: Per oblidar-se de la calor, quedant-se amb un bon sabor de boca. Gelateria La Xixonenca, al carrer Calau, número 12 de Calella de Palafrugell.
3: Des de 1970, gelateria La Xixonenca.
4: Ni un, ni dos. 40 anys al vostre servei. Planxisteria La República. Planxisteria La República. La més alta qualitat en reparació de mecànica, planxa i pintura. A Mont-ras, darrere del pas elevat de la carretera de Palamós, Planxisteria La República. 40 anys al vostre servei.
0: Escolta Ràdio Palafrugell i trobaràs l'actualitat del costat de casa i la música que més et sorprendrà i t'enganxarà. Al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.

0: Gràfiques Agustí, la impremta de la comarca. No cal anar més lluny. Més de 35 anys al vostre servei. Carrer Bailèn 4547 de Palafrugell. Telèfon 972 30 50 52.
1: La depuradora de Palamós ha recuperat la normalitat i torna a funcionar amb el tractament complet. Ja han acabat les obres de reparació dels greus desperfectes provocats pel temporal Harry de final de gener i que la van deixar inoperativa. La Diputació de Girona, mitjançant el Consorci d'Aigües Costa Brava Girona, sempre al costat dels municipis de les comarques gironines.
2: Laboratori Corbí. Som especialistes en disseny de cuines i espais. Treballem en 4D i fem la cuina en funció de les teves necessitats.
3: Som distribuïdors de la marca Saitra i de diferents marques d'electrodomèstics de la mà de Corbí.
2: T'esperem a hores convingudes al carrer Barris i Buixó número 33 de Palafrugell i a Instagram a @labcorbí.
3: La cuina dels teus somnis a Laboratori Corbí.
4: Escolta... Ràdio Palafrugell.
5: Ràdio Palafrugell.
4: Hi trobaràs l'actualitat del costat de casa i la música que més et sorprendrà
5: i t'enganxarà.
4: Al 107.8 FM
5: i a radiopalafrugell.cat.
4: Sorprendrà
5: i t'enganxarà.
4: Al 107.8 FM
5: i a radiopalafrugell.cat.

0: Coplejant.
1: Som a tot el país.
0: Coplejant.cat.
1: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
0: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
2: Coplejant a Ràdio Palafrugell, els dissabtes de 8 a 9 del matí.
1: I a la teva ràdio.

0: Ei, sabeu que el restaurant que la Teresa de Pals fa esmorzars a forquilla de 8 a 12? Cargols, cabrit, callos, carn a la brasa... Al restaurant que la Teresa de Pals, en Ramon us espera.
1: Ni un, ni dos. 40 anys al vostre servei. Planxisteria La República. Planxisteria La República. La més alta qualitat en reparació de mecànica, planxa i pintura. A Mont-ras, darrere del pas elevat de la carretera de Palamós, Planxisteria La República. 40 anys al vostre servei.
2: Tecomac. Venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.

l'emissora municipal, al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat. Quaranta-cinc anys amb Ràdio Palafrugell.

0: Escoltes Ràdio Palafrugell. Són les 10.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. Ja estan disponibles les notes de la selectivitat. Els 45.000 alumnes que van fer els exàmens fa dues setmanes podran consultar-les a partir d'aquests moments al portal d'Universitats de la Generalitat. Les notes de tall, però, per comprovar si els aspirants tenen prou nota per cursar la carrera que volen, es publicaran en aquest cas el proper 10 de juliol. I Catalunya es prepara per celebrar avui una revetlla de Sant Joan en un context de temperatures extremes i risc molt alt d'incendis, a més d'un centenar de municipis. Amb una onada de calor encara activa, Protecció Civil fa una crida extrema a la prudència en l'ús de petards i l'activitat al voltant de les fogueres que tornaran a cremar un any més per festejar la nit més curta de l'any. N'ha parlat avui a la xarxa el Josep Ramon Cabello, que és el subdirector de Prevenció de Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya.
3: Aleshores, doncs, volem treballar, volem que la gent estigui conscienciada en tots aquests àmbits. D'una banda, doncs, preocupar-se per no patir els efectes de la calor, intentar refrescar-se com a mínim algunes les hores més caloroses del dia, i després, quan facin doncs, ús de la pirotècnia, aquesta, sobretot aquesta nit, doncs, que vagin a precaució i que no ho facin doncs, ni en masses boscoses, ni en zones boscoses, ni en la franja de 500 metres que l'envolta.
2: També els bombers incrementen un 50% els efectius de guàrdia i també reforcen els agents rurals. Per la seva banda, Trànsit també desplega un operatiu especial per garantir la mobilitat en una nova operació sortida i es faran més de mig centenar de controls de droga i alcoholèmia. I en aquest sentit, els sindicats CATAC, Comissions Obreres, Intersindical i COS dels bombers de la Generalitat han cridat a no cobrir entre avui i el 30 de juny determinades activacions extraordinàries que consideren fruit de les mancances estructurals del cos. Aseguren que la protesta no afectarà l'atenció a les emergències, però vol evidenciar que el servei depèn sovint d'hores extres i reforços voluntaris. Reclamen més recursos, millores laborals, una millor gestió dels riscos laborals i el reconeixement de la conciliació familiar. I pel que fa a la mobilitat, un accident a la C-25 a Espinelves, volíem dir, continua deixant un carril tallat direcció Lleida. També una avaria a la 27 a Constantí, sentit Valls, deixa un altre carril tallat, i una altra avaria, en aquest cas a la B-10 a Santa Coloma de Gramenet, deixa també un altre carril tallat. Pel que fa al servei ferroviari, retards als trens de l'R3 de Rodalies per un robatori de cable de coure entre la Garriga i Figaró, i l'R14 ja recupera la circulació, però amb retards després de l'incendi que hi va haver ahir a la via a prop a Montblanc. I un motorista moria ahir a la tarda en un accident amb un turisme a l'interior de Lloret de Mar, a la carretera C-63. La moto va impactar contra un cotxe que s'incorporava a una via lateral i el motorista va sortir projectat.
1: Notícies en xarxa.

0: No llegiu Mediterrània, la teva llibreria a Palafrugell, carrer de la Tarongeta 24, molt a prop del mercat. Si no tenim el llibre al moment, te'l demanem. No llegiu Mediterrània. A cada lectora i lector, la seva lectura.
1: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.
2: Aquest diumenge, 28 de juny, a 6:45 de la tarda, a la plaça del Portbó de Calella, balls llatins a Maria Carmen Tejada i sus tumberes. I seguidament hi haurà una rua pels carrers del centre de Calella, dins dels actes de la Festa Major de Calella. Unes activitats organitzades per l'Associació Recreativa Festes de Calella de Palafrugell.
3: ImpactaRètols.com, al teu servei. Disseny, retolació, lluminosos, vehicles, impressió digital, corporis. Visita'ns a ImpactaRètols.com.
1: Escoltes Ràdio Palafrugell.

0: Restaurant Campera, de Begur, l'autèntica cuina casolana amb menú diari de dilluns a divendres. Menú festiu, caps de setmana, carrer Francesc Forgues, número 1, al costat de l'Ajuntament de Begur.
1: Petrolis Costa Brava, telèfon 972 30 1805. La solució més fàcil i ràpida per tenir gasoil a l'instant a casa seva. Recordi, quan necessiti gasoil, posi's en contacte amb Petrolis Costa Brava, distribució de gasoil a domicili per a calefacció agrícola i automoció. Petrolis Costa Brava, a la mateixa gasolinera de Regincós. Telèfon 972 30 1805. 972 30 1805.

0: Benet Pibernat, distribuïdor de gasoil per a calefacció a domicili. Telèfon 972 30 02 21.
1: Rei Kebab en tacos. Kebabs, tacos i pizzas casolanes des de 6,50 €. Servei a domicili. Avinguda Generalitat 25 de Palafrugell. Rei Kebab en tacos.

0: Forpas Gastronomia. Per a tothom, tant per a l'hostaleria com per a tota la família, oferim producte de qualitat cada dia. Forpas Gastronomia, el polígon industrial de Palafrugell.
1: La depuradora de Palamós ha recuperat la normalitat i torna a funcionar amb el tractament complet. Ja han acabat les obres de reparació dels greus desperfectes provocats pel temporal Harry de final de gener i que la van deixar inoperativa. La Diputació de Girona, mitjançant el Consorci d'Aigües Costa Brava Girona, sempre al costat dels municipis de les comarques gironines.

0: Escoltes Ràdio Palafrugell. Són les 11. Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Ja es coneixen les millors notes de la selectivitat. Els 45.000 alumnes que van fer els exàmens poden ja consultar els seus resultats, volíem dir, al portal d'Universitats de la Generalitat. La Laura Tallada, estudiant de l'Institut Pere Alsius i Torrent de Banyoles, ha aconseguit la millor nota de totes amb un 9,9. Per darrere se situen 4 alumnes que han obtingut un 9,8, tots ells de la demarcació de Barcelona. Es tracta de la Martina Gutiérrez, l'Enric Sánchez, el Tomàs Alfonso Torral i també el Joan Torrecillas. A banda, la demarcació de Tarragona, la millor puntuació ha estat del 9,7, que l'ha obtingut el Miquel Edo, de l'Institut Baix Camp de Reus, i a Lleida la millor nota és d'un 9,6 de la Lucía García, de l'Institut de Planells d'Artesa de Segre. Les notes de tall, per comprovar si els aspirants tenen prou nota per cursar la carrera que volen, es publicaran en aquest cas el proper 10 de juliol. I el govern central ha aprovat una inversió extra de 2.218 milions d'euros per fer front a la dependència amb l'objectiu d'arribar als 7.200 milions d'inversió l'any que ve. D'aquesta manera, i segons ha explicat el president del govern, Pedro Sánchez, els ciutadans que disposin del grau 2 de dependència doblaran el finançament rebut i els que tinguin un 3 més que doblaran el finançament. Sánchez ha aprofitat per explicar que amb mesures socials com aquesta es justifica la feina del govern actual.
2: Y a quienes se preguntan por qué este Ejecutivo, este Gobierno quiere continuar pese a todas las dificultades y a las piedras en el camino, yo les digo que la respuesta es esta, que la respuesta está aquí. Seguimos para esto, para mejorar la vida de la gente. Seguimos para ampliar y consolidar derechos sociales. Seguimos para construir una España más justa y mejor. Y eso es exactamente lo que hoy estamos celebrando aquí.
1: Sánchez ha marcat com a prioritat reduir les llistes d'espera, garantir més i millors cures als afectats i dignificar les condicions del personal cuidador. I Catalunya es prepara per celebrar avui una revetlla de Sant Joan en un context de temperatures extremes i risc molt alt d'incendis a més d'un centenar de municipis. Amb una onada de calor encara activa, Protecció Civil fa una crida a extremar la prudència en l'ús de petards i l'activitat al voltant de les fogueres que tornaran a cremar un any més per festejar la nit més curta de l'any. També els bombers incrementen un 50% els efectius de guàrdia i també reforcen els agents rurals. Per la seva banda, Trànsit també desplega un operatiu especial per tal de garantir la mobilitat en una nova operació sortida i es faran també més de mig centenar de controls de droga i alcoholèmia. I el president del Club Deportiu de la Floresta, club on jugava un dels 3 menors morts ofegats el divendres passat a la Rabassada, assegura que els infants es banyaven quan un corrent els va arrossegar cap a una zona de roques. Ha desmentit així que els nens estaven banyant en la zona de roques.

0: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
1: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.
2: Aquest dissabte, 27 de juny, Calella celebra la Festa Major. Al matí, a les 10, hi haurà el concurs infantil de dibuix, a la plaça del Portbó. I a la mateixa hora, sota les voltes, mostra de puntaires. Unes activitats organitzades per l'associació recreativa Festes de Calella de Palafrugell.
3: Òptica Pardo, 75 anys al servei de la teva visió. Òptica Pardo, plaça Llibertat número 8, la Bisbal d'Empordà.

0: Escolta els podcasts amb segell Ràdio Palafrugell. El contingut que esperes fet a casa a radiopalafrugell.cat, a les xarxes socials i a les plataformes.
1: Molt benvinguts i benvingudes a la matinal de la sintonia de Ràdio Palafrugell. Us parla Rafael Corbí, aquí estem al vostre costat per portar-vos totes les informacions d'aquest matí, amb els nostres serveis informatius i també les millors cançons, aquelles per al record musical. Soc Rafael Corbí, amb aquest dimarts 23 de juny, dia de la Revetlla de Sant Joan. Ara mateix és 11:45 i us acompanyaré fins al punt de les 3 d'aquesta tarda. Hem començat amb After This Bus al Close, una cançó fabulosa d'entre Jack Kins. Continuarem amb Álvaro Soler, amb La Cintura, i Liam Womack amb I Hope You Dance, cançons que ens acompanyaran en els propers minuts i que ens conduiran a escoltar la primera de les dues entrevistes que aquest matinal us tenim preparades. Parlem de llibres i amb el primer d'ells ho farem a 11:45 amb en Damià Olivés en Buixó, que ens portarà la presentació del seu primer llibre, que de fet no és el primer que escriu, ja ho sentireu com us ho comenta. I després a 12:45 parlarem amb un altre escriptor que també ens parla de Palafrugell, en aquest cas de la família de Can Barris. És el llibre que presenta aquest dissabte al Museu del Soroll Jordi Mestre. L'escoltarem a partir d'1:15 d'aquest matí. Ara, Álvaro Soler.

0: Corbí, el gran centre de l'electrodomèstic al Baix Empordà, amb les millors marques. Carrer Mestre Sagrera, número 9, de Palafrugell. No tanquem al migdia.
1: Compri a Palafrugell sense anar més lluny.
2: Això, taller floral, tota classe de flors naturals i plantes per a celebracions. Servei d'entregues florals a domicili, gratuïtes a Palafrugell. Ens trobaràs al telèfon 662 07 01 44 i al web aixoflors.com.
1: Compri a Palafrugell sense anar més lluny.
3: Senyores i senyors, seguim xerrant amb gent del nostre poble que ens ve a fer saber coses que fan per la cultura, per l'esport, per tot el que calgui d'aquí a Palafrugell. I avui parlem de cultura, parlem d'un llibre, parlem d'un escriptor de casa nostra, persona ben coneguda des de fa moltíssims anys per als negocis que ens ha portat aquí a terme i del qual m'emplau doncs, haver estat també durant molts anys un client habitual, diríem, no? Damià Olivés, com anem?
4: Hola, molt bé, gràcies per convidar-me. Un plaer, com sempre, estar aquí amb vosaltres.
3: Això és casa teva, no?
4: Quasi, quasi.
3: Almenys de molts dels discos que tenim, tu n'ets bona part responsable,
4: exacte,
3: també, per això.
4: Exacte, sí, quan tenim la botiga de música.
3: Escolta, música, però en aquest cas música escrita, diríem quasi, eh? No és un llibre de música, però tu ens vens a parlar d'un llibre que acabes de publicar. El primer que publiques, però no el primer que escrius.
4: Ah, exacte. En tinc ja 5 d'escrits.
3: Com xurros, tu, no?
4: Aquest és el tercer. I el que és que aquest és el primer que hem volgut publicar amb l'editorial per dues raons. Una és una mica de prova per veure com funcionava la cosa. Estem molt contents, s'ha tingut molt bona acceptació, s'està venent molt bé i les crítiques són molt bones. I la segona raó és perquè aquest és un llibre molt personal meu, molt personal. Això va passar a finals dels anys 70 a l'Institut de Palafrugell, que jo hi anava. Per això són vivències que jo he pogut viure personalment. Tot el que s'explica aquí són coses, anècdotes i coses que ens van passar en aquella època.
3: O sigui que és un llibre autobiogràfic?
4: No, no és autobiogràfic. Hi ha una part de dramatisme per donar-li una mica més d'emoció, però diguem que sí, que moltes coses dels que passen aquí són vivències meues i dels meus amics.
3: Per tant, però no parles de tu, tu no ets el protagonista.
4: No, jo no sóc el protagonista. Tot i que les vivències sí que són meves, però no he pogut ser el protagonista, he pogut posar-ho un poc d'una altra persona.
3: T'has posat més alt, més guapo, més,
4: sí,
3: més trempat, no? No ets tu,
4: exacte,
3: però t'hi podries assemblar,
4: sí.
3: No? No, home, a veure, parlem una mica de, doncs, de què va el llibre, a part d'aquestes anècdotes, hi ha un fil conductor que...
4: Sí, a
3: què ens intentes explicar?
4: No puc explicar gaire, perquè
3: no, ja,
4: faríem
3: tots,
4: una
3: tots
4: mica
3: dieu
4: el
3: mateix,
4: spoiler,
3: ja, tots
4: que és veritat. Si no, la gent ja no comprarà el llibre, perquè ja sabrà de què va. No, a veure, diguem que hi ha dues parts molt destacades en aquest llibre. La primera part s'explica doncs, una mica la història dels protagonistes, que són 7 nanos que anaven a l'institut. És una mica perquè la gent comenci a empatitzar amb ells, conèixer com eren, el que feien. I la segona part és la que no puc explicar perquè és allà on te passa, diguem, no sé, l'emoció, el drama, tipus policíac, novel·la negra, la segona part, vale? Llavors, m'estimo més no parlar-ho.
3: El llibre es titula El Club dels Set. Quan ho hem comentat amb en Damià, jo li dic, home, a mi me sona una mica això d'una sèrie de novel·les, i no sé si se'n van fer pel·lícules, em penso que també, del Club de los Cinco, no?
4: Sí,
3: que hi havia de la nostra joventut. I eren, allò eren aventures juvenils. Això són aventures juvenils, també?
4: Aventures juvenils, el que passa és clar, aquí s'hi barregen coses. Als anys 70 ja sabem que van ser bastant compulsius a Palafrugell, hi havia assumptes de drogues, es parla d'avortament, es parla de...
3: Ui, pecats.
4: Sí,
3: pecats
4: llavors,
3: a l'època.
4: No podem dir que és ben bé juvenil.
3: Mm-hmm.
4: Tot i que, bueno, en aquella època no passava res, eren coses que vivíem el dia a dia i tots han sortit bastant normals. Però ara amb això de la joventut de cristall...
3: Depèn de qui li demanis, això de normals, no?
4: No, la majoria sí, no?
3: Mm-hmm. Per tant, tu als anys 70 anaves a l'institut, ja?
4: O jo sigui, anava a l'institut,
3: ets una mica més gran que jo.
4: Això era l'any 79, sí.
3: No, no se't nota, però ets una mica més gran.
4: No ho sé, és que jo anava a l'institut perquè vaig repetir dues vegades els cursos. Llavors, aquell any l'únic lloc que es feia al COU va ser a l'Institut de Palafrugell.
3: Escolta, envia-li el llibre amb el professor que et va catejar, a veure què en pensa d'això, doncs.
4: Bueno, n'hi ha algun que ja se l'ha llegit i li ha agradat molt perquè diu que li recorda més temps.
3: Molt bé. Sí, sí. Escolta, el Club dels Set, hem comentat que és el primer llibre que edites. Com ha vingut això de que et decidissis, després d'escriure'n diversos, publicar-ne un?
4: Bueno, de fet, sempre m'ha agradat. Jo era de ciències, però sempre m'ha agradat llegir i escriure, tot és gràcies al professor que tenia de literatura, que el coneixem tots aquí a Palafrugell, és una persona molt estimada, que és el senyor Fèlix, vale? Fèlix Pérez. Ell em va fer agafar l'afició a escriure i a llegir. Ja abans de conèixer-lo en ell, que tenia 13 anys, vaig guanyar el premi de redacció de l'escola, amb una redacció que es deia Conversa Informal, i l'any següent vaig tornar a guanyar amb un poema que es deia Marta, que ara no es podia escriure perquè això de políticament incorrecte, però bueno, abans no passava res. I després de la pandèmia vaig començar a estar ja una mica jubilat, treballar menys, i va ser com vaig decidir començar a escriure tots els llibres que tenia al cap. Ja feia temps que estava donant voltes a escriure els llibres. I bueno, vaig aprofitar que tenia més temps per començar-los a escriure.
3: Però tu no estàs jubilat encara?
4: No, però treballo menys.
3: Ah, molt bé, o sigui, ho saps fer.
4: Sí, exacte. Eh?
3: Perquè durant molts anys vas treballar molt,
4: sí,
3: no?
4: Exacte, sí.
3: Massa
4: sí,
3: i tot.
4: Massa
3: i tot. Vivies pel negoci, per dir-ho així,
4: quasi,
3: no?
4: Quasi.
3: Treballaves per viure o viures per treballaves?
4: Això mateix.
3: El que es deia. I ara t'ho has agafat amb més calma, suposo que també estàs en un moment ja, doncs, perquè allò que ens agradaria fer tots, no? Ja centrar-nos en la vida i en sí, viure tranquil·lament. Ara és el moment de buidar el pap?
4: Sí, exacte. Ara ja tenim la mainada fora, ja se guanya la vida pel seu compte i tenim més llibre, tenim més experiència, tenim més vivències, perquè tots els llibres que escric són llibres que estan basats això, en vivències personals o anècdotes que m'explica la gent que els hi han passat a ells, amics o pel carrer. Aquest llibre del Club del Set, per exemple, és un llibre que agradarà a la gent gran, perquè ens recorda com vivíem abans els estudiants sense internet, sense xarxes socials, sense ordenadors portàtils.
3: Ni mòbils,
4: ni
3: patinets, tampoc, eh? Havien d'anar a peu. Bueno, en bicicleta, alguns.
4: Sí, en canvi, la mainada d'avui en dia també els hi pot ser interessant, perquè veuran com vivíem abans, i que també ens ho passàvem bé.
3: Sí, l'altre dia no sé en quin parlàvem també precisament de que jugàvem sempre al carrer, sempre estàvem al carrer, podíem jugar, sortir de casa a les 8 del matí i tornar a les 9 de la nit, si ens cridàvem per berenar i encara gràcies, no?
4: Sí, sí, era molt diferent. Era molt diferent.
3: No, i la manera d'estudiar també i posar-hi colzes aquí a la biblioteca quan convenia. Totes aquestes vivències, tu les has anat guardant amb algun calaix? O sigui, ja les escrivies o les tenies al cap? Tot això, d'aquest llibre i dels altres?
4: No, mira, a mi jo no m'hi mato massa buscant temes perquè venen sols. Això que diguem, doncs, que la realitat supera la ficció. Doncs és fàcil trobar temes buscant per la vida. Llavors, quan trobo un tema que m'agrada, li començo a donar voltes, i a la nit hi penso, i quan ja ho tinc a punt, l'escric ràpidament, en dues setmanes el tinc escrit. Pim-pam. I llavors el deixo a la nevera, una temporada. I llavors és quan el repasso, faig correccions, trec coses, n'hi poso d'altres, fins que ja, al cap de repassar-ho moltes vegades, el dono per acabat i el presento a l'editorial. I si els agrada, l'editen.
3: Com vas entrar en contacte amb l'editorial? Que els vas enviar el llibre o...?
4: No, jo... tots aquests llibres, aquests manuscrits, els borradors que tinc, els he anat presentant a diferents premis de novel·la. I no n'he guanyat mai cap. Però fins que una editorial em va dir, ostres, aquests llibres estan bé. Diu, en tens més? Dic, sí, els hi vaig presentar tots. I em van dir, bueno, doncs mira, podem anar traient dos o tres cada any, i així s'hi anirem fent. Mm-hmm. I ara, a final d'aquest mes, en surt un altre, i passar l'estiu, si tot va bé, un altre.
3: Ara tampoc ens bombardegis, que no podem pas fer tantes entrevistes, eh?
4: No, és que em fa molta il·lusió, perquè si en tinc ja tres o quatre...
3: Però no els acrimis tots a cop, un cada any, així, per si s'acaben els temes algun dia, dic.
4: No, però vull dir que si en tinc tres o quatre, per Sant Jordi puc anar a plantar una parada. Aquest any no he pogut fer perquè més en tenia un. I, clar, em vas amb una parada amb un sol llibre.
3: No, però, home, ja et convidarem a venir a la de la ràdio i podem xerrar també, eh? Vinga, llavors, home, òbviament, això ho farem de ben segur. Què és el que vindrà, doncs? Perquè m'has dit que aquest és un dels llibres que ja havies fet, però no és el primer. El que ve ara serà el primer o...?
4: No, el que ve ara és precisament el penúltim.
3: Mm-hmm. Quants en tens fets?
4: Cinc.
3: Cinc?
4: Sí.
3: Sorprèn, sí. És sorprenent això. No sé si, a veure, no sé si els escriptors en general funcionen així, però jo sé que treuen un llibre i després comencen a treballar amb el següent i el van, i quan el tenen el fan.
4: Bueno, tampoc cas... els he fet tots a cop, eh? Que no acabava un, anava per l'altre, després tornava a repassar el primer...
3: Diu que els el... posa a la nevera, diu, jo no sí. vaig a casa seva a agafar una Coca-Cola, perquè només me sortiran llibres de la nevera.
4: És un dir. Literalment no estan a la nevera, estan a l'ordenador.
3: A l'ordenador els atents a tots, i ja estan, aquests estan a punt per
4: a punt,
3: sortir.
4: A punt de sortir, sí. O sigui, ja els has repassats.
3: Ja els has repassat prou.
4: Ei, no, perquè... I a més, tots els tinc escrits en català i en castellà.
3: Has fet la traducció també...
4: Sí, i ara, per exemple, aquest que sortirà ara, amb l'editorial hem pogut fer la prova de que surti en castellà. Pues clar, ells diuen, en català tens 6 milions de lectors potencials, ojalà. I en castellà en tens 600 milions.
3: No, coi, fes-lo en mandarí, també, si vols.
4: Sí, també.
3: A veure què...
4: No sé, ja ho han de fer, això.
3: Home, sí, també és veritat. El que passa que és la nostra llengua, no?
4: Sí, i, no, i, òbviament... jo m'agrada escriure en català. És una llengua molt rica. I, bueno, clar, la meva educació va ser en castellà, perquè era l'època franquista i postfranquista. I el català he après de gran. I me fa molta il·lusió perquè cada dia vas aprenent paraules noves i cites noves. I jo quan escric un llibre sempre l'escric primer en català. I llavors el tradueixo al castellà.
3: Tu fas la traducció, tu mateix.
4: Sí, sí, sí, sí. Sí que traduir un llibre del català a castellà no és com simplement traduir-lo, és com tornar-lo a escriure de nou. Perquè les expressions, les paraules, tot és molt diferent.
3: Sí, no posem allò de... per alquilar silles, que deia sí, la Trinca, no? En el seu moment, també és aquestes coses. Bueno, doncs, hem repassat aquest primer llibre, El Club dels Set, d'aquí 4 dies tindrem un segon, a finals d'any un tercer.
4: Sí, tot va bé, sí.
3: N'anirem parlant, òbviament, ens els farà arribar i ja en xerrarem bastament d'aquests llibres i també, òbviament, per Sant Jordi ja quedes emplaçat a poder-ne parlar de tots aquests. Però qui estigui interessat, on te pot trobar aquests llibres? Ven per internet, el vens de la botiga?
4: Principalment com... no pot venir a comprar la botiga. Jo els tinc allà, en el supermercat del Coalment.
3: Carrer Botines.
4: Carrer Botines, 38.
3: 16? 38. No, ah, no, va al revés, la numeració. 38. Nosaltres som 26, o sigui, és veí nostre.
4: Es pot comprar a qualsevol plataforma, a Libros CC, a l'Amazon, poden encarregar també l'FNAC, el Club del Libro...
3: Perquè aquesta és una editorial que té bastanta representació, sí, o sigui, que distribució en té.
4: La distribució la fa la Planeta. I llavors, clar, està present per tot. Qualsevol llibreria que vagi, si no el tenen, te l'encarreguen i un parell de 3 dies...
3: A veure si estem davant del Premi Planeta de l'any que ve, ara.
4: Això és difícil.
3: És difícil?
4: Si no ets pas famós i conegut...
3: Va, el Premi Josep Pla, doncs,
4: podem, no?
3: Efectivament, aquí entres. Doncs res, tenim aquests llibres d'en Damià Olivés en Buixó que podem trobar... aquí a la botiga, si aneu al Coaliment, aquí al carrer de les Botines, on està la ràdio, el trobareu allà, i si no, ja ens ho ha comentat, a través d'Amazon, el Club del Libro, FNAC, i no sé quantes coses
4: sí,
3: més
4: n'hi ha. Qualsevol llibreria que aneu a poder encarregar.
3: El Club del Set és el primer, però atenció, que si us agrada, us enganxarà, perquè en té diversos més per anar-vos oferint. Alguna cosa més que ens vulguis comentar?
4: No, només això, que ha tingut molta acceptació, estic molt content de com s'ha venut, i les crítiques són molt bones. I ara d'aquest segon, que sortirà ara, ja, ja ha hagut alguna prelectura i també ha tingut molt bones crítiques. Esperem que agradi, també.
3: Doncs a veure, suposo que el nivell de vendes pot anar bé, però necessitaria també molt més ressò, no?
4: Sí, sí, a veure, de totes maneres, no és per guanyar-hi diners.
3: No, perquè ja els tens fets, tu.
4: No, ja m'agradaria, ja, no. No, és que és com una afició, diguem. Ojalà es venguin molt i pugui tenir èxit, no? Que és el que esperem, però si no, tampoc no és algo que entregui la son.
3: Tots tenim un hobby i que millor doncs, de poder-ne viure i poder-lo disfrutar al màxim. Durant molts anys tu has estat vinculat al món de la música. I ara sí. Què? Encara tens guitarres i coses per vendre o no?
4: No.
3: Ja no te queda res?
4: Ja no me queda res. Bueno, vaig venguent accessoris, cordes, afinadors, baquetes, coses així, més que res per donar un servei. Perquè és que si no, per comprar una corda de guitarra has d'anar a Girona. Almenys aquí la gent pot trobar-ho aquí.
3: Tants anys amb la música i això és un tema que s'ha acabat, completament. Les botigues de música poques queden.
4: Sí,
3: tot
4: sí,
3: i que el vinil està tornant ara, l'altre dia van tenir la mostra també, amb ventes, però qui ens ha vist i qui ens veu? Déu-n'hi-do. Doncs no sé si faràs algun llibre sobre música. O hi ha coses?
4: Sempre es parla d'alguna de música, eh? Sempre, a tots els llibres sempre hi ha una petita referència a grups, a cançons.
3: Molt bé. Doncs ens el llegirem i veurem què passa. Damià Olivés, moltíssimes gràcies.
4: Gràcies a vosaltres.
3: A disposar. I recordeu, el llibre es diu El Club del Set, d'en Damià Olivés. El recomanem aquí a Ràdio Palafrugell. Adéu-siau.
5: Si tenir el cotxe brut et posa de mala bava, passa't per Car Wash Costa Brava. Rentat de cotxes a mà, carrer del Suro 28, Palafrugell, carwashcostabrava.com.
6: Vine a Fes Més i refresca't.
7: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmes.com.
6: A Fes Més, fes-ho a mida. I recorda, a Fes Més Palafrugell, tots els diumenges, obert.
3: Càpsules musicals amb Rafael Corbí. La música que ens correspon és la de Travis Street.

Travis Tritt, cantant nascut el 9 de febrer del 1963. Cantant, compositor i actor. Membre de Warner Bros. Records, amb els quals va firmar l'any... Honky-tonk, trailblazer, rebel soul for damn near all my life. Travis Tritt, cantant nascut el 9 de febrer del 1963.

El 1991, It's All About to Change va ser certificat com a triple patí. 40 vegades les seves cançons han format part del Hot Country Songs, incluint-hi 5 números 1, Help Me Hold On, Anymore, Can I Trust You With My Heart, Foolish Pride i Best of Intentions. Avui repassem des d'un silenci discogràfic enorme per una persona de la seva qualitat, el seu disc de 2021. El disc que porta el nom de Set in Stone, publicat el 7 de maig de 2021 per Big Noise Label Group. D'ençà del seu anterior, el de Category 5, anomenat The Storm, han passat 14 anys.

Un Travis Tritt allunyat del que als anys 90, i això que va ser una megaestrella, es portava més un country més edulcorat, de bons nois, i ell, amb la seva pinta de rocker, ens ha conduït excel·lents cançons. Algunes de les més recordades, però, no van arribar al número 1 de les llistes americanes, com aquelles cançons com el He's a Quarter Call, Someone Who Cares, el de Whiskey Ain't Working, el famós duet amb Marty Stewart, la seva versió del Take It Easy dels Eagles, o altres fantàstiques cançons com el Trouble, que al llarg dels anys ens ha portat amb la seva àmplia i meravellosa discografia.

totes les cançons editades per Trevis Street com a senzill al llarg de la història, totes, menys les quatre darreres, les del 2013 cap aquí, doncs han estat llistes a les llistes d'èxits americanes, alguns d'elles prou important. Entremig d'aquests àlbums que us comentava, també va haver-hi un treball discogràfic que hi contenia alguna cançó nova, tot i que era una compilació. The Calm After era una cançó com el Sometimes Love Just Ain't Enough amb Tyler Reese, i que ens va portar aquesta fantàstica cançó, un disc editat per Post Code Records el 2013.

0: the whole truth.
1: Dels personatges que més ha portat el soul dins la música country, també amb tocs de bluegrass, en els quals doncs la seva família, especialment un oncle, doncs li va portar. També el Southern Rock, amb artistes com Lynyrd Skynyrd, va improvisar molt amb la seva primera faceta musical al principi de la seva carrera, però aquell blues, aquell toll de música negra, i també, com no, el rock i el folk, amb les seves influències més llegendàries. Contestava això amb gent com Clint Black o Alan Jackson, que en els mateixos moments doncs era el que ens aportava precisament aquesta diferència, a més, sent l'únic d'ells que no portava el barret de cowboy, com era habitual també amb aquests artistes i també dins el Southern Rock. Música excepcional que al llarg dels anys ens ha conduït un artista com Travis Tritt.

Christmas. Ravi Street, que com hem dit també ha fet pel·lícules. El 1993 va debutar amb la pel·lícula Rio Diablo, el 94 ho va fer en The Cowboy Way i després amb altres artistes ha participat en pel·lícules de Woody Harrelson o Kiefer Sutherland, entre d'altres. Tales from the Crypt va ser la temporada 6 d'aquesta sèrie en la qual hi va participar a Yes Dear i també al costat de Steve Martin, Dane Aykroyd o Phil Hartman en Sergeant Bilko. També prou coneguda Fire Down Below va ser el 97

amb Steven Seagal i Kris Kristofferson i d'altres pel·lícules que al llarg de la dècada dels 2000 i del 2010, com la pel·lícula Fishers of Men, una pel·lícula de caire més cristià, ha participat al llarg dels seus temps. Avui, després de 14 anys, hem estat d'enhorabona amb la presència de nou d'un disc de Travis Street, aquest anomenat Set in Stone, publicat a 2021, mes de maig.

Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit.

0: Nova Bugaderia Autoservei, al centre comercial Costa Brava Boulevard de Palafrugell. Aprofita el temps de mentre es fa la bugada, fes la compra, pren un cafè, i t'avisa el mòbil quan s'ha acabat la bugada.
1: Cap Roig Festival presenta...
2: Rick Astley, Amaya, Antonio Orozco, Miki Núñez, Víctor Manuel...
1: Pablo López, Malú, Luz Casal, Ana Torroja i molts artistes més en concert.
2: Del 3 de juliol al 18 d'agost a Calella de Palafrugell.
1: Compren ara les entrades a caproigfestival.com.
2: Cap Roig Festival, l'has de viure.

0: Som-hi, doncs, un dia més a parlar dels Dies Mundials Internacionals per aquesta data de la 23 de juny. Un dia molt especial per homenatjar aquelles dones que exerceixen un rol que ha estat ocupat tradicionalment pels homes al camp de la enginyeria. Se celebra el Dia Internacional de la Dona a la Enginyeria. Amb la promulgació del dia es pretén conscienciar a nivell internacional sobre la importància d'aquesta professió exercida cada cop més per dones, constituint una notable oportunitat professional per a les generacions futures, contribuint al desenvolupament econòmic de les societats a nivell global. El Dia Internacional de la Dona a l'Enginyeria va ser creat per la Women's Engineering Society al Regne Unit l'any 2014 amb motiu de la celebració del 195è aniversari. A causa de l'auge que ha pres aquesta data, ha rebut el patrocini de la UNESCO l'any 2016, distingint anualment 50 enginyeres a tot el món que s'hagin destacat de manera excel·lent en la seva professió. A més, aquest dia va adquirir un caràcter internacional a partir de l'any 2017. També el 23 de juny se celebra el Dia Internacional de les Vídues, una data oficial promulgada per l'ONU i que tracta de pal·liar els problemes relacionats amb la viduïtat a tot el món. Potser si vivim en una societat avançada no pensem que a altres llocs del món el fet de quedar-te viuda comporta una sèrie de conseqüències greus que afecten la vida d'aquestes dones i dels seus fills i filles. La pèrdua irreparable del company de vida i de cap de família és una experiència dura d'afrontar per la dona arreu del món. A països en vies de desenvolupament i amb elevats nivells de pobresa, la viduïtat està envoltada d'estigmes, falses creences, discriminació i abusos contra les vídues, vulnerant els seus drets humans i la satisfacció de les necessitats bàsiques per seguir sostenint les seves famílies. El 23 de juny se celebra el Dia de les Nacions Unides per l'Administració Pública, amb la finalitat d'honrar els empleats públics a tot el món pel seu servei a la humanitat. Aquesta data va ser promulgada per l'Assemblea General de les Nacions Unides el 29 de desembre de 2002 per homenatjar el valor i la virtut del servei públic per la comunitat, reconeixent així la tasca dels servidors públics. L'any 2003, l'Organització de les Nacions Unides va implementar el programa de premis de servei públic de l'ONU amb la finalitat de reforçar el reconeixement als servidors públics. També el 23 de juny se celebra el Dia Internacional de la Síndrome de Dravet per donar a conèixer a la població aquesta malaltia estranya que afecta un de cada 20.000 nadons, caracteritzat per fortes crisis epilèptiques d'origen genètic. És una patologia fàrmac resistent que requereix un control especialitzat. Aquesta data es va crear l'any 2014 per iniciativa de la Fundació Síndrome de Dravet, conjuntament amb organitzacions internacionals vinculades a aquesta síndrome. Es pretén d'aquesta manera sensibilitzar les persones sobre les conseqüències d'aquesta malaltia, així com el grau d'afectació de la qualitat de vida dels pacients i els seus familiars. I finalment, cada 23 de juny se celebra la famosíssima a casa nostra Nit de Sant Joan, una festivitat cristiana que commemora el naixement de Sant Joan Baptista. És igualment coneguda com a Vesprada de Sant Joan o Festa de Sant Joan. La festa o Nit de Sant Joan és considerada una tradició pagana d'origen cristià per celebrar el solstici d'estiu a l'hemisferi nord, tot i que no coincideix amb exactitud amb la data d'aquesta festivitat, 23 de juny, amb l'inici del trànsit estacional, que és el 21 de juny, depenent de la localitat. Aquests són els dies que hem repassat avui, Dies Mundials Internacionals, a la nostra sintonia. Seguim amb la nostra programació.
1: Forpas Gastronomia, per a tothom, tant per a l'hostaleria com per a tota la família, oferim producte de qualitat cada dia. Forpas Gastronomia, al polígon industrial de Palafrugell. Més

0: Per enviar nota de veu al WhatsApp de Ràdio Palafrugell, fes servir el nostre telèfon de sempre. 972 30 42 12.
1: 972 30 42 12.
0: WhatsApp de Ràdio Palafrugell. 972 30 42 12.
1: 972 30 42 12. Ràdio.

0: Escoltes Ràdio Palafrugell. Són les 12. Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Catalunya es prepara per celebrar avui una revetlla de Sant Joan en un context de temperatures extremes i risc molt alt d'incendis a més d'un centenar de municipis. Amb una onada de calor encara activa, Protecció Civil fa una crida extrema a la prudència en l'ús de petards i l'activitat al voltant de les fogueres que tornaran a cremar un any més per festejar la nit més curta de l'any. Els bombers incrementen també un 50% els efectius de guàrdia i també reforcen els agents rurals. Trànsit, per la seva banda, desplega també un operatiu especial per garantir la mobilitat en una nova operació sortida i es faran també més de mig centenar de controls de droga i alcoholèmia. I en clau política, el govern central ha aprovat una inversió extra de 2.218 milions d'euros per fer front a la dependència amb l'objectiu d'arribar als 7.200 d'inversió l'any que ve. D'aquesta manera, i segons ha explicat avui el cap de l'executiu espanyol, Pedro Sánchez, ha explicat que la inversió multiplica per 5 el finançament estatal destinat a dependència en 7 anys, el que hi havia quan va arribar al govern.
2: Y a quienes se preguntan por qué este Ejecutivo, este Gobierno quiere continuar pese a todas las dificultades y a las piedras en el camino, yo les digo que la respuesta es esta, que la respuesta está aquí. Seguimos para esto, para mejorar la vida de la gente. Seguimos para ampliar y consolidar derechos sociales. Seguimos para construir una España más justa y mejor. Y eso es exactamente lo que hoy estamos celebrando aquí.
1: Sánchez ha marcat com a prioritat reduir les llistes d'espera, garantir més i millors cures als afectats i també dignificar les condicions del personal cuidador. I ja es coneixen les millors notes de la selectivitat. Els 45.000 alumnes que van fer els exàmens ja poden consultar els resultats del portal d'universitats de la Generalitat. La Laura Tallada, estudiant de l'Institut Pere Alsius i Torrent de Banyoles, ha aconseguit la millor nota de tot Catalunya amb un 9,9. Per darrere se situen 4 alumnes que han obtingut un 9,8, tots ells de la demarcació de Barcelona, que es tracta de la Martina Gutiérrez, l'Enric Sánchez, el Tomàs Alfonso i també el Joan Torrecillas. A la demarcació de Tarragona, la millor puntuació ha estat d'un 9,7, que l'ha obtingut el Miquel Edo de l'Institut Baix Camp de Reus, i a Lleida la millor nota ha estat d'un 9,6 de la Lucía García de l'Institut dels Planells d'Artesa de Segre. Les notes de tall per comprovar si els aspirants tenen prou nota per cursar la seva carrera es podran consultar a partir del 10 de juliol. I el president del Club Deportiu de la Floresta, club on jugava un dels 3 menors morts ofegats el divendres passat a la platja de la Rabassada de Tarragona, assegura que els infants es banyaven quan un corrent els va arrossegar cap a una zona de roques. Ha desmentit que els nens saltessin des d'un penya-segat o que accedissin voluntàriament a la cova del gos.
0: Notícies en xarxa.

0: Ni un, ni dos. 40 anys al vostre servei. Planxisteria La República. Planxisteria La República. La més alta qualitat en reparació de mecànica, planxa i pintura. A Mont-ras, darrere del pas elevat de la carretera de Palamós, Planxisteria La República. 40 anys al vostre servei.
1: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.
2: Aquest cap de setmana, el Cineclub Garbí projectarà la pel·lícula Viatge al País dels Blancs, dirigida per Dani Sancho. Basada en la història real d'Usman Umar, un jove ghanès que abandona la seva aldea atret per la idea del País dels Blancs, un lloc llunyà que alimenta la seva curiositat, després d'una travessia plena d'obstacles, arriba a Barcelona i descobreix que la vida allà no és com l'havia imaginada. Fins que coneix la Montse, que l'acull a la seva família i l'ofereix, a més d'amor i suport, la possibilitat d'un futur. Podrem veure la pel·lícula divendres a les 7 de la tarda i a 9:45, dissabte a les 5, a 7:45 i a 9:45 i diumenge a les 5 de la tarda i a 7:45. Són unes projeccions en català.
3: Restaurant L'Horta de Can Patxell. Menús dies feiners migdia, 20 euros. Carta dissabte i diumenge. Carretera de Torroella de Montgrí a Parlava, quilòmetre 2. Gualta.
4: Aquest estiu, fes el pas. Forma't com a socorrista i converteix-te en el professional que pot salvar vides. El Certificat de Professionalitat de Socorrisme en Espais Aquàtics Naturals t'ofereix titulació oficial i inscripció al RUPEC. Té una durada de 315 hores i s'inicia el 25 de juny fins al 4 de setembre. Per a més informació, informa't al Servei d'Ocupació Municipal de Palafrugell o truca al 972 61 18 20. No deixis escapar aquesta oportunitat.
1: Música amb segell, Ràdio Palafrugell. M'encanta quan em rius i em dius que em vius per mi. Et posem la millor música d'artistes locals. La música que es crea a casa nostra.
5: Quan ens tornarem a veure. Quan ens direm la veritat.
1: Sona primer a Ràdio Palafrugell.
6: Efectivament, música de casa, i si ho permeteu, ara el que escoltarem és música instrumental de guitarra, amb la meravella que és en Carlos Coronado, que com sempre ens aporta excel·lents treballs discogràfics. Va ser el primer, el cas del primer, aquell flamenco mediterrani, però també del segon, un disc que val realment la pena i que ja us varen presentar aquí a Ràdio Palafrugell amb les seves cançons, aquest Melodies del Retiro, que conté peces com per exemple aquest Guanajusto. I és que aquest dissabte, qui vulgui, podrà assistir al concert que ens aporta en Carles Coronado aquest dissabte dia 27, si no m'equivoco, és dissabte, efectivament, de les 8 i fins a 9:45 al pati de Can Plaja. En Carles Coronado ens aporta l'únic concert en solitari d'aquest estiu aquí a casa nostra. O sigui, si el voleu veure, assistiu-hi, perquè igual ens interpreta peces com aquest Guanajuato, d'aquest darrer àlbum que va publicar el gener de 2026. Carlos Coronado. L'escoltem perquè ell mateix ens ho explica a Ràdio Palafrugell.
7: Hola. Aquest dissabte estaré tocant al pati de Can Plaja a les 8 i es tracta de l'únic concert que faré en solitari allà. I estaré oferint un repertori basat en les peces del primer disc, publicat el 2024, i peces d'aquest últim, publicat aquest gener, titulat Melodies del Retiro, que es tracta d'un compendi de peces més clàssiques, amb harmonies molt particulars, i per tant es tractarà d'una mescla dels aires més flamencs amb aires més propis del món del clàssic i del jazz, amb alguna sorpresa també. Us esperem.

0: Taller elèctric mecànic Joan Andreu. Confia'ns al teu vehicle. Servei de reparació avançada i manteniment de vehicles des de 1989. A Esclanyà.
1: Compri a Palafrugell sense anar més lluny.
2: Impremta Palafrugell, carrer Clavé número 35, davant del pàrquing del Casal.
1: Compri a Palafrugell sense anar més lluny.
3: Aquí seguim al vostre costat i ara mateix el que farem serà parlar d'un llibre que es presenta aquest dissabte a les 7 de la tarda i al Museu del Suro, on retornarà en Pep Espadaler, fins fa poc gerent del Museu del Suro, que presentarà aquest llibre. Sembles de Can Barris, un llibre escrit per en Jordi Mestre. Aquí tenim a l'altre costat del telèfon per poder-ne parlar una mica d'aquest llibre. Jordi, molt bon dia, gràcies per estar amb nosaltres.
4: Molt bon dia i gràcies a vosaltres.
3: Vam parlar una mica d'aquest Sembles de Can Barris. Barris, un nom molt popular a Palafrugell. No sé si això és una expressió que en algun moment es va fer molt famosa aquí a casa nostra.
4: Sí, es va fer molt bé. Justament em sembla que els únics que m'entendreu a primeres són els de Palafrugell. Perquè, però esclar, això parlo de la meva família, parlo dels Barris. Perquè el meu avi encara es deia Barris, i és família per part de mare. El meu avi era Vergés Barris, i el meu besavi també era Vergés Barris, i Barris i Buixó, que té nom de carrer, Palafrugell, també és un avantpassat meu, i tinc dos alcaldes de Palafrugell avantpassats meus, i aquest llibre parla sobre el Suro, sobre com aquesta família va ser dels primers que va muntar una gran indústria. És a dir, segons hi ha qui diu que Barris i Buixó va transformar Palafrugell d'un poble agrícola a un poble industrial, i llavors hi ha gent que venien de Darnius i de la Vajol, i van venir a Palafrugell buscant port, i també es van instal·lar a Epernay, a la Xampanya, i feien els taps, els trafinos aquí a Palafrugell, i els venien a Epernay. Mm-hmm. I això és la història, entre altres coses, d'aquesta gent i del final d'aquesta gent, que és el que m'ha tocat a mi. Són el meu besavi i el meu avi.
3: Això, la història arrenca amb en Josep Barris i Buixó, doncs.
4: No, bueno, sí. Comença a la Vajol.
3: A la Vajol.
4: Sí.
3: Bueno, a Darnius, sí, no? De Darnius era ell.
4: Ell era de Darnius, sí, però bueno, la família venia
3: de la Vajol.
4: Va néixer a Darnius. Mm. A Darnius. I la banda Vergés venien d'aquests, sí que venien de Darnius. I en canvi, una part va anar a Sant Feliu de Guíxols. I llavors podríem dir que van caçar les fàbriques, i l'important va ser la de Palafrugell. I és el que porta això de les Sembles de Can Barris. I esclar, hi ha la Rosa Barris de l'Om, és famosíssima, perquè era una senyora que tothom hi tenia una por horrorosa, perquè governava l'empresa així, de mala manera. I després, el meu besavi, Joan Vergés Barris, va ser alcalde de Palafrugell, va ser el que va muntar la Festa de la Vellesa, famosíssima, va ser el que va, durant el seu mandat, va construir el mercat, van trasllar el cementiri que hi havia allà al centre del mercat, és a dir, va fer moltíssimes coses, no? Mm-hmm. Segons en Pla, encara l'enyoro, som el meu alcalde que ha tingut mai el meu poble, encara l'enyoro. A veure, hem d'anar a Pla. Potser que no exigireu, que teniu 4 anys, quan era un alcalde. És a dir, en Pla, a vegades també hi posa més pa que formatge.
3: Bueno, també d'això es tracta moltes vegades.
4: I el meu besavi... Digui'm. Sí, el meu besavi era poeta i m'interessava, més que l'empresa, que no li va interessar gens mai, el que m'interessava era la cultura. I diguem-ne que va participar activament en que... amb la revista Joventut Funcionés, activament, vull dir, pagant, i la revista i l'editorial Joventut, que és el que es va publicar per primera vegada el Solitud de Víctor Català, també per coneixement seu, i després de la Festa del Vallès, que no va guanyar el Josefat, perquè en Joan Maragall, que era molt de misses i no hi va ser molt oportú, ell va ser el primer que va publicar Josafat de Prudència Bertrana en contra de tot i de tothom, no? Mm-hmm. El bisbe se li va posar damunt salvatge, però aquest home va morir l'any 14 amb 40 anys. Mm. I, esclar, l'any 14 a la Xampanya no van fer ni un tap de suro. No van gastar ni un tap de suro, perquè no van fer ni un litre de xampany, no? I, esclar, la fàbrica... És quan la fàbrica de Pau... Però la fàbrica se va anar a Norris, diguem-ne. Uh-huh. Es van ensorrar. I el meu avi, el seu fill, diguem-ne que va heredar als 16 anys, li deien l'Arauet, Pau Frugell, en aquella època. I doncs va heredar, sí, però va heredar un castell de cartes que queia, i és com va gestionar això, sent sempre un senyoràs, no? Arruïnat fins a l'extrem, però senyoràs.
3: Molt bé, perquè... Digues.
4: No digues.
3: Anava a demanar que, esclar, hi ha moltíssima gent de noves generacions, els que som ja una mica més grans, sí que ens en recordem, el barri Gibuixó és el carrer que ve a causa del nom de Josep Barri Gibuixó, perquè allà hi havia la casa senyorial i la fàbrica, que jo encara recordo les dues fàbriques que hi havia a banda i banda del carrer, a la part alta del carrer, que encara hi havia les dues fàbriques quan jo era jovenet, que després van tirar a terra, que no sé si eren les mateixes, si era Trafins, també, no?
4: Eren aquestes... Sí, perquè després, quan van vendre la ruïna, diguem-ne, es va passar a dir Trafinos. Abans era Barri Germans. Va. Després va ser Trafinos i després va ser Armstrong.
3: Total, que era una gent important, però arruïnada.
4: Absolutament. Sí, i és la història del meu avi, també és molt curiosa, també, perquè va ser sempre un senyoràs. El que passa és que això sí, els diners li van importar sempre un rava, també, s'ha de dir tot. No se sabia gestionar, no havia ni ocorregut, no? Mm-hmm. Però són coses... Bueno, hi ha històries molt, molt fortes, històries de quan la guerra... el temps d'incontrolats es va anar a amagar a Torrent, perquè sabeu que era el ric del poble, perillava, no? I va anar a buscar un que havia sigut el seu xòfer i va dir: senyor Vergés, vinc a matar-ho. Un bo que ho porti. O sigui, històries d'aquestes que dius: mare de Déu, sembla mentida que sortís viu. I ell no va fer per res, ni per sortir viu ni per sortir mort, eh? Això sí que no. Perquè era immutable.
3: Com va acabar aquesta? És un llibre. Digues, és un llibre que què?
4: No, és un llibre que parla... Que és això, que a part de història, és anècdota, eh? Vull dir, perquè és... I a més hi publico per primera vegada les poesies del meu besavi, les que han quedat, perquè, que com deia en Josep Pla, torno a citar, tot i que com a historiador tots sabem que no n'era gens, però com a escriptor és el més gran que hem tingut, el més gran prosista, doncs diu: sembla mentida que s'hagin publicat tants llibres de poesia dolents i els de Joan Vergés no s'hagin publicat mai. Doncs jo ho publico.
3: Fantàstic. Com arriben totes aquestes anècdotes a les teves orelles? Són secrets familiars?
4: Ah, el meu avi m'ho explica directament. No, això és de sobretaula, més o menys, o sigui, de dinars familiars, d'anar a fer el vermut, després de... Ho explico una mica, de casa seva, amb la taula que amiga, amb un braser, l'entusiasmava el braser, i fent, mentre feia solitaris, anava explicant aventures, i... Bueno, el braser quedàvem tots intoxicats de mala manera, que fins que la meva àvia ens venia a obrir la finestra per arrencar-se de la mort, pràcticament. però era així. És així m'han arribat. I la meva mare... O sigui, és una història de país que podria sortir a l'educació dels nens, però que resulta que és una història familiar meva. No?
3: Jordi Mestre és l'autor d'aquest Sembles de Can Barris, aquest llibre que es presenta dissabte a les 7 de la tarda al Museu del Suro. La presentació anirà a càrrec d'en Pep Espadaler. aquesta família com va acabar? Bé, ha acabat amb tu, però vull dir que van acabar marxant de Palafrugell, no? No sé si queda part de la família aquí a Palafrugell, sí. O com ha quedat això?
4: Sí, no, aquí a Palafrugell no. El meu avi va anar a viure a Girona, perquè tenia les seves dues filles grans que anaven a escola a Girona. També no volia anar a passejar gaire la ruïna per Palafrugell, perquè li feia bastanta mandra. I després ja el que sí que ha sigut molt famós és el cosí del meu avi, que és en Josep Vergés, que és l'editor de Destino i d'en Pla, vaja. Però aquest, esclar, aquests són Vergés i Mates, que són dels Mates de Palamós, i aquests sobretot viuen a Barcelona i així.
3: Ja veieu tota la història familiar que us sorprendrà. Per què pot interessar aquest llibre a la gent de Palafrugell? Suposo que amb els nouvinguts, a la gent que no coneix tant la nostra història, per endinsar-s'hi una mica, i a la gent que és d'aquí, d'arrels, de tota la vida, per recordar, per fer memòria, no?
4: I entre altres coses s'ha de dir una cosa, com que és la primera fàbrica que es va arruïnar, és la menys documentada. I hi ha, per exemple, hi ha històries... Hi ha fotografies d'aquesta gent. Però, per exemple, hi ha fotografies del meu avi, Argèlia, mirant a veure com fa la gueva del suro a Argèlia, a les seves propietats. Mm-hmm. Aquest mig francès, també el meu avi, doncs tenien propietats a Argèlia, no? I coses d'aquestes que dius... No en tenia ni idea que havia passat. És a dir, és un llibre... que a part de ser divertit i anecdòtic, és un llibre d'història.
3: I entraiem l'entrellat de per què es va arruïnar?
4: Bueno, l'hem entrellat perquè la guerra del 14 no va ajudar absolutament gens, diguem-ne, a conservar res, i entre altres coses, el meu avi no havia anat mai a escola. Tenia preceptor particular. Esclar, no sabia pas com era el món. I no volia saber que hi havia maldat. I, esclar, hi va haver estafes, hi va haver maledicències per tot arreu, i el meu avi s'ho va girar bastant a l'esquena tot.
3: Bueno, doncs les històries de Can Barris que tindrem.
4: Esclar, hi va haver estafes, hi va haver... maledicències per tot arreu, i el meu avi s'ho va girar bastant a l'esquena.

0: maneira que escreveu sobre a física nuclear, é? Porque pode explodir mesmo com uma bomba atómica, não? E resulta bé, agradat a tothom, per cert.
1: Molt bé, perquè l'escriptura no és principalment el que tu et dediques, no? Tu has estat fotògraf.
0: Això no t'ha sentit, s'ha anat.
1: No, et deia que l'escriptura o fer d'escriptor no és pas la teva professió, sí. Tu has estat fotògraf.
0: Jo he estat fotògraf, sí, doncs, i a més vaig estar com 30 anys negant-me a escriure res. Perquè pensava que jo ho explicava en fotos. I bueno, tinc un arxiu de 350.000 fotos entrades en base de dades. Totes les fotos del primer Museu del Sur les vaig fer jo. És a dir, que bueno, ja, això ja estava fet, diu, d'alguna manera. I ara em dedico, ara escric bastant.
1: Molt bé.
0: Escric bastant, això ja... Ja és un tema, d'edat, segurament. Ja que...
1: hi haurà una segona part d'aquestes històries o no?
0: Oh, espero que no.
1: Ah, ja ho has... Molt bé. Doncs...
0: Perquè hi ha trossos de la meva vida que se'm farien difícils d'explicar.
1: Molt bé. Doncs ja ho sabeu, si us pot interessar aquesta presentació al llibre, es diu Sembles de Can Barris, d'en Jordi Mestre, que avui hem tingut aquí a Ràdio Palafrugell per parlar-ne bastament. Presentació a càrrec d'en Pep Espadaler a les 7 de la tarda d'aquest dissabte al Museu del Sur. Alguna cosa més, Jordi, que volguessis comentar amb els nostres oients?
0: No, espero veure-us dissabte i bueno, ja sabeu, aquí els de Can Barris us saluden.
1: Una abraçada i moltíssimes gràcies. Molt bon dia.
0: Fins ara.
2: Grup Serratosa, servei oficial Peugeot pel Baix Empordà i ara també servei oficial Citroën pel Baix Empordà. Grup Serratosa.
3: Necessites canviar el teu frigorífic? Vols una rentadora de baix consum?
4: A Corbí Electrodomèstics tenim una exposició de més de 400 metres quadrats amb un servei d'entrega dels nostres articles en 24 hores.
3: Corbí Electrodomèstics, obert de 9 del matí a 9 del vespre. No tanquem al migdia.
4: Corbí Electrodomèstics, carrer Mestre Sagrera, número 9, de Palafrugell.

0: Forpas Gastronomia. Per a tothom, tant per a l'hostaleria com per a tota la família, oferim producte de qualitat cada dia. Forpas Gastronomia, el polígon industrial de Palafrugell.
1: Petrolis Costa Brava, telèfon 972 30 18 05. La solució més fàcil i ràpida per tenir gasoil a l'instant a casa seva. Recordi, quan necessiti gasoil, posi's en contacte amb Petrolis Costa Brava, distribució de gasoil a domicili per a calefacció agrícola i automoció. Petrolis Costa Brava, a la mateixa gasolinera de Regincós, telèfon 972 30 18 05. 972 30 18 05.

Posa't en contacte amb Ràdio Palafrugell. Envia una nota de veu al 972 30 42 12. 972 30 42 12. El telèfon de sempre, que ara també té WhatsApp.

Escoltes Ràdio Palafrugell. És la una. Les notícies a Ràdio Palafrugell. Al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.

0: Molt benvinguts i benvingudes altra volta amb una nova edició del nostre servei de notícies a la sintonia de Ràdio Palafrugell. Us parla a partir d'aquests moments Rafael Corbí, amb el suport de la Maria Vilà dels serveis informatius de Ràdio Palafrugell. Avui, òbviament, tindrem motius suficients per parlar de la revetlla de Sant Joan aquí al nostre municipi. I és que l'Ajuntament de Palafrugell regula l'ús de la pirotècnia per garantir unes revetlles de Sant Joan i Sant Pere segures i cíviques. Un banc de l'alcaldia limita el llançament de petards fins a la una de la matinada i proveeix el seu ús prop dels centres sanitaris, zones boscoses i platges. És una de les notícies que parlarem en el dia d'avui. També parlarem de la Festa Major de Calella, que aquest 2026 omplirà el nucli mariner de cultura, tradició i activitats familiars. La Festa Major de Calella, per Sant Pere, se celebrarà del 26 al 28 de juny, aquest proper cap de setmana, amb un ampli programa d'activitats per a totes les edats. Parlem d'altres temes que també tenen molt a veure a casa nostra, i és que Palafrugell ha començat ja els tràmits per impulsar l'any Bastons amb el reconeixement de la Generalitat de Catalunya. Un projecte que preveu activitats commemoratives i aconseguir finançament amb la implicació d'entitats locals. Donarem un repàs també dins de la nostra sintonia amb el socorrisme a Palafrugell, i és que d'això ja n'hem parlat més d'una vegada, però en aquest cas parlarem d'unes píndoles de català dirigides als socorristes de les platges. Unes formacions que són sessions breus de 2 a 4 hores amb vocabulari bàsic i eines d'empatia per comunicar-se amb persones nervioses durant l'estiu a Palafrugell. I finalment, amb en Josep Pasqual, donarem un cop d'ull a la previsió meteorològica per aquesta revetlla de Sant Joan i també per al dia de demà, que recordeu que es fa estiu. Acabarem també amb un repàs a l'agenda cultural per aquests propers dies. Això és l'informatiu a la sintonia de Ràdio Palafrugell.
1: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.
0: Parlem de l'Ajuntament de Palafrugell i la revetlla de Sant Joan, però també la de Sant Pere, que venen una després de l'altra. L'Ajuntament del nostre municipi ha fet una crida pública a la ciutadania per promoure un ús responsable, cívic i conscient de la pirotècnia davant les imminents celebracions de les revetlles de Sant Joan aquesta nit i de Sant Pere el cap de setmana. A través d'un ban dictat per l'alcaldessa Laura Millán, el consistori posa l'accent de manera prioritària en la seguretat de les persones, la prevenció d'incendis forestals, el respecte al descans veïnal, així com en la protecció dels col·lectius sensibles al soroll i el benestar dels animals de companyia. Una de les mesures principals recollides en el text oficial és la limitació horària de la pirotècnia. Es demana a veïns i visitants moderar de manera estricta el llançament de petards i coets durant les 2 nits festives, el 23, Sant Joan, i el 29, Sant Pere, evitant qualsevol activitat d'aquest tipus més enllà de la 1 de la matinada, per tal de compatibilitzar la gresca amb el dret al descans de la comunitat. El banc de l'alcaldia també delimita perímetres de seguretat molt concrets al voltant d'equipaments sensibles, on queda totalment prohibit fer ús de qualsevol material pirotècnic. En detall, no es podran llançar petards a menys de 200 metres dels edificis sanitaris i assistencials del municipi. Una restricció que afecta directament l'entorn del centre d'atenció primària, el carrer Àngel Guimerà, la residència geriàtrica i centre de dia de l'Avinguda Mestre Josep Bonà i l'asil Nostra Senyora de Montserrat, situat al carrer del Pedró Petit. Així mateix, a causa de l'elevat risc d'incendi que caracteritza aquesta època estival, queda terminantment prohibit l'ús de pirotècnia en zones boscoses, parcel·les no edificades, terrenys agrícoles i en qualsevol espai natural que es trobi a menys de 500 metres de masses forestals. Amb l'objectiu de reforçar aquesta prohibició, l'Ajuntament ja ha instal·lat cartells informatius i d'advertència en els punts crítics propers als boscos. Les platges de Palafrugell reben una protecció especial en aquesta normativa. El consistori ha estès la prohibició a tota la línia de costa, recordant que les platges són espais naturals fràgils que cal preservar lliures de residus pirotècnics. Sota la campanya institucional Platges Saludables, Platges Sense Petards, s'han distribuït cartells informatius per conscienciar sobre la necessitat de gaudir del litoral amb civisme i precaució. Pel que fa a l'encesa de fogueres, el banc recorda que és d'obligat compliment disposar de la corresponent autorització municipal, a més d'una assegurança de responsabilitat civil en vigor. L'Ajuntament adverteix que realitzar fogueres o activitats pirotècniques a la via pública sense permís, sempre que generi o pugui generar una situació de perill, serà tipificat com una infracció molt greu. Aquestes accions es podran sancionar de forma severa, amb multes que oscil·len entre els 1.000 i els 3.000 euros en virtut de l'ordenança de civisme i convivència vigent. Davant la proximitat de la Revetlla de Sant Joan, que és aquesta nit, recordem, la policia local ja ha iniciat un desplegament preventiu des de fa dies per detectar i actuar contra l'ús indegut o prematur del material pirotècnic. Aquests controls tenen com a fita reduir al màxim les molèsties preatenses, evitar situacions de risc físic i vetllar pel compliment estricte de la legalitat. Finalment, des del consistori es demana la col·laboració en la compra responsable, instant a adquirir els productes exclusivament en establiments autoritzats, respectant sempre les limitacions d'edat i llegint detingudament les instruccions. Es recomana prioritzar l'ús de petards de baixa sonoritat o exclusivament lluminosos per protegir infants, gent gran, mascotes i persones amb hipersensibilitat acústica. Així mateix, es recorda la perillositat de fer esclatar petards dins de contenidors, bústies, ampolles de vidre o en elements del mobiliari urbà, conductes que generen greus riscos de lesions personals i danys materials. I com dèiem, i sense més preàmbuls a les notícies, comencem parlant del mestre Bastons, perquè l'Ajuntament de Palafrugell ja ha posat en marxa el procediment per demanar a la Generalitat de Catalunya la declaració de l'any Bastons. Així ho ha avançat l'alcaldessa de Palafrugell, Laura Millán, en una entrevista a la nostra emissora. Laura Millán explica que ja s'ha reunit amb la directora dels Serveis Territorials.
2: I vàrem estar parlant amb ella, li vàrem traslladar la nostra petició i també hem preparat els documents per formalment enviar la petició a la Generalitat perquè contemplin la possibilitat de fer any Bastons.
0: Algunes entitats, com ara la Fundació Ernest Morató, també ha fet propostes de diferents activitats.
2: Per el que em va dir la regidora, ja s'havien reunit amb la Fundació Ernest Morató, amb diferents propostes que ells també feien. De fet, les varen fer arribar també a l'Ajuntament i bueno, caldrà fer tot aquest treball, que jo penso que ara un cop passin la Festa Major, doncs s'acabaran de reunir des de l'àrea de cultura amb les diferents entitats, no? Des dels grups de veneres, la Fundació Ernest Morató, la pròpia família del senyor Bastons, no? per veure com s'enfoca aquestes celebracions.
0: La voluntat és organitzar activitats culturals i implicar diferents col·lectius del nostre municipi amb aquest any Bastons. De moment està a les beceroles, però de ben segur que és una qüestió que ha de tirar endavant pel bé també de la cultura al nostre municipi. Seguim parlant de l'alcaldessa de Palafrugell, la Laura Millán, que ens va visitar els nostres estudis i va deixar-nos diferents informacions, com per exemple la següent: l'Ajuntament farà píndoles en català adreçades als socorristes que treballen a les platges del municipi. Seran formacions breus, entre 2 i 4 hores. Segons l'alcaldessa, la iniciativa vol reforçar la qualitat del servei d'atenció als banyistes i alhora garantir els drets lingüístics dels usuaris. Aquestes seran unes píndoles conjuntes amb l'Oficina de Català de Palafrugell.
2: Que com a mínim siguin empàtics, tinguin eines per relacionar-se amb les persones, vocabulari bàsic, en català en aquest sentit, no? que pugui ser doncs, agradable la situació si es dona doncs, que la persona està nerviosa i la seva llengua materna i amb la que se sent còmode expressant-se és amb el català i que per tant doncs, hi hagi aquesta comunicació pugui ser fàcil.
0: L'objectiu és que els professionals del socorrisme puguin entendre i expressar-se en català en situacions habituals del servei, com ara incidències lleus, assistències mèdiques o avisos de seguretat.
2: Aquestes píndoles el que busquen és això, donar-los eines per dir, escolta, no parlo tan català, però t'entenc, no pateixis, no? Que el puguin dir alguna cosa en català, i que tot això doncs ajuda molt, i els catalanoparlants doncs valoren positivament, no? Que hi pugui haver-hi aquest intercanvi, i per tant que els drets lingüístics de totes les persones doncs estiguin al màxim de respectats, que és el que volem.
0: Recordem que les platges del nostre municipi ja tenen servei de socorrisme des del passat dia 15 d'aquest mes de juny. I ara marxarem cap a Calella. I és que recordem que Calella celebrarà la seva festa major del dia 26 i fins al 28 d'aquesta setmana, d'aquest mes de juny, i aquesta setmana serà, òbviament, és perquè és Sant Pere, i Calella celebra la seva festa, tota està vinculada amb aquests actes tradicionals a Sant Pere. Serà una celebració que combinarà tradició, cultura i activitats per a totes les edats. Entre els actes destacats del divendres, per exemple, hi ha la inauguració de l'exposició Els cartells de la festa major i del cinema, a les 7 de la tarda al local social, i a les 10 de la nit la plaça del Portbó acollirà un ball amb música dels anys 80-90 i 2000 amenitzat per DJ. Dissabte tindrem a les 10 del matí el concurs infantil de dibuix i una mostra de puntaires. A la tarda a les 6 la batucada dels voltors recorrerà els calells de Calella. A 6:45 tindran lloc les sardanes amb la Cobla Baix Empordà, coincidint amb el lliurament dels premis del concurs infantil de dibuix. Les activitats familiars continuaran a les 7 de la tarda amb un espectacle d'animació infantil a càrrec de Fefi companyia, i a la mateixa hora també s'ha programat una ruta guiada dedicada a l'escriptor Josep Pla, que finalitzarà amb un sopar tradicional empordanès. La festa major culminarà el diumenge amb una missa de Sant Pere, a les 11 del matí a l'església de Calella, acompanyada per la coral Nit de Juny. A les 12 a la plaça de l'església tindrà lloc un vermut popular. Ja a la tarda, a 6:45, la plaça del Portbó serà l'escenari d'un ball de ritmes llatins amb Mari Carmen Tejada i les seves zumberes, seguit d'una rua pels carrers del centre de Calella. Aquesta activitat l'organitza l'ABAC, l'Associació de Veïns i Amics de Calella, Serranys i Juli Vies i l'Associació Recreativa Festes de Calella de Palafrugell. Som-hi, doncs, un dia més a parlar dels Dies Mundials Internacionals per aquesta data de la 23 de juny. Un dia molt especial per homenatjar aquelles dones que exerceixen un rol que ha estat ocupat tradicionalment pels homes al camp de la enginyeria. Se celebra el Dia Internacional de la Dona a la Enginyeria. Amb la promulgació del dia es pretén conscienciar a nivell internacional sobre la importància d'aquesta professió exercida cada cop més per dones, constituint una notable oportunitat professional per a les generacions futures, contribuint al desenvolupament econòmic de les societats a nivell global. El Dia Internacional de la Dona a l'Enginyeria va ser creat per la Women's Engineering Society al Regne Unit l'any 2014 amb motiu de la celebració del 195è aniversari. A causa de l'auge que ha pres aquesta data, ha rebut el patrocini de la UNESCO l'any 2016, distingint anualment 50 enginyeres a tot el món que s'hagin destacat de manera excel·lent en la seva professió. A més, aquest dia va adquirir un caràcter internacional a partir de l'any 2017. També el 23 de juny se celebra el Dia Internacional de les Vídues, una data oficial promulgada per l'ONU i que tracta de pal·liar els problemes relacionats amb la viduïtat a tot el món. Potser si vivim en una societat avançada no pensem que a altres llocs del món el fet de quedar-se viuda comporta una sèrie de conseqüències greus que afecten la vida d'aquestes dones i dels seus fills i filles. La pèrdua irreparable del company de vida i de cap de família és una experiència dura d'afrontar per la dona arreu del món. A països en vies de desenvolupament i amb elevats nivells de pobresa, la viduïtat està envoltada d'estigmes, falses creences, discriminació i abusos contra les vídues, vulnerant els seus drets humans i la satisfacció de les necessitats bàsiques per seguir sostenint les seves famílies. El 23 de juny se celebra el Dia de les Nacions Unides per l'Administració Pública, amb la finalitat d'honrar els empleats públics a tot el món pel seu servei a la humanitat. Aquesta data va ser promulgada per l'Assemblea General de les Nacions Unides el 29 de desembre de 2002 per homenatjar el valor i la virtut del servei públic per la comunitat, reconeixent així la tasca dels servidors públics. L'any 2003, l'Organització de les Nacions Unides va implementar el programa de premis de servei públic de l'ONU amb la finalitat de reforçar el reconeixement als servidors públics. També el 23 de juny se celebra el Dia Internacional de la Síndrome de Dravet per donar a conèixer a la població aquesta malaltia estranya que afecta un de cada 20.000 nadons, caracteritzat per fortes crisis epilèptiques d'origen genètic. És una patologia fàrmac resistent que requereix un control especialitzat. Aquesta data es va crear l'any 2014 per iniciativa de la Fundació Síndrome de Dravet, conjuntament amb organitzacions internacionals vinculades a aquesta síndrome. Es pretén d'aquesta manera sensibilitzar les persones sobre les conseqüències d'aquesta malaltia, així com el grau d'afectació de la qualitat de vida dels pacients i els seus familiars. I finalment, cada 23 de juny se celebra la famosíssima, a casa nostra, Nit de Sant Joan, una festivitat cristiana que commemora el naixement de Sant Joan Baptista. És igualment coneguda com a Vesprada de Sant Joan o Festa de Sant Joan. La festa o Nit de Sant Joan és considerada una tradició pagana d'origen cristià per celebrar el solstici d'estiu a l'hemisferi nord, tot i que no coincideix amb exactitud amb la data d'aquesta festivitat, 23 de juny, amb l'inici del trànsit estacional, que és el 21 de juny, depenent de la localitat. Aquests són els dies que hem repassat avui, dies mundials i internacionals, a la nostra sintonia. Seguim amb la nostra programació. Onada de calor a casa nostra, molta calor, atenció aquesta nit, sisplau, atenció aquesta nit, perquè les podem passar malament també amb els petards i amb aquesta època de sega que estem vivint ara mateix. La costa viu aquests dies una onada de calor que també es trobarà, es notarà, sobretot per la xafogor i la humitat. En Josep Pasqual ens ho recordava ahir, des de l'Observatori Meteorològic de l'Estartit, que tot i les temperatures que es mantindran al voltant dels 32 graus, la presència de la marinada i la humitat del mar faran que la sensació tèrmica sigui molt més alta.
3: És a dir, els termòmetres no pujaran ni de bon tros tant com a les comarques de Lleida, per exemple, però sí que el cos nostre notarà doncs, una sensació una mica doncs, desagradable, no per la temperatura, sinó per l'humitat o el conjunt de les dues coses.
0: Sí, ens ho explicava en Josep Pasqual. La temperatura de l'aigua del mar, pròpia de l'inici de l'estiu, contribueix amb aquest ambient càlid i humit a la franja litoral, afavorint aquesta sensació de xafogor persistent a primera línia de la costa.
3: Sí que avui notarem que els termòmetres no pugen tant, que... però serà poqueta cosa, perquè tindrem doncs, aquesta feble marinada, que fins i tot doncs, ens pot portar aquesta típica boira que a vegades apareix en situacions aquestes a la línia de la costa, però seria momentània. I a part d'això, doncs, domini del sol.
0: De cara a Sant Joan, el temps es mantindrà estable amb domini del sol i absència de pluges. La revetlla es preveu tranquil·la, tot i la presència de vent de garbí, que pot fer variar lleugerament la sensació de calor i l'humitat en alguns moments.
3: En principi de pluja no n'hi haurà i sí doncs, que tindrem aquesta temperatura alta. Per tant, en principi, a més, doncs, sense vent, que seria una cosa doncs, que amb els coets podria fer desviar-los en zones, diguéssim, de bosc. Per tant, doncs, una situació força tranquil·la. I sí que el dia de Sant Joan doncs, tindrem una mica de vent de garbí, que farà justament doncs, que l'aire no sigui tan humit i que la temperatura pugi una mica més.
1: Tot el que passa a Palafrugell t'ho expliquem primer a Ràdio Palafrugell, a la web, a les xarxes i cada dia a l'antena de la ràdio. El 107.8 FM. Cada dia, les 24 hores, la ràdio pública és referència informativa.
0: Definitiva, una setmana marcada per la continuïtat d'aquesta onada de calor, també a la nostra costa, amb valors moderats, però amb una sensació tèrmica elevada, que hauràs ja d'aquesta humitat, d'aquesta xafor. Tanquem la paradeta amb el nostre informatiu que us portem a terme amb els serveis informatius de Ràdio Palafrugell, tot en recordant per aquest dimecres de Sant Joan que tenim programació de cinema a Palafrugell amb la pel·lícula La Isla de En Rum, una pel·lícula de Fatih Akin que podreu veure aquest dimecres en tres sessions al Teatre Municipal de Palafrugell organitzada per el Cineclub Garbí a 6:15 de la tarda, a 7:45 del vespre i a 7:15

0: Música amb segell, Ràdio Palafrugell. Et posem la millor música d'artistes locals.
1: Serem fills del mar, serem fills del vent, serem fills de l'aire, de l'aire.
0: La música que es crea a casa nostra.
2: Si pogués fer-me escata i amagar-me a la platja.
0: Sona sempre a Ràdio Palafrugell.

0: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
1: La depuradora de Palamós ha recuperat la normalitat i torna a funcionar amb el tractament complet. Ja han acabat les obres de reparació dels greus desperfectes provocats pel temporal Harry de final de gener i que la van deixar inoperativa. La Diputació de Girona, mitjançant el Consorci d'Aigües Costa Brava Girona, sempre al costat dels municipis de les comarques gironines.
2: No llegiu Mediterrània, la teva llibreria a Palafrugell, carrer de la Tarongeta 24, molt a prop del mercat. Si no tenim el llibre al moment, te'l demanem. No llegiu Mediterrània. A cada lectora i lector, la seva.

Ràdio Palafrugell i trobaràs l'actualitat del costat de casa i la música que més et sorprendrà i t'enganxarà. Al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat. Amb Ràdio Palafrugell.

0: Restaurant Can Pere, de Begur, l'autèntica cuina casolana amb menú diari de dilluns a divendres. Menú festiu, caps de setmana, carrer Francesc Forgues, número 1, al costat de l'Ajuntament de Begur.
1: Aïllaments Jusgon, aplicació certificada d'escuma de poliuretà amb més de 20 anys d'experiència.
2: Truqui a Aïllaments Jusgon, telèfon 972 30 30 44.
1: Disposem de grua pròpia i també oferim servei de pintura en general.
2: Demani'ns pressupost sense compromís. Ens ajustem a les seves necessitats.
1: Aïllaments Jusgon. Més informació i trajectòria al 972 30 30 44 o a jusgon.com.
3: Nous espais, gran oferta, liquidació de mobles de cuina per renovació d'exposició. Aprofita aquesta gran oportunitat a Nous Espais, carretera de Palafrugell a Regincós, davant del radar.
4: Vamos, listo. Salud, muchachos. Por esa mujer.

0: Si tenir el cotxe brut et posa de mala bava, passa't per Car Wash Costa Brava. Rentat de cotxes a mà, carrer del Suro 28, Palafrugell, carwashcostabrava.com.
1: Aquest estiu, fes el pas. Forma't com a socorrista i converteix-te en el professional que pot salvar vides. El certificat de professionalitat de socorrisme en espais aquàtics naturals t'ofereix titulació oficial i inscripció al RUPEC. Té una durada de 315 hores i s'inicia el 25 de juny fins al 4 de setembre. Per a més informació, informa't al Servei d'Ocupació Municipal de Palafrugell o truca al 972 61 18 20. No deixis escapar aquesta oportunitat.
2: Òptica Pardo, 75 anys al servei de la teva visió. Òptica Pardo, plaça Llibertat número 8, la Bisbal d'Empordà.
3: Escolta Ràdio Palafrugell, al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.

a Ràdio Palafrugell, Ràdio Habanera i Ràdio Habanera Deluxe. Dues propostes setmanals a Ràdio Palafrugell i al nostre canal d'iVox per gaudir del cant de taverna. Dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí i dijous de 6 a 7 del matí i de 9 a 10 del vespre, Ràdio Habanera i Ràdio Habanera Deluxe. Va poca. I en tot moment al nostre canal d'iVox o a radiohabanera.cat. Ràdio Habanera, un podcast amb segell, Ràdio Palafrugell, amb Rafel Corbí.

0: Benet Pibernat, distribuïdor de gasoil per a calefacció a domicili. Telèfon 972 30 02 21.
1: La depuradora de Palamós ha recuperat la normalitat i torna a funcionar amb el tractament complet. Ja han acabat les obres de reparació dels greus desperfectes provocats pel temporal Harry de final de gener i que la van deixar inoperativa. La Diputació de Girona, mitjançant el Consorci d'Aigües Costa Brava Girona, sempre al costat dels municipis de les comarques gironines.

0: Gràfiques Agustí, la impremta de la comarca. No cal anar més lluny. Més de 35 anys al vostre servei. Carrer Bailèn 4547 de Palafrugell. Telèfon 972 30 50 52.
1: Parabrises trencat? Vine a Crystal Box. Canviem i reparem la lluna del teu automòbil.
2: A més, fem tintada de les llunes i proporcionem recanvi d'escombretes.
1: Crystal Box. Som professionals.
2: Crystal Box. A Girona, carrer Barcelona 477.
1: A Sant Julià de Ramis, avinguda de França, número 19.
2: I Crystal Box Palamós, carrer Rentadors 11.
1: Telèfon central 972-1702-77.
3: Posa't en contacte amb Ràdio Palafrugell. Envia una nota de veu al 972 30 42 12.

Ràdio Palafrugell s'escolta a internet a radiopalafrugell.cat, a plataformes i a les xarxes socials. La ràdio pública a tot arreu.

escolta Ràdio Palafrugell i trobaràs l'actualitat del costat de casa i la música que més et sorprendrà i t'enganxarà. Al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat. Anys amb Ràdio Palafrugell.

0: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell. Laboratori Corbí. Som especialistes en disseny de cuines i espais. Treballem en 4D i fem la cuina en funció de les teves necessitats.
1: Som distribuïdors de la marca Saitra i de diferents marques d'electrodomèstics de la mà de Corbí.
0: T'esperem a hores convingudes al carrer Barris i Buixó número 33 de Palafrugell i a Instagram a @labcorbí.
1: La cuina dels teus somnis a Laboratori Corbí.

0: and he said, "Hello, darling."
1: Música amb segell Ràdio Palafrugell. Et posem la millor música d'artistes locals. La música que es crea a casa nostra sona sempre a Ràdio Palafrugell.

0: Escoltes podcast?
1: Això és Radiació de Fons,
2: el podcast de ciència de Ràdio Palafrugell.
3: D'aquest esperit de conèixer, d'aprendre, de saber-nos una mica.
1: Ens agrada molt l'espai, però no només parlem de l'espai.
3: No, ens parlem de l'espai, parlem d'informàtica, de novetats, de biologia, de matemàtiques.
0: Radiació de Fons.
4: Amb Joan Regí i Marc Heras.
0: Els podcasts amb segell Ràdio Palafrugell a la nostra web. A totes les plataformes.

0: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
1: Hola, bones! Aquest és un missatge per tots els joves de Palafrugell. Des del Departament de Joventut estem elaborant el nou Pla Local de Joventut. És per això que us demanem la vostra participació a través de les enquestes que trobareu a l'Instagram de Can Genís, Joventut Palafrugell, i si no, també a través del portal Decidim de l'Ajuntament de Palafrugell. Us animem a tots a participar i dir la vostra de cares al proper Pla Local de Joventut. Seguim!
2: Música, actualitat i esports. Ràdio Palafrugell.

0: Música amb segell, Ràdio Palafrugell.
1: Palafrugell, Calella i el Franc Tamariu.
0: Et posem la millor música d'artistes locals. La música que es crea a casa nostra.
1: Quan l'aire de la fred i el sol va pujant a poc a poc.
0: Sona primer a Ràdio

0: Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.
1: Ei, sabeu que el restaurant Ca la Teresa de Pals fa esmorzars de forquilla de 8 a 12? Cargols, cabrit, callos, carn a la brasa... Al restaurant Ca la Teresa de Pals, en Ramon us espera!

Més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara, més que mai, ens trobaràs al teu costat. Ara, més que mai, Ràdio Palafrugell. Anys al teu costat.

El que passa a Palafrugell t'ho expliquem primer a Ràdio Palafrugell, a la web, a les xarxes i cada dia a l'antena de la ràdio. El 107.8 FM. Cada dia, les 24 hores, la ràdio pública és referència informativa.

0: ASB Motor, gestió de vendes i vehicles d'ocasió. Més de 100 cotxes en estoc. Carrer Picasso 50, cantonada carrer Barris i Buixó de Palafrugell. ASB Motor.
1: Vine, fes més i refresca't.
2: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmes.com.
1: A Fes Més, fes-ho a mida. I recorda, a Fes Més Palafrugell, tots els diumenges, obert.

Palafrugell es diu a l'emissora municipal, al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat. Quaranta-cinc anys amb Ràdio Palafrugell.

0: Laboratori Corbí, cuina i bany, directament amb nosaltres. Carrer Barris i Buixó, número 33 de Palafrugell. Hores convingudes.
1: Ràdio Palafrugell a les xarxes socials. Segueix-nos a Facebook, Twitter, Instagram, al nostre canal de Telegram i al web radiopalafrugell.cat.

Més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara, més que mai, Ràdio Palafrugell, l'emissora pública.

0: Escoltes Ràdio Palafrugell. Són les 4.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat un pla de més de 4.300 milions d'euros per revertir el dèficit d'infraestructures a Catalunya durant els pròxims 10 anys. L'objectiu és corregir el dèficit acumulat modernitzant equipaments clau i responent així a les necessitats de mobilitat territorial. L'escoltem.
3: Un pla d'inversions de més de 4.300 milions d'euros per als pròxims 10 anys en infraestructures de mobilitat. Es tracta d'una planificació pressupostària per garantir les inversions de manera estable i de manera sostinguda en projectes claus per al país. Resolvem un dèficit inversor de gairebé 4.700 milions d'euros que Catalunya arrossegava des de feia 13 anys i que havia impedit fer les obres quan tocava. Ara accelerem i fem un salt qualitatiu i quantitatiu.
2: I la revetlla de Sant Joan arriba enguany en plena onada de calor i risc màxim d'incendi. Gairebé 300 municipis l'afronten amb el nivell 3 del pla efectivat, concentrats en comarques com la Noguera, el Segrià, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. Des del govern es demana molta prudència. Un altre motiu de preocupació aquesta revetlla són els petards, tant pel risc d'incendi com per les molèsties que generen. Això no impedeix, però, que les casetes i botigues de pirotècnia visquin els dies de més activitat de l'any. Preveuen vendre fins a 17 milions d'euros en petards només a aquesta revetlla. La indústria combina tradició, innovació i cada vegada més sensibilitat, això sí, cap al soroll. Josep Maria Vilardell és president de l'Associació de Fabricants i Majoristes de Pirotècnia de Catalunya.
4: Som molt sensibles amb això. Fem unes campanyes, sobretot pel tema de... Hi ha molta gent que celebra la revetlla amb una masia de turisme rural. Aconsellem molt el tema dels coets, que no disparin coets, que disparin els petards en zones que estiguin asfaltades, que no es faci mal ningú.
2: I l'Estat ha donat llum verd a la plataforma d'assaig de l'eòlica marina, el PlemCat, prevista al Golf de Roses, a l'Alt Empordà. El Ministeri per la Transició Ecològica ha aprovat la declaració d'impacte ambiental, que és l'avançada perquè es puguin instal·lar els eurogeneradors de la badia amb una altura de 261 metres. És un projecte impulsat per la Generalitat i que en bona part depèn també de l'aprovació dels pressupostos. I el recinte de Fabra i Cots a Barcelona acull enguany la cinquena edició de l'Òpera, del 2 al 5 de juliol. Cada ballada representaran tres òperes de curta durada, creades per uns valors de l'escena i la composició amb el suport, això sí, d'estudiants de disseny, d'art dramàtic i també de música. Una bona oportunitat per apropar l'òpera als més joves.
1: Notícies en xarxa.
0: Les notícies a Ràdio Palafrugell, al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.
5: La costa catalana viu aquests dies una onada de calor que es notarà sobretot per la xafogor i la humitat. Segons Josep Pascual de l'Observatori Meteorològic de l'Estartit, tot i que les temperatures es mantindran al voltant dels 32 graus, la presència de la marinada i la humitat del mar faran que la sensació tèrmica sigui més alta.
6: És a dir, els termòmetres no pujaran ni de bon tros tant com a les comarques de Lleida, per exemple, però sí que el cos nostre notarà, doncs, una sensació una mica, doncs, desagradable, no per la temperatura, sinó per l'humitat o el conjunt de les dues coses.
5: La temperatura de l'aigua del mar, pròpia de l'inici de l'estiu, contribueix a aquest ambient càlid i humit a la franja litoral, afavorint aquesta sensació de xafogor persistent a primera línia de costa.
6: Sí que avui notarem que els termòmetres no pugen tant, però serà poqueta cosa, perquè tindrem, doncs, aquesta feble marinada que fins i tot, doncs, ens pot portar aquesta típica boira que a vegades apareix en situacions d'aquestes a la línia de la costa, però seria momentània. I a part d'això, doncs, domini del sol.
5: De cara a Sant Joan, el temps es mantindrà estable amb domini del sol i absència de pluges. La revetlla es preveu tranquil·la, tot i la presència de vent de garbí, que pot fer variar una mica la sensació de calor i humitat en alguns moments.
6: En principi de pluja no n'hi haurà, i sí, doncs, que tindrem aquesta temperatura alta. I per tant, en principi, a més, doncs, sense vent, que seria una cosa, doncs, que amb els coets podria fer desviar-los en zones, diguéssim, de bosc. Per tant, doncs, una situació força tranquil·la. I sí que el dia de Sant Joan doncs tindrem una mica de vent, vent de garbí, que farà justament doncs que l'aire no sigui tan humit i que la temperatura pugi una mica més.
5: Serà una setmana marcada per la continuïtat d'aquesta onada de calor a la costa, amb valors moderats, però amb una sensació tèrmica elevada per l'humitat.
0: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.

0: Impactarètols.com, al teu servei. Disseny, retolació, lluminosos, vehicles, impressió digital, corporis. Visita'ns a impactarètols.com.
1: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
2: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.
3: Aquest diumenge 28 de juny a 2:15 del matí a Llofriu, al Centre Cultural Bassa Roques, la Pela del Suro, un viatge de l'arbre al tap, amb una demostració de la Pela del Suro i una degustació de vi de la denominació Origen Empordà. El preu és de 15 euros per als adults, 8 pels infants de 7 a 16 anys i gratuït fins als 6 anys. Per assistir-hi cal inscriure's al Museu del Suro, al telèfon 972 30 78 25 o al WhatsApp 618 49 56 40.
2: Ràdio Palafrugell. Ràdio Palafrugell. L'emissora pública municipal.

0: Tens una associació i vols sortir a Ràdio Palafrugell?
1: Envia'ns una nota de veu breu per WhatsApp al 972 30 42 12 sempre que vulguis, explicant-nos les vostres últimes novetats i sonareu a l'antena de la ràdio.

0: Maria.
1: Escoltes podcast?
2: A Ràdio Palafrugell, Ràdio Habanera i Ràdio Habanera de Luxe. Dues propostes setmanals a Ràdio Palafrugell i al nostre canal d'iVox per gaudir del cant de taverna.
3: I mentre li canta una avenida...
2: Dissabtes i diumenges, de 9 a 10 del matí, i dijous, de 6 a 7 del matí, i de 9 a 10 del vespre, Ràdio Habanera i Ràdio Habanera de Luxe. I en tot moment, al nostre canal d'iVox o a radiohabanera.cat.
1: Un podcast amb segell Ràdio Palafrugell.

0: Taller elèctric mecànic Joan Andreu. Confia'ns al teu vehicle. Servei de reparació avançada i manteniment de vehicles des de 1989. A Esclanyà.
1: Parabrises trencat? Vine a Crystal Box. Canviem i reparem la lluna del teu automòbil.
2: A més, fem tintada de les llunes i proporcionem recanvi d'escombretes.
1: Crystal Box. Som professionals.
2: Crystal Box. A Girona, carrer Barcelona 477.
1: A Sant Julià de Ramis, avinguda de França, número 19.
2: I Crystal Box Palamós, carrer Rentadors 11.
1: Telèfon central 972-170277.
3: Nosaltres també.

0: 45 anys al teu costat. Ràdio Palafrugell, l'emissora municipal.
1: He provat tantes maneres, he viscut tantes versions, he buscat en cada idea com fer un pas endavant. He parlat amb tanta gent, uns de prop i altres de lluny, tot buscant una resposta que m'apropi més a tu, per poder mirar-nos

45 anys amb Ràdio Palafrugell. Més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara, més que mai, ens trobaràs al teu costat. Ara, més que mai, Ràdio Palafrugell.

0: Restaurant Can Pere, de Begú, l'autèntica cuina casolana amb menú diari de dilluns a divendres. Menú festiu, caps de setmana, carrer Francesc Forgues, número 1, al costat de l'Ajuntament de Begú.
1: Som aquí, som amb tu, som a peu de carrer. Ràdio Palafrugell, l'emissora pública.

Escolta els podcasts amb segell Ràdio Palafrugell. El contingut que esperes, fet a casa. A radiopalafrugell.cat, a les xarxes socials i a les plataformes.

0: Òptica Pardo, 75 anys al servei de la teva visió. Òptica Pardo, plaça Llibertat número 8, la Bisbal d'Empordà.
1: Necessites canviar el teu frigorífic? Vols una rentadora de baix consum?
0: A Corbí Electrodomèstics tenim una exposició de més de 400 metres quadrats amb un servei d'entrega dels nostres articles en 24 hores.
1: Corbí Electrodomèstics, obert de 9 del matí a 9 del vespre. No tanquem al migdia.
0: Corbí Electrodomèstics, carrer Mestre Sagrera número 9 de Palafrugell.
2: Posa't en contacte amb Ràdio Palafrugell. Vols saludar-nos? Demanar música? Explicar-nos alguna cosa? Envia una nota de veu al 972 30 42 12. El telèfon de sempre, que ara també té WhatsApp. 972 30 42 12.

0: Escoltes Ràdio Palafrugell. Són les 5.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Avui, Revetlla de Sant Joan, amb especial atenció al trànsit. Està previst que 490.000 vehicles surtin de l'àrea metropolitana fins a les 12 d'aquesta nit. El Servei Català de Trànsit ha posat en marxa un dispositiu especial amb restriccions per a camions a la P7, des d'ara, a les 5 de la tarda, fins a les 10 entre Maçanet de la Selva i l'Hospitalet de l'Infant. Es limitarà la velocitat a 80 km/h en diferents vies de l'entorn metropolità, la C31, la C32 entre Barcelona i Castelldefels, la B23 entre Sant Joan d'Espí i el Papiol i la C7 entre el Papiol i Martorell, així com la B20 entre Santa Coloma de Gramenet i Montgat. A més, s'ha activat 286 agents dels Mossos d'Esquadra que duran a terme 12 controls. No deixem la mobilitat perquè el govern espanyol ha fixat en 15 anys l'edat mínima per conduir un vehicle de mobilitat personal, un patinet elèctric, per exemple, que obliga els usuaris que el fan servir a portar casc, armilla reflectant quan sigui de nit o hi hagi manca de visibilitat. Ho ha acordat el Consell de Ministres, que també ha decidit obligar els motoristes a fer servir guants en vies interurbanes i sabates tancades en tota mena de vies. Pel que fa als ciclistes, l'executiu ha suprimit excepcions a dur casc i tots els usuaris l'hauran de portar a vies interurbanes. Entra en vigor l'1 d'octubre. Elma Sainz és la ministra portaveu.
3: Además, se fija en 15 años la edad mínima para conducir un vehículo de movilidad personal y se obliga a llevar siempre encendido el alumbrado en ellos. Y se permite su circulación fuera de la ciudad por vías segregadas de vehículos de motor, como vías ciclistas o carriles bicis. En lo que respecta a las motocicletas, se permite la circulación por el arcén derecho cuando exista una congestión de tráfico sin exceder la velocidad de 30 km/h y previa señalización del tramo.
2: Els estudiants catalans han suspès l'examen de matemàtiques de la selectivitat, amb una nota mitjana de 4,18, dos punts menys que l'any passat. Tot i això, el 96% dels alumnes han aprovat les proves d'accés a la universitat amb una nota mitjana de 6,4, pràcticament igual que el 2025. Del dia 25 al 29 de juny es pot sol·licitar la revisió dels exàmens i el dia 7 de juliol es publicaran les qualificacions definitives. I l'Ajuntament de Manresa ha signat la compra del convent de les Caputxines per 1.400.000 euros. Es tracta d'un espai de gran valor històric i patrimonial amb 4.500 m². El maig de 2025 va marxar l'última monja de la comunitat de les Clarisses Caputxines de Manresa amb 400 anys d'història a la ciutat. Ara s'obre el debat per decidir-ne els usos. L'alcalde Marc Aloi ho ha qualificat de fita històrica i molt esperada.
0: Les notícies a Ràdio Palafrugell, al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.
4: La costa catalana viu aquests dies una onada de calor que es notarà sobretot per la xafogor i la humitat. Segons Josep Pascual de l'Observatori Meteorològic de l'Estartit, tot i que les temperatures es mantindran al voltant dels 32 graus, la presència de la marinada i la humitat del mar faran que la sensació tèrmica sigui més alta.
5: És a dir, els termòmetres no pujaran ni de bon tros tant com les comarques de Lleida, per exemple, però sí que el cos nostre notarà doncs, una sensació una mica desagradable, no per la temperatura, sinó per l'humitat o el conjunt de les dues coses.
4: La temperatura de l'aigua del mar, pròpia de l'inici de l'estiu, contribueix a aquest ambient càlid i humit a la franja litoral, afavorint aquesta sensació de xafogor persistent a primera línia de costa.
5: Sí que avui notarem que els termòmetres no pugen tant, que però serà poqueta cosa, perquè tindrem doncs, aquesta feble marinada que fins i tot doncs, ens pot portar aquesta típica boira que a vegades apareix en situacions d'aquestes a la línia de la costa, però seria momentània. I a part d'això, doncs, domini del sol.
4: De cara a Sant Joan, el temps es mantindrà estable amb domini del sol i absència de pluges. La revetlla es preveu tranquil·la, tot i la presència de vent de garbí que pot fer variar una mica la sensació de calor i humitat en alguns moments.
5: En principi de pluja no n'hi haurà i sí doncs, que tindrem aquesta temperatura alta. I, per tant, doncs, en principi, a més, doncs, sense vent, que seria una cosa doncs, que amb els coets podria fer desviar-los en zones, diguéssim, de bosc, Per tant, doncs, una situació força tranquil·la. I sí que el dia de Sant Joan doncs, tindrem una mica de vent, vent de garbí, que farà justament doncs, que l'aire no sigui tan humit i que la temperatura pugi una mica més.
4: Serà una setmana marcada per la continuïtat d'aquesta onada de calor a la costa, amb valors moderats, però amb una sensació tèrmica elevada per la humitat.
0: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.

0: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.
1: Aquest dissabte, 27 de juny, a les 6 de la tarda al Museu del Suro, descobreix Cuixart, un taller familiar de pintura sensorial, per descobrir com un artista s'inspira en la natura. Va dirigit a infants, entre 5 i 12 anys. El preu és de 3 euros i cal inscriure's al 972 30 78 25 o al WhatsApp 618 49 56 40.

0: Rei Kebab and Tacos. Kebabs, tacos i pizzas casolanes des de 6,50 €. Servei a domicili. Avinguda Generalitat 25 de Palafrugell. Rei Kebab and Tacos.
1: Forpas Gastronomia. Per a tothom, tant per a l'hostaleria com per a tota la família, oferim producte de qualitat cada dia. Forpas Gastronomia. El polígon industrial de Palafrugell.
2: ASB Motor. Gestió de vendes i vehicles d'ocasió. Més de 100 cotxes en estoc. Carrer Picasso 50, cantonada carrer Barris i Buixó de Palafrugell. ASB Motor.

estoy ahogando cerca de la orilla. És el Jo me'ns porta viva Suècia. Per començar una estona més aquí en la teva sintonia en aquesta tarda musical. En aquest cas amb la orilla, aquesta història que pots trobar en aquest treball discogràfic. Èxits actuals i clàssics a sempre dels de tota la vida trobaràs aquí en la teva sintonia fins al punt de les 7 de la tarda de Viva Suècia. Ens quedem amb Shakira, que ens porta punteria. Bona tarda i bona hora. Quedes una estona més?

que tu tienes muy buena punteria. És la cançó història que ens porta aquesta gran, anomenada Shakira, des del seu treball discogràfic Les Mujeres Ya No Lloran, que ho sàpigues. Aquí ens quedem en la tarda musical escoltant a 21, que ens porta Madura, aquesta nova cançó.

parto tanto el corazón que vamos, que ya tengo más dudas que todas las cosas, ¿no? És la tema, la història que ens porta 21. Aquesta armadura, des d'aquest treball discogràfic on podem trobar cançons com aquesta. La música les diu... Escoltes cada dia, dilluns a divendres, fins al punt de les 7 de la tarda. Tot seguit ens quedem amb Vico, que ens portava fa un temps allò de Noche Ochentera. Doncs ara tornen i ho fan amb aquest Volver a Nacer.

cuánto se te echa. Bueno, es todo lo que amaste. Des de Màlaga ens arriba aquesta gran artista anomenada Rosalén. I ara sí que abans del punt de la publicitat ens quedem amb Paula Mateus, que ens porta aquest El Río.

0: tendrien de vibrar. Cançó que ens porta Pola Mateus amb el Río. Nosaltres escoltem publicitat, però tu encara no et desconnectis. Per què? Doncs perquè tornem. Teva tarda musical.
1: Aïllaments Jusgon, aplicació certificada d'escuma de poliuretà amb més de 20 anys d'experiència.
2: Truqui a Aïllaments Jusgon, telèfon 972 30 30 44.
1: Disposem de grua pròpia i també oferim servei de pintura en general.
2: Demani'ns pressupost sense compromís. Ens ajustem a les seves necessitats.
1: Aïllaments Jusgon, més informació i trajectòria al 972 30 30 44 o a jusgon.com.
3: No llegiu Mediterrània, la teva llibreria a Palafrugell, carrer de la Tarongeta 24, molt a prop del mercat. Si no tenim el llibre al moment, te'l demanem. No llegiu Mediterrània. A cada lectora i lector, la seva lectura. Grup Serratosa, servei oficial Peugeot pel Baix Empordà i ara també servei oficial Citroën pel Baix Empordà. Grup Serratosa,

0: Benet Pibernat, distribuïdor de gasoil per a calefacció a domicili. Telèfon 972 30 02 21.
1: Devori els deliciosos gelats de gelateria La Xixonenca.
2: Gelats amb infinitat de sabors. Exquisits gelats per a postres.
1: Gran varietat de gelats sense sucre i gelats per al·lèrgies alimentàries, per a celíacs, al·lèrgics a l'ou o a la llet.
2: Refrescants smoothies de fruites, orxates, granissats i, com sempre, delicioses creps i gofres.
1: Per oblidar-se de la calor, quedant-se amb un bon sabor de boca. Gelateria La Xixonenca, al carrer Calau, número 12 de Calella de Palafrugell.
2: Des de 1970, Gelateria La Xixonenca.

0: Restaurant L'Horta de Can Patxell. Menús dies feiners migdia, 20 euros. Carta dissabte i diumenge. Carretera de Torroella de Montgrí a Parlava, quilòmetre 2. Gualta.
1: Cap Roig Festival presenta...
0: Rick Astley, Amaya, Antonio Orozco, Miki Núñez, Víctor Manuel...
1: Pablo López, Malú, Luz Casal, Ana Torroja i molts artistes més en concert.
0: Del 3 de juliol al 18 d'agost a Calella de Palafrugell.
1: Compren ara les entrades a caproigfestival.com.
0: Cap Roig Festival, l'has de viure.

0: Escoltes Ràdio Palafrugell. Són les 6.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. El govern ha aprovat un pla per reduir la pobresa infantil en barris d'alta vulnerabilitat de fins a 30 municipis de Catalunya. Començarà el setembre i durarà 3 anys per aconseguir que les famílies que tenen dret a ajuts per la seva situació socioeconòmica els coneguin i sàpiguen com demanar-los, perquè la meitat de les que hi tenen dret actualment no els cobren. De fet, a Catalunya la pobresa infantojuvenil és una de les més elevades d'Europa. Sílvia Paneque és la consellera de Territori i portaveu del govern.
3: L'objectiu és fer un acompanyament integral a totes aquelles famílies amb infants a càrrec que estiguin en aquesta situació de vulnerabilitat. Per exemple, facilitant un acompanyament efectiu a les prestacions socials que els corresponen. La consellera avui ens traslladava dades de percentatges molt, molt preocupants, de més del 50% de famílies que tenen dret a algun tipus de percepció social i que en canvi no la sol·liciten i per tant no tenen doncs aquests recursos que els podrien ajudar.
2: I el govern espanyol destinarà més de 2.200 milions extraordinaris a fer front a la dependència. L'objectiu és arribar als 7.200 milions d'euros d'inversió l'any que ve. D'aquesta manera, segons ha explicat el president Pedro Sánchez, els ciutadans que disposin d'un grau 2 de dependència doblaran el finançament rebut i els que tinguin 3 més que doblaran el finançament. Sánchez ha aprofitat per explicar que amb aquestes mesures socials com aquesta es justifica la feina del govern actual.
4: Y a quienes se preguntan por qué este ejecutivo, este gobierno quiere continuar pese a todas las dificultades y a las piedras en el camino, yo les digo que la respuesta es esta, que la respuesta está aquí. Seguimos para esto, para mejorar la vida de la gente. Seguimos para ampliar y consolidar derechos sociales. Seguimos para construir una España más justa y mejor. Y eso es exactamente lo que hoy estamos celebrando aquí.
2: I la defensa de l'expresident del govern, José Luis Rodríguez Zapatero, ha presentat dos escrits al jutge per estudiar una possible via de nul·litat a la investigació oberta contra ell en el marc del cas Plus Ultra. L'advocat vol que la Fiscalia Anticorrupció aclareixi com va autoritzar l'obertura del disc dur d'un dels advocats investigats, Miguel Palomero, que contenia converses i documents analitzats pels investigadors. La defensa demana al jutge quina resolució judicial va autoritzar l'anàlisi del disc dur i adverteix que si no hi és, aquest contingut s'ha d'excloure del procés. I un accident talla ara la P7 a Riudellots a la Selva en sentit nord a Girona. Segons el Servei Català de Trànsit, les possibles vies alternatives són la C32 Nord, l'A2 i la C35. Ara també es fa un desviament obligatori a Maçanet de la Selva en sentit nord cap a la C35 i la A2.
0: Les notícies a Ràdio Palafrugell, al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.
5: La costa catalana viu aquests dies una onada de calor que es notarà sobretot per la xafogor i la humitat. Segons Josep Pascol de l'Observatori Meteorològic de l'Estartit, tot i que les temperatures es mantindran al voltant dels 32 graus, la presència de la marinada i la humitat del mar faran que la sensació tèrmica sigui més alta.
6: És a dir, els termòmetres no pujaran ni de bon tros tant com a les comarques de Lleida, per exemple, però sí que el cos nostre notarà doncs, una sensació una mica desagradable, no per la temperatura, sinó per l'humitat o el conjunt de les dues coses.
5: La temperatura de l'aigua del mar, pròpia de l'inici de l'estiu, contribueix a aquest ambient càlid i humit a la franja litoral, afavorint aquesta sensació de xafogor persistent a primera línia de costa.
6: Sí que avui notarem que els termòmetres no pugen tant, però serà poqueta cosa, perquè tindrem doncs, aquesta feble marinada que fins i tot doncs, ens pot portar aquesta típica boira que a vegades apareix en situacions d'aquestes a la línia de la costa, però seria momentània. I a part d'això, doncs, domini del sol.
5: De cara a Sant Joan, el temps es mantindrà estable amb domini del sol i absència de pluges. La revetlla es preveu tranquil·la, tot i la presència de vent de garbí que pot fer variar una mica la sensació de calor i humitat en alguns moments.
6: En principi de pluja no n'hi haurà i sí doncs, que tindrem aquesta temperatura alta. I per tant, en principi, a més, doncs, sense vent, que seria una cosa doncs, que amb els coets podria fer desviar-los en zones, diguéssim, de bosc, Per tant, doncs, una situació força tranquil·la. I sí que el dia de Sant Joan doncs, tindrem una mica de vent, vent de garbí, que farà justament doncs, que l'aire no sigui tan humit i que la temperatura pugi una mica més.
5: Serà una setmana marcada per la continuïtat d'aquesta onada de calor a la costa, amb valors moderats, però amb una sensació tèrmica elevada per l'humitat.
0: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.

0: Ni un, ni dos. 40 anys al vostre servei. Planxisteria La República. Planxisteria La República. La més alta qualitat en reparació de mecànica, planxa i pintura. A Mont-ras, darrere del pas elevat de la carretera de Palamós, Planxisteria La República. 40 anys al vostre servei.
1: Petrolis Costa Brava. Telèfon 972 30 1805. La solució més fàcil i ràpida per tenir gasoil a l'instant a casa seva. Recordi, quan necessiti gasoil, posi's en contacte amb Petrolis Costa Brava. Distribució de gasoil a domicili per a calefacció agrícola i automoció. Petrolis Costa Brava, a la mateixa gasolinera de Regincós. Telèfon 972 30 18 05. 972 30 18 05.
2: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palau.

la cançó que ens porta Carlos Rivera amb aquesta història calavera. Nosaltres comencem una estona més aquí en la teva sintonia, en el 16.8 de la FM, en la teva tarda musical, on pots trobar clàssics de sempre i els èxits actuals, sempre aquí en la teva sintonia de Carlos Rivera. Ens quedem amb Nayara, que ens porta la gata Bajo la lluvia, per ser el que s'ha fet a partir d'ara. Ja ho saps, és quedar-te aquí fins al punt de les 7, escoltant bones històries. Bona tarda i bona hora. Quedes?

toca Bajo la lluvia, tot un clàssic de la música, en aquest cas versionat per Nayara. La teva sintonia de Nayara. Ens quedem portant tot seguit a un artista que està molt de moda. Actualment estem parlant de Dani Fernández, que ens porta la història Me has invitado a bailar. Espectacular.

te voy a cuidar si quiero pasar la noche en tu pelo. Salteo Mansport a Dani Fernández. Que tengo mucho. El discográfico porta cançons com aquesta. També has invitat a bailar, d'Enric, de Dani Fernández. Doncs quedem amb Rick Iglesias, gran col·laboració, la que ens arriba amb la malagueña Ana Mena. Espacio en tu corazón. Dime.

que jo quiero és es ese espacio en tu corazón. És el Tomans Bord d'Enrique Iglesias, segurament un dels artistes més internacionals que tenim, en aquest cas amb la gran col·laboració d'Anna Mena. Nosaltres escoltem aquí aquesta tarda musical. Nosaltres canviem d'estil totalment per a escoltar un dels grans grups que tenim. Estem parlant de Coldplay.

no se vale és el tema ens porta aquest simpàtic artista, Camilo. Aquesta cançó ho trobaràs en aquest treball discogràfic ple de bones històries. Una d'aquestes, la que escoltem avui en aquesta tarda musical del 11.8 de la FM. Ja ho saps que estem cada dia de 5 a 7 de la tarda escoltant grans èxits actuals i clàssics de sempre, dels de tota la vida. No se vale. I Camilo, ens quedem amb De Paul i Dime Solo, si has pensado.

la sonrisa que me regalaste, los tequeros que me pediste. El tema ens porta de Pol. Bona maqueta, debut musical, on podem trobar cançons com aquesta que entren molt i molt bé. S'ha d'escoltar de tant en tant aquesta tarda musical. De The Pol, ens quedem amb Carolina Durante i Elige tu pròpia aventura.

0: Lina Durante, la protagonista d'aquesta cançó. Elige tu pròpia aventura, sí que escolta en publicitat, però tu encara no desconnectis.
1: Compri a Palafrugell sense anar més lluny.
2: Impremta Palafrugell, carrer Clavé número 35, davant del pàrquing del Casal.
1: Compri a Palafrugell sense anar més lluny.
3: Òptica Pardo, 75 anys al servei de la teva visió. Òptica Pardo, plaça Llibertat número 8, la Bisbal d'Empordà.

0: La depuradora de Palamós ha recuperat la normalitat i torna a funcionar amb el tractament complet. Ja han acabat les obres de reparació dels greus desperfectes provocats pel temporal Harry de final de gener i que la van deixar inoperativa. La Diputació de Girona, mitjançant el Consorci d'Aigües Costa Brava Girona, sempre al costat dels municipis de les comarques gironines.
1: Corbí, el gran centre de l'electrodomèstic al Baix Empordà, amb les millors marques. Carrer Mestre Sagrera, número 9, de Palafrugell. No tanquem al migdia.
2: La costa catalana viu aquests dies una onada de calor que es notarà sobretot per la xafogor i la humitat. Segons Josep Pascual de l'Observatori Meteorològic de l'Estartit, tot i que les temperatures es mantindran al voltant dels 32...
3: No volen morir, volen deixar de patir.
4: Darrere el somriure, amb Isaac Lloberes.
3: Perquè som persones i per això som extremadament resistents.
5: Un podcast amb segell, Ràdio Palafrugell.
3: Veiem més intents de suïcidi amb dones que amb homes i veiem més morts per suïcidi amb homes que amb dones. És molt important que tinguem tots, homes, dones, persones no binàries, els recursos ben frescos.
6: Això és una iniciativa que surt de la Comissió de Salut Mental, del Consell de Benestar Social, i concretament està emmarcada en el Pla de Salut 2024-2028.
3: No hi ha diferenciació a l'hora de demanar ajuda. Necessitem ajuda.
5: Els podcasts amb segell Ràdio Palafrugell a la nostra web, a totes les plataformes.

45 anys amb Ràdio Palafrugell. Més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara, més que mai, ens trobaràs al teu costat. Ara, més que mai, Ràdio Palafrugell.

0: les 12 del matí.
1: El so de Palafrugell l'escoltes a Ràdio Palafrugell.

0: d'Urgell es viu a l'emissora municipal, al 107.8 FM. Escoltes Ràdio Palafrugell. Són les 7.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 7. Us parla Mercè Roura. Ja han sortit a l'àrea metropolitana de Barcelona 197.000 vehicles, el que representa el 40% dels vehicles previstos. El Servei Català de Trànsit ha posat en marxa un dispositiu especial de Sant Joan amb restriccions per a camions a la P7 des de les 5 de la tarda fins a les 10 de la nit entre Maçanet de la Selva i l'Hospitalet de l'Infant. A més, s'han activat 286 agents dels Mossos d'Esquadra que duran a terme 52 controls. La revetlla de Sant Joan arriba enguany en plena onada de calor i risc d'incendis. Gairebé 300 municipis afronten a nivell 3 del pla Alfa activat, concentrats a les comarques de la Noguera, el Segrià, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. Per això, des del govern, es demana molta prudència. Escoltem la portaveu, Sílvia Paneque.
3: Allò que no estigui autoritzat, sisplau, que no es faci, perquè els danys poden ser majors i grans. Per tant, abstenir-se d'actuacions no autoritzades. És important que segueixi aquesta recomanació i que la gent pugui gaudir amb aquest seny.
2: Tot i que avui les temperatures no són tan extremes, el govern explica un dispositiu especial i els bombers s'incrementen un 50% en efectius, es reforcen els professionals del 112 i, a més, hi ha més de 200 agents rurals desplegats pel territori. I l'Estat ha donat llum verda a la plataforma d'assaig de l'eòlica marina al PlemCat, previst al Golf de Roses, a l'Alt Empordà. El Ministeri per la Transició Ecològica ha aprovat la declaració d'impacte ambiental, que és l'avançada perquè es puguin instal·lar els aerogeneradors a la badia amb una altura de 261 metres. Més qüestions. La Federació d'Associacions Veïnals de Sabadell ha presentat una denúncia al jutjat de guàrdia contra el porter del Centre d'Esport Sabadell, Diego Fuoli, després dels polèmics càntics contra Pedro Sánchez durant la celebració de l'ascens a segona divisió. L'entitat acusa el jugador d'un presumpte delicte d'odi després d'incitar els insults al president del govern que va protagonitzar durant l'acte institucional celebrat a la plaça de Sant Roc des del balcó de l'Ajuntament de la ciutat. I just fa 10 anys després del referèndum del Brexit, quan els britànics van decidir marxar de la Unió Europea, recorrent per un estret marge el 23 de juny de 2016. La sortida es va materialitzar fa 6 anys i des de llavors les importacions del país anglosaxó a Catalunya han caigut un 43%. La directora de negoci d'acció, Cristina Serradell, creu que ara hi ha més traves i hi ha una tendència a comprar certs productes a altres socis europeus. Alhora, les exportacions al Regne Unit, això sí, han continuat a l'alça i han crescut un 25%.

0: Nova Bugaderia Autoservei, al centre comercial Costa Brava Boulevard de Palafrugell. Aprofita el temps de mentre es fa la bugada, fes la compra, pren un cafè, i t'avisa el mòbil quan s'ha acabat la bugada.
1: Aquest estiu, fes el pas. Forma't com a socorrista i converteix-te en el professional que pot salvar vides. El certificat de professionalitat de socorrisme en espais aquàtics naturals t'ofereix titulació oficial i inscripció al RUPEC. Té una durada de 315 hores i s'inicia el 25 de juny fins al 4 de setembre. Per a més informació, informa't al Servei d'Ocupació Municipal de Palafrugell o truca al 972 61 18 20. No deixis escapar aquesta oportunitat.
2: Forpas Gastronomia. Per a tothom, tant per a l'hostaleria com per a tota la família, oferim producte de qualitat cada dia. Forpas Gastronomia, el polígon industrial de Palafrugell.
3: A continuació, un podcast amb segell Ràdio Palafrugell. Radiació de fons, amb Joan Regí i Marc Heras.
4: Salutacions des dels estudis de Ràdio Palafrugell. Comencem ara, finalment, la quarta temporada de Radiació de Fons.
5: I tornem a ser, sí!
4: Amb moltes ganes, molt efusius, com podeu veure. Com sempre, doncs, un servidor, en Joan Regí, acompanyat per en Marc Heras.
5: Hola a tothom!
4: I el control tècnic hi tenim en Ferran Castelló.
6: Molt bon dia, benvinguts.
4: Aquesta veu em sona. Tu fas algun altre programa de ràdio, no?, per aquí, també.
6: Surto algun dia per aquí a la ràdio.
4: Sí.
5: Molt trempat, aquest noi.
4: Sí, sí, ho fa tot, ens ho fa tot.
6: Anar a fer la pilota,
4: Home, hem de renovar per la cinquena, no?, diria.
6: Sí, per això, per la cinquena.
5: Que acabem el quart, que tot just l'arrenquem.
4: I com hem d'arrencar aquest 59 episodi, perquè vam acabar la temporada passada amb els 50, just.
5: Se'ns va escapar, que fèiem 50 episodis.
4: No, vam fer una festa, però sí que no se'ns escapa, doncs, que aquest del 51è. I, clar, és la quarta temporada, i què vam fer la temporada passada amb el número 3? Doncs, programa amb el 3.
5: Bueno, anem a mirar quines curiositats trobem, tenim ja sobre el número 4.
4: Tot i que ja veurem més endavant que potser hi ha algunes coses del número 4 que no hauríem de dir. Carai, ben curiós tot.
6: Ah, sí?
5: Ara m'has deixat aquí amb l'enigma. El descobrirem?
4: Ara ho descobrirem.
6: El número 4 pot portar mala sort?
4: Ferran, ens has fet spoiler. Hem de tornar a començar el programa.
6: Doncs... tornem a gravar?
4: Jo tiraria, ja.
6: Doncs tirem.
5: Tirem.
6: Però no sabia. Digue'm. Que portava mala sort. Va, és igual, va, vinga.
4: I ara, doncs, que ja estem una mica sintonitzats, passem, doncs, a aquesta secció, doncs, que anirem, doncs, de notícies. També estrenarem una mica una nova escaleta, una nova forma d'organitzar el programa. Però avui, com que és el primer episodi, ens fem una excepció. Perquè...
5: avui tenim una escaleta nova i avui ja ens la saltem.
4: Ja ens la saltem. Però bé, llavors, comencem, doncs...
5: com hi vam començar igual que la tercera temporada, explicant alguna curiositat, algunes... no farem 5 cèntims, en farem 4 cèntims.
4: 4, vols dir?
5: 4 cèntims sobre el número 4. I és que, mira, podem començar amb una que és la més evident, la que més n'hem parlat segurament, que són les 4 dimensions on ens ubiquem en l'espai-temps.
4: Clar, és que només 4, perquè, a veure, durant anys hem entès, doncs, que hi havia un espai tridimensional, la longitud, l'amplada i l'alçada de la profunditat, no?
5: Les tres bàsiques.
4: Les tres bàsiques.
5: Sí, les coordenades cartesianes, no?
4: Exacte.
5: Llavors, l'any 1908, un matemàtic anomenat Hermann Minkowski va proposar la unificació de l'espai i el temps per redefinir la teoria espacial de la relativitat d'Einstein, cosa que va conduir al descobriment del continu espai-temps.
4: Llavors, en teoria, la nostra existència no pot tenir lloc sense que hi hagi temps?
5: El temps, de la mateixa manera que estem aquí, també hi som... ara, llavors, aquestes tres dimensions, l'ara, la quarta dimensió temporal.
4: O sigui, si quedem a la ràdio per gravar la radiació de fons, estem parlant de dues dimensions, tres dimensions, quantes dimensions?
5: Home, si quedem a la ràdio, són dues. Perquè la ràdio està al carrer Botines, de Palafrugell.
4: Clar, sobre plànol serien
5: sobre
4: dues.
5: Sobre plànol serien dues, però esclar, els estudis estan al tercer pis, que els notem cada vegada que pugem les escales.
4: Això que en Ferran no ens ha sentit. Aviat tindrem els estudis.
5: Parlava avall abans. Aviat. Aquesta alçada, doncs, seria una tercera dimensió. Ja en tenim tres. Però si nosaltres diem que anem a la ràdio, a l'estudi, per gravar el programa, és molt probable que no ens trobem mai.
4: Clar, exacte.
5: Perquè hem de quedar amb una hora, amb un temps. I... lloc i temps.
4: I que un cop tenim tot això, tenim aquestes quatre dimensions. O sigui, per existir l'espai, ha d'existir en el temps. I l'espai tridimensional, doncs l'espai-temps seria quatridimensional. Però... hi ha un gran però aquí.
5: La cosa i la història no acaba aquí. A partir de la relativitat general, Einstein va mostrar que l'espai-temps no és rígid, sinó que es pot corbar a causa de la presència de matèria i energia, la gravetat.
4: I és molt greu tot això, perquè clar, algunes teories modernes, la teoria de cordes, entre d'altres, doncs, diuen que podríem tenir un univers de 10 o fins i tot 11 dimensions que estiguin, doncs, enrotllades o en diferents estats que siguin invisibles per nosaltres.
5: Brincades entre elles, és això. Nosaltres hi ha aquesta... el Flatland, no? Que no sé si alguna vegada n'hem parlat. Aquesta visió, aquesta fàbula de les dues dimensions, i si tu vius en dues dimensions no perceps la tercera. Nosaltres vivim en tres dimensions amb la quarta, però no són capaços de percebre els tesseractes, no? Que és un cub amb quatre dimensions físiques, bla, bla, bla, bla, bla.
4: Clar, o sigui, una dimensió nova no existeix fins que no arriba a les dimensions anteriors, diguem-ne, no?
5: Però els que viuen en aquestes dimensions no tenen la capacitat de percebre
4: que n'hi ha una altra.
5: Que n'hi ha més per sobre, més imbrincades.
4: Ara ens hem de portar un físic teòric.
5: O veure Interstellar una altra vegada, ara que fa uns quants anys.
4: No me'n parlis, perquè aquella pel·lícula, o sigui, la pots interpretar de tantes maneres ja que jo m'hi perdia. En tot cas, els que no es perdien en aquesta segona curiositat eren els grecs i Aristòtil, perquè també hi havia una teoria doncs, que ho formava tot amb el número 4, i mai millor dit que tot.
5: Senzillesa, màxima. Doncs fa uns 2.500 anys, grecs, els filòsofs clàssics, van elaborar la teoria que afirmava que tot estava format per quatre elements bàsics: terra, aigua, aire i foc.
4: Bàsic, no? Sembla molt bàsic. Llavors, a partir del segle IV abans de Crist, doncs, Aristòtil afirmava que, de fet, eren aquests són quatre cossos simples doncs, formats per una combinació d'un altre conjunt de quatre elements: fred, calent, humit i sec. Llavors, cada dos elements doncs, formava un cos simple. A veure, et posaré a prova aquestes matemàtiques de materials.
5: Elementals.
4: Fred per sec?
5: Terra.
4: Fred per humit?
5: Aigua.
4: Calent per humit?
5: Aire.
4: I calent per sec?
5: Foc.
4: Déu-n'hi-do. Ho hem resolt bastant més ràpid del que pensava, això. Però és clar, Aristòtil creia que intercanviant aquests elements, doncs els cossos es podien transformar els uns en els altres. Era una mica, doncs, una noció primitiva de que avui seria un canvi químic.
5: Seria, sí, la base de la química, no? Elements que, barrejats entre ells, interactuant entre ells, donen lloc a nous elements. Doncs,
4: hem arribat a un punt en què podem tenir la pedra filosofal perquè realment podem convertir uns elements en uns altres. Però és que això també és un altre tema que en podríem parlar. En tot cas, ens quedem amb això, que tenien aquests quatre elements i que a partir d'això ho feien tot. Però ara, esclar, sabem que hi ha àtoms, hi ha molècules, hi ha una taula periòdica que té 100 plus elements. I, clar, és una manera completament diferent de veure el món que tenien ells del que tenim nosaltres. Però, de veritat, doncs, nosaltres seguim amb l'aire, l'aigua, la terra i el foc.
5: No, és que és la... química elemental, en aquest sentit, no és la química bàsica, no? Però és la base, és aquesta base, aquesta filosofia, el que hi ha en el transfons de com interpretar la natura.
4: Clar, però la vida segueix organitzant-se amb quatre bases.
5: Cert. I és una altra de les curiositats del número 4. Parlem?
4: Parlem del codi genètic.
5: I la molècula d'ADN. A nivell bàsic... està format per quatre bases diferents, també conegudes com a nucleòtids. S'anomenen l'adenina, la timina, la citosina i la guanina.
4: La molècula d'ADN doncs, està formada per dues cadenes que s'enrotllen en forma d'hèlix. Aquesta cadena és omnipresent, tothom l'ha vist. I llavors, cada cadena doncs, conté una sèrie d'aquestes quatre bases doncs, que estan dividides en seqüències que són els gens. Llavors, aquestes cadenes doncs, naixen mitjançant enllaços entre aquestes bases. L'adenina d'una cadena s'aparella amb la timina de l'altra i la citosina doncs, amb la guanina de l'altra. I així, anar juntant, doncs, anem fent aquestes cadenes.
5: I de la complexitat de la combinació d'aquests quatre elements surt la vida.
4: I mira que en té de complexitat, perquè clar, hem arribat a un punt en el nostre desenvolupament doncs, tecnològic ens ha permès arribar a desxifrar doncs, pràcticament el genoma humà. Però de feina aquí darrere n'hi ha hagut molta i tot just ara estem començant a veure doncs, com podem retallar, enganxar, fer malabarismes amb tot aquest tema.
5: Vam tenir convidat l'any passar la temporada passada, que parlàvem precisament de biogenètica.
4: De biogenètica. I de tot el que es podia fer. Doncs clar, la genòmica, la biologia sintètica, doncs no només la gent al codi, també ho podem modificar, i aquí això, medicina, agricultura, biotecnologia i debats ètics tenim, en tenim per una bona estona. I no només tenim quatre bases, en aquest cas de l'ADN, sinó també en la música pop.
5: Sí, perquè una altra curiositat és que la majoria de cançons pop modernes i fins i tot alguna balada rock es basen en els mateixos
4: bastantes
5: quatre acords.
4: Cançons.
5: La progressió d'aquests acords, el primer, el cinquè, el sisè,
4: sisè
5: que
4: menor.
5: És el relatiu menor, i el quart dins de l'escala major, donen aquesta seqüència molt agradable a l'oïda i que combinada ens dona pes a tota una sèrie de cançons que ja, per sort, un grup va fer un molt conegut mashup, una barreja d'aquestes cançons, ara fa uns quants anys, estem parlant de Axis of Awesome, a veure si...
4: Ara ho podrem escoltar.
5: I a veure quantes cançons reconeixeu.
4: Teniu la llista aquí, per si de cas, teniu la xulgueta, però...
7: Recognize this?
8: Yeah, that's Don't Stop Believing by Journey.
7: And the cast of Glee.
8: Yeah, there's a few more songs with the same chords. Check it out.

0: I jo no sé si ho heu identificat, totes aquestes combinacions, però em sonen semblant, eh?
1: Més de 10 cançons, amb aquestes bases d'aquests 4 acords, podeu recuperar i escoltar la cançó sencera, busqueu en els buscadors de música, Spotify, YouTube, on vulgueu, The Axis of Awesome, Four Chords Music Videos, i trobareu aquesta petita composició, aquest mashup, amb més de, em sembla que havia comptat, 26 o 27 cançons.
0: Unes quantes, encara els que van sonant de fons. És que al final la música doncs, són aquestes progressions d'acords i ens trobem en un punt en el que a vegades algunes estan una mica massa fins i tot explotades, no? Però l'oïda entesa dius, ostres, una altra vegada a tornar a sonar la mateixa cançó, encara que després sonin completament diferent, eh? Però al final aquesta base seria la mateixa.
1: Això és el que dona peu també poder crear aquests mashups, perquè com que la base és la mateixa, encadenes una amb l'altra perquè ja ho tens fet.
0: I ja ho tenim. I ara sí que ja deixem aquests quatre, perquè, o sigui, aquestes quatre curiositats, perquè, de fet, en farem 5, per si de cas.
1: Per si de cas, ens curarem en salut.
0: Mira, ara aquí és on en Ferran en havia entrat abans.
1: Ara aixeca la cella en Ferran, a veure què expliquem.
0: Llavors, per què en farem 5 i no 4, doncs, temes relacionats amb el número 4?
1: Per una paraula molt concreta.
0: A veure.
1: Tetrafòbia.
0: Quin insult és aquest?
1: No té res a veure amb els tetrabrics on guardem els líquids bàsics de l'esmorzar. A la tetrafòbia, a l'Àsia Oriental, és aquesta por al número 4. De fet, la tetrafòbia passa tot arreu, no? Però l'Àsia Oriental és un fet cultural i trobareu, si aneu de vacances allà, que en bastants edificis la numeració dels pisos pot saltar-se al número 4 precisament per evitar aquesta mala estrogança.
0: Llavors has de saltar el número 4 i també el número 13 i ja...
1: Home, si agafes culturalment, tenen també fòbia al número 13, que també té una fòbia, i aquest no me l'he apuntat, però també és maco de dir la paraula que refereix a la por al número 13. Però la raó és lingüística, perquè en diverses llengües asiàtiques d'aquesta regió oriental, la paraula que designa el número 4 sona molt similar a la paraula mort.
0: En aquest cas, en xinès o japonès, s'acostaria a la paraula xi.
1: Exacte. Llavors, aquesta associació cultural fa que aquest número 4 es consideri que és el número de la mala sort, la mala estrogança.
0: Així que nosaltres toquem fusta i fem 5.
1: Exacte, no fem 4 cèntims, en fem 5, que són els que fem normalment.
0: I ara, doncs, canviem de secció i anem directament doncs, al fons de la qüestió, que és el repàs de les notícies d'aquest estiu.
1: Exacte, sí, ara és el que fem això, no? Ens posem al dia una miqueta perquè, clar, fa 3 mesos que... l'últim episodi, que sí, sempre podeu recuperar. Que queda... Sí, aquesta dimensió temporal en nosaltres és una miqueta molt líquida, no? Perquè cadascun se pot escoltar quan vulgui.
0: Clar, exacte, però també és, doncs, que les notícies que són d'actualitat ara... Després en parlarem, ja veuràs que hi ha un apunt al final d'un episodi d'aquests que gravarem pròximament, que parla això sobre la nit dels temps, però això igual és de l'episodi següent. Ja ho veuràs.
1: Ho veurem.
0: Doncs això, repassem unes quantes de les notícies que hem vist aquest estiu i en ordre cronològic, perquè si no ja ens acabaríem de perdre del tot.
1: Posem-nos al dia, a veure què ha passat.
0: Què ha passat el dia, per exemple, 11 de juny?
1: Doncs mira, és una fita històrica, perquè per primera vegada s'ha aconseguit veure el pol sud del Sol.
0: Del Sol.
1: La sonda Solar Orbiter de l'Agència Espacial Europea va capturar imatges d'una regió pràcticament desconeguda fins ara.
0: Llavors, aquest pol és clau per entendre els camps magnètics solars responsables d'aquestes tempestes solars magnètiques doncs, que poden afectar satèl·lits, comunicacions, xarxes elèctriques... Bé, de tot.
1: I que poden generar aurores a latituds baixes.
0: També. Tu vas sempre a la part que més t'agrada, que és aquesta de...
1: Home, és que és molt espectacular.
0: Doncs ara, anant del més gran al més petit, el 25 de juny vam descobrir un nou orgànol.
1: Anem a complicar això de la química orgànica perquè quan estudiàvem les cèl·lules hi havia diferents orgànols i avui, aquest 25 de juny, més ben dit, perdó, se'n va descobrir un de nou, el hemifosoma.
0: Llavors, aquest nou orgànol estaria present dins de les cèl·lules humanes i fins ara hauria passat doncs, desapercebut, hauria estat desconegut, i sembla tenir un paper clau en processos que encara estan poc entesos.
1: Llavors, si no es coneixia l'element que els causava, és estem doncs, descobrint tot el que pot representar aquest orgànul.
0: Clar, abans parlàvem de que l'ADN el tenim ja bastant desxifrat, en el sentit que podem editar-lo, podem fer una mica el que vulguem, però encara no coneixem doncs, del tot el nostre propi cos.
1: Encara hi ha elements per descobrir.
0: I què més no coneixem? Doncs visitants interestel·lars.
1: De fet, l'1 de juliol es va detectar el 3U/A Atlas, que és el tercer objecte interestel·lar detectat entrant al sistema solar.
0: Prové d'una altra estrella i porta informació doncs, molt valuosa des de mons llunyans, un missatger còsmic.
1: Sí, aquest, recurrentment ha anat sortint aquest estiu no, de si era o no una nau extraterrestre. S'han fet moltes teories infundades sobre l'origen i les característiques d'aquest cos.
0: Aquí perquè no ens veuen, però nosaltres portem el gorro de paper de plata per si de cas que no ens llegeixin realment aquests aliens que venen de l'espai interestel·lar. I igualment bé, ja el tenim bastant lluny, un forat negre molt massiu, el 13 de juliol.
1: La col·laboració LIGO Virgo Cagra ha anunciat la detecció d'una fusió de forats negres que ha creat un objecte final d'unes 225 masses solars.
0: Llavors és el forat negre més massiu mai observat amb ones gravitatòries. Llavors, el resultat s'accedeix a aquests models actuals perquè no encaixen les teories habituals sobre la formació de forats negres, perquè, o sigui, són massius, però que tinguem un forat d'aquesta magnitud és una cosa que encara s'ha d'acabar d'encaixar doncs, en tota aquesta teòrica...
1: En tot el coneixement que tenim.
0: Tot el coneixement que tenim. Una altra part que tenim del coneixement històric del nostre planeta ve d'un nou estudi de la British Antarctic Survey que es va publicar el 18 de juliol i que reuneix, doncs, 1,5 milions d'anys d'antiguitat de l'Antàrtida a base de gel.
1: Sí, alguna vegada n'hem parlat d'aquesta manera de conèixer el clima passat, no?, a través dels nuclis de gel. El més antic fins ara arribava fins a 800.000 anys i amb aquesta troballa, no?, perquè o sigui, és la funció de la British Antarctic Survey és han perforat fins a arribar a trobar, a extreure un cos de gel de 1,5 milions d'anys que conté bombolles d'aire fossilitzat i que, per tant, ens permeten retrocedir en la reconstrucció del clima terrestre.
0: D'aquest tema, de fet, em vam entrevistar en Javier de la Casa, si no em marco normalment a la segona temporada, que es parlava això dels seus estudis paleoclimàtics, llavors podeu recuperar aquest episodi si us interessa més el tema, que ara ja haurà quedat obsolet, quin drama, mare meva.
1: Bueno, no obsolet, no, formarà part d'aquest corpus de coneixement en el qual es va ampliant sempre.
0: I parlant doncs també d'aigua, parlem ara de mar.
1: Anem al 22 de juliol, els investigadors van presentar un nou bioplàstic anomenat LAHB, que en proves a gairebé més de 900 metres de profunditat van comprovar que aquest material es degradava amb un 80% de la seva massa en només 13 mesos.
0: Llavors,
1: per comparar-ho...
0: El plàstic PLA convencional doncs, queda intacte. De fet, sortien moltes notícies de que vehicles no tripulats a la fossa de les Marianes, per exemple, van trobar restes plàstiques doncs, al fons marí. I en teoria doncs, el que s'estudia és com fer nous plàstics que siguin doncs, molt més sostenibles, més fàcils de...
1: Amb menys impacte.
0: Menys impacte, més fàcils de desfer. Perquè tenim un problema molt greu amb els plàstics, igual que tenim amb els PFAS. Que què són els PFAS?
1: Els polifluoroalquilats són una família de més de 10.000 compostos químics creats per l'ésser humà des de mitjans del segle XX. Es fan servir sobretot perquè són repel·lents a l'aigua i al greix, molt estables i resistents.
0: Llavors, són un material que és apte doncs, per fer estris de cuinat adherents, com el tefló, roba impermeable, el famós Gore-Tex, en baros alimentaris, escombres antiincendis, pintures, productes... I no sempre és directament el producte que trobem allà, sinó moltes vegades és el material que s'ha fet servir per la fabricació de tots aquests productes. O sigui, seria un dels residus que podrien generar. Llavors, potser no els coneixem com a PFAS, a nivell doncs, més popular, sinó que els coneixeríem com a químics eterns, forever chemicals.
1: Sí, aquests químics eterns tenen aquest impacte en la salut per exposició en aquests PFAS, com problemes hormonals, disminució de la resposta immunitària, augment del risc de certs càncers, dany hepàtic i renal.
0: De fet, tenim una infografia aquí que podeu trobar també a la Wikipedia en català, que t'aporta doncs, molta informació de tot el que ens podrien causar i tot el que s'està estudiant encara, doncs, que falta demostrar-ho, però que hi ha certs indicis. Llavors, per què són notícia? Doncs perquè aquest 8 d'agost va sortir un estudi que demostrava, des de la Universitat de Adelaide, que la llum solar pot arribar a trencar aquests químics eterns i convertir-los en substàncies inòcues com el fluorur, que és una fita perquè semblava que seria impossible de desfer i que es quedarien allà eternament. El problema és, doncs, l'escala i el temps que és necessari.
1: El temps, la quarta dimensió. Ja torna a sortir.
0: Igual que ha hagut de passar molt de temps des que es va descobrir Urà per trobar-li una nova lluna.
1: El 19 d'agost, el nostre estimat James Webb, el telescopi James Webb, va descobrir un nou satèl·lit a Urà.
0: No anem parlant, el de James Webb, no sortim mai aquí al programa.
1: Aquest nou satèl·lit té, imagineu-vos, 10 quilòmetres de diàmetre. És petitíssim en comparació a la distància que està i la dificultat per localitzar-lo i trobar-lo.
0: Però això ens recorda doncs, que queden encara racons desconeguts en el nostre propi sistema solar. És que és una pilgueteta molt petita allà dalt perduda. I bé, sí que tenim telescopis que són bastant potents, però des d'aquí a la superfície terrestre a vegades tenim certs problemes amb la contaminació lumínica. Ho veurem en el pròxim episodi.
1: Escolteu-nos.
0: M'encanta fer aquests spoilers. I finalment...
1: No, això són cliffhangers.
0: Això
1: són de deixar l'audiència pendent
0: del
1: següent. Que vindrà.
0: Això és engagement, hem estudiat màrqueting aquí.
1: Hòstia, no en diran cap en català, eh?
0: No, que aquest vocabulari és un desastre. Tot el que és business és en aquest English. I finalment, doncs, què tenim? El 24 de setembre.
1: Bé, aquesta és una notícia per l'optimisme. Hi ha un nou tractament per la malaltia de Huntington. A finals de setembre, metges britànics han presentat una teràpia gènica capaç de frenar fins a un 75% la progressió d'aquesta malaltia degenerativa.
0: Llavors, és una patologia que és molt greu i és hereditària, fins ara no tenia cura. Llavors, aquest resultat obre la porta a tractaments personalitzats que ataquin directament la real genètica d'aquestes malalties. Bé, el que parlàvem abans de l'ADN, fins a quin punt doncs, arriba a ser important per després poder evitar totes aquestes malalties i solucionar tants problemes socials que generen a nivell de sanitari.
1: I fora de guió, hi ha dues notícies molt recents.
0: Molt recents, eh?
1: Molt recents. Una és que ens ha deixat la Jane Goodall, famosa etòloga i primatòloga que ens va deixar a principis de mes. Era considerada la principal experta en ximpanzés després de més de 60 anys estudiant les interaccions socials i familiars d'aquests animals salvatges.
0: Que realment no són tan diferents a nosaltres. Jo,
1: no.
0: quan veig aquests tipus de primats tancats en un zoològic amb la gent mirant-los, a mi realment em sap greu perquè veig que no acaben de ser tot el feliços que podrien ser.
1: Aquesta... Per una banda, i per una altra, una de, també molt recent, perquè aquest 1 d'octubre es va descobrir un asteroide que va passar a 300 quilòmetres només per sobre de l'Antàrtida, per sobre del Pol Sud.
0: Això es queda molt a prop, eh?
1: És menys de l'alçada que orbita l'Estació Espacial Internacional.
0: I què hauria passat si ens hagués impactat?
1: Era molt petit, era... El moment és que es va descobrir quan ja havia passat.
0: Vaja, anem bé.
1: O sigui, que si hagués impactat l'haguéssim notat i no haguéssim sigut capaços de frenar-lo.
0: Bé, és que de fet en altres programes que n'hem parlat d'aquest tema de meteorits, asteroides, cometes, no es pot detectar tot. Arribem fins on arribem.
1: No, i per exemple, el que dèiem abans del James Webb, el James Webb està escrutant l'espai però amb pressions molt diminutes de tot el que són els 360 graus de l'esfera de la bòveda celeste. I clar, no podem dedicar un telescopi de centenars de milers de milions a l'import que sigui, no estic exagerant.
0: No, realment se'n van anar als 13-14 mil milions el propi llançament.
1: Llavors, clar, allò estàs estudiant una part molt petita. Si fem un telescopi per només estudiar Urà, segurament li començarem a trobar més satèl·lits o d'aquestes dimensions més petites.
0: Ens en falten més. De fet, aquestes famoses missions, a veure si es recupera o no recupera el Hubble, com que hi ha hagut certes retallades de la NASA des de part de l'administració Trump, doncs veurem com acaba el tema. El que sí que tenim notícia, que també és molt recent, és que sembla que finalment, a principis del 2026, si tot va bé encara serem aquí per fer el podcast i explicar-ho, Finalment es llançaria la missió Artemis 2, Artemisa 2, al voltant de la Lluna, amb fins a 4 astronautes, i seria el primer sobrevol lunar des de...
1: les missions
0: Apollo. Veurem qui arriba a posar-hi el peu abans, si els americans o els xinesos, nosaltres...
1: els indis o els japonesos.
0: Els europeus, els per ara, tenim poca importància per aquí. Però això, veurem com va i si realment doncs, es pot llançar, perquè des d'aquí ja vam veure també la missió Artemisa 1, doncs ara veurem la 2, la 3 i fins on arriba i també com està la NASA, perquè això, tenim una mica de caos muntat als Estats Units, sí. Cada notícia nova és una nova sorpresa.
1: Abans llavors... que hem parlat d'Interstellar, que la NASA no acabi com la NASA d'Interstellar.
0: Quedarà poquet, i també si el senyor Musk doncs, li surten bé les coses o no, perquè hem vist molts llançaments de noves Starships, que si ha de girar d'un costat, que si ha de girar de l'altre, que si els propel·lents en òrbita, una cosa i l'altra, i bé, al final és que encara no hi ha preparat el mòdul lunar de la tercera missió, diguem-ne, llavors haurem d'esperar o no sé què,
1: pas a pas. Mira, parlant de passos, li hem posat títol a la secció de les minibiografies i li... mira, la petjada estel·lar. Què et sembla?
0: Home, doncs és molt bona, la veritat. Em sembla ben trobat, tot sigui dit.
1: No, a mi també.
0: Llavors, avui podem destacar la trajectòria d'una dona pionera en les matemàtiques i gastronomia catalana.
1: Parlem de Maria Antònia Canals i Rius.
0: Llavors, Maria Antònia, nascuda a Barcelona el 15 de juny de 1944, doncs des de ben jove va mostrar una gran passió pel món, tant de la matemàtica com de les estrelles. Llavors, seva curiositat la va empènyer a estudiar matemàtiques a la Universitat de Barcelona en una època doncs, bastant convulsa, on es va llicenciar i més tard va obtenir el doctorat en astronomia. La seva tesi es centrava doncs, en la dinàmica dels sistemes estel·lars investigant com es formen i evolucionen les galàxies.
1: La seva carrera professional es va desenvolupar principalment com a professora universitària i investigadora. Va impartir assignatures de matemàtiques i astronomia i va participar en diversos projectes internacionals. També va col·laborar amb institucions com l'Observatori Astronòmic Nacional i l'Institut d'Estudis Especials de Catalunya, aportant coneixements avançats sobre el moviment i la formació dels estels i els sistemes galàctics.
0: Però la seva influència no només és a nivell de recerca, sinó que també va dedicar una part important de la seva vida a la pròpia divulgació científica, doncs fent conferències i publicacions pensades per acostar la gastronomia al gran públic. I aquesta tasca, juntament doncs, amb la tasca aquesta acadèmica, li va valdre doncs, per tenir reconeixements com ara el Premi Nacional de Divulgació Científica, i avui en dia doncs, és considerada una de les dones que més han contribuït a visibilitzar la presència femenina en la ciència a nivell de Catalunya.
1: El seu llegat és inspirador. No només va formar generacions de científics i científiques, sinó que també va demostrar la passió i la constància poden obrir camins en disciplines tradicionalment dominades per homes. Com ella, podem veure que la ciència no només són números i fórmules, és curiositat, és perseverança i la voluntat de descobrir i comprendre el cosmos.
0: Clar, i si en passem bé, doncs, parlem una mica això de reflexius, doncs, Maria Antònia Canals és una mica com un d'aquests quatre pilars que hem explorat avui, no?
1: Igual
0: que
1: hi ha quants pilars?
0: Quatre?
1: Quatre pilars, sí senyor.
0: Quatre. Doncs això, teníem doncs, aquestes quatre dimensions, quatre coses del pop, i doncs ella doncs, podria tenir doncs, un element més que transforma i enriqueix aquesta trama doncs, científica i deixa aquesta petjada estel·lar. Em recordo la importància doncs, de la diversitat i de la passió doncs, pel coneixement.
1: Sí, senyor. Anem arribant cap al final. Ens presentem també una nova secció que en direm Punt de Fuga.
0: A veure fins on ens porten les nostres ments.
1: En aquest cas viatjarem per aquesta quarta dimensió que hem anat parlant al principi del programa. En ciència-ficció, la idea d'aquesta quarta dimensió més enllà del temps sempre ens ha fascinat. Hi ha autors de principis del segle XX com H.G. Wells que ja especulaven amb les màquines del temps. I avui físics teoritzen amb dimensions addicionals més enllà de les 4 del nostre univers visible, fins a 10, fins a 11 en la teoria de cordes.
0: Fins a N dimensions, no?
1: N dimensions directament, i així les cobrim totes.
0: Que, sense ficció, abans hem parlat d'Interstellar o també, no sé, Stranger Things, per exemple. Llavors, la quarta dimensió es converteix en un espai que és estrany, desconegut, que és clar, ben bé, doncs, no sabem com abordar-la a nivell de mitjans i de ciència...
1: Portes obertes a fer volar la imaginació.
0: Exacte. Llavors, clar, si parlem de viatjar en el temps, en el sentit físic, doncs és parcialment possible perquè, clar, estem anant cap al futur constantment i la relativitat doncs, permetria aquestes petites diferències en el temps.
1: Sí, ens movem més o menys ràpid. N'hem parlat en algun altre podcast, crec que la temporada passada, i me'n recordo de la frase, no?, que ens movem a un segon per segon.
0: Un segon per segon. Sí, té sentit, té sentit. I si ens moguéssim a dos segons per segon...
1: Llavors començaríem a trencar les regles de la física, em sembla.
0: Llavors, clar, si això, si són, estem en camps gravitatoris intensos, doncs hi poden haver aquestes petites diferències, però anar enrere o desplaçar-se això fora del marc en el que estem ara ficats és una cosa que encara se'n segueix escapant una miqueta. Sentim decebre's, però obrirem un calaix de l'escriptori i no hi trobarem en Doraemon amb la seva màquina del temps.
1: No, continuem parlant encara del nou marc de la ciència-ficció.
0: O sigui que encara que no puguem viatjar per aquestes dimensions, doncs imaginar-la ens serveix com aquest punt de fuga, doncs una finestra a possibles futurs, que tampoc sé si ens agradarien gaire o no, perquè això de poder anar endavant i enrere en el temps a voluntat hauria de ser... Jo diria que cremaria, eh? Saps allò que tens un videojoc i vols fer-ho perfecte i fas, no sé, 5 o 10 segons d'aquell nivell i dius, no, jo vull fer-ho perfecte i tornes a començar una vegada i una altra i una altra.
1: Jo diria... Si ets molt masell, ho acabes aconseguint, clar. Però a quin preu?
0: Clar, que si pots tirar endavant i enrere, no, jo vull tenir la vida perfecta. Vinga, tornem endavant, tornem enrere. Allò famós, què passaria si haguéssim matat a Hitler i hauria hagut a l'oge de no sé què? Especulacions, vinga.
1: Exacte, això, ja dic, la porta oberta a fer volar la imaginació i a crear aquestes ucronies, aquestes diferències temporals.
0: Llavors, ara que us deixem amb aquesta reflexió, tenim diferents coses ja per acabar. Per cometes, podríem ser? Hi ha alguna cosa de cometes, podria ser?
1: Sí, això és el final de tot.
0: Ah, vale. Doncs res, parlem doncs com el número 4 podem trobar a tot arreu, ja per tancar, doncs a la natura, a la música, a l'ADN, a les pors humanes, podria ser?
1: Sí, això és el final de tot.
0: Ah, vale. Doncs res, parlem doncs com el número 4 podem trobar a tot arreu, ja per tancar, doncs a la natura, a la música, a l'ADN,

0: Això, gràcies per escoltar-nos i recordem una frase.
1: No, bueno, parlem dels cometes, perquè aquests que no se'ns escapin.
0: Això has dit pel final, però és que ja tancàvem el programa i ja no ho volies dir.
1: No, no, ho vull dir, perquè clar, és que és la ocasió que tenim ara a finals de mes d'octubre un altre d'aquests espectacles astronòmics gratuïts.
2: És gravíssim.
1: Aquest ens visita un cometa. Estem parlant del cometa C2025A6, també conegut com a Lemon.
0: Una visita àcida.
1: Podria ser-ho. No és musical.
0: Més àcida que el meu humor segur que és.
1: Si les previsions van ben encaminades, serà visible a ull nu a finals de mes d'octubre, però ja començarà a ser visible bastant, ara ja ho és, de fet, a nivell fotogràfic i telescòpic, però des de mitjans de mes, just després de la posta de sol, mirant cap al nord-oest. Dia a dia irà guanyant una miqueta d'alçada sobre l'horitzó, anirà també guanyant una mica de lluminositat i també s'anirà desplaçant cap a l'oest.
0: Veurem si els núvols no esguerren, en aquest cas, l'espectacle, perquè aquest estiu hem tingut certs problemes, no?, amb les observacions.
1: Sí, sí, l'eclipsi total de lluna ens va fallar una miqueta.
0: Us imagino a tu i en Francesc picant de peus perquè... En Francesc Pruneda.
1: Estàvem bufant una miqueta per veure si fèiem marxar aquestes boires que vam tenir. Sembla que l'únic lloc que hi havia boira i el teníem a sobre.
0: Fotos seves les podeu trobar a Instagram també. I
1: Astro Empordà.
0: Astro Empordà. Llavors, tot el que podeu buscar, si us interessa el tema, doncs, també podeu contactar des d'aquí. Doncs, qualsevol observació, qualsevol cosa serà benvinguda. I, de fet, no sé si en Ferran em pot aportar informació sobre el tema, però jo diria que en Francesc Pruneda també té una secció en un altre programa d'aquesta casa.
3: Sí, el supermatí, els dimecres al matí.
0: O sigui que si el podeu escoltar a ell també, que segur que també diu coses molt, molt interessants, doncs també el podem trobar allà. Així que ara sí, no? Ja podem dir que gràcies per escoltar-nos. Alguna cosa més?
1: Hem arrencat el primer episodi de la quarta temporada.
0: I tot bé, Ferran? Com ho veus, això? T'ha agradat? Alguna cosa que no sapiguessis?
3: Moltes coses que no sabia, però d'això es tracta en el programa.
0: I tant. De fer-vos arribar doncs, totes aquestes notícies, aquestes curiositats, aquest coneixement que, si no, doncs passa per sota del radar. Queda allà perdut. Radiació de fons.
1: Fons del calaix.
0: A fons del calaix. Així que ens veiem aviat en un nou episodi de Radiació de Fons, aquest segon de la quarta temporada, que aviat arribarà. Res més, moltes gràcies, Marc.
1: Fins aviat.
0: I gràcies, Ferran.
3: Gràcies a vosaltres.
0: Vinga.
3: Per venir i per fer tota la feina que feu, eh?
0: I tant, a vosaltres
3: ganes
0: també.
3: Ganes de tornar-vos a sentir, tot i que aquest estiu hem anat sentint moltes repeticions.
0: Exacte, sí. I també, això, a l'Instagram de Ràdio Perfil ja he vist que anàveu repenjant-ho també.
3: O sigui, la gent perquè no es trobés a faltar.
0: Gràcies, I tant.
1: Gràcies.
0: Que no trobin a faltar mai a la ciència i el coneixement. Doncs vinga, que vagi bé i fins a la pròxima.
1: Adéu-siau.
4: Radiació de Fons, amb Joan Regí i Marc Heras.

Has escoltat un podcast amb segell Ràdio Palafrugell. Recupera aquest programa a podcast.radiopalafrugell.cat.

0: Gràfiques Agustí, la impremta de la comarca. No cal anar més lluny. Més de 35 anys al vostre servei. Carrer Bailèn 4547 de Palafrugell. Telèfon 972 30 50 52.
1: La depuradora de Palamós ha recuperat la normalitat i torna a funcionar amb el tractament complet. Ja han acabat les obres de reparació dels greus desperfectes provocats pel temporal Harry de final de gener i que la van deixar inoperativa. La Diputació de Girona, mitjançant el Consorci d'Aigües Costa Brava Girona, sempre al costat dels municipis de les comarques gironines.
2: Taller elèctric mecànic Joan Andreu. Confia'ns al teu vehicle. Servei de reparació avançada i manteniment de vehicles des de 1989. A Esclanyà.
3: Ràdio Palafrugell s'escolta a internet. Ràdio Palafrugell, a tot arreu.

0: Si tenir el cotxe brut et posa de mala bava, passa't per Car Wash Costa Brava. Rentat de cotxes a mà, carrer del Suro 28, Palafrugell. carwashcostabrava.com.
1: Parabrises trencat? Vine a Crystal Box. Canviem i reparem la lluna del teu automòbil.
2: A més, fem pintada de les llunes i proporcionem recanvi d'escombretes.
1: Crystal Box. Som professionals.
2: Crystal Box. A Girona, carrer Barcelona 477.
1: A Sant Julià de Ramis, avinguda de França, número 19.
2: I Crystal Box Palamós, carrer Rentadors 11.
1: Telèfon central 972-1702-77.
2: Benet Pibernat, distribuïdor de gasoil per a calefacció a domicili. Telèfon 972 30 02 21.
3: Música, actualitat i esports. Ràdio Palafrugell. Quan el sol...

0: al Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
1: Escolta'ns a Ràdio Palafrugell els dimecres a les 9 del vespre, els dissabtes a les 2 del migdia i el diumenge a les 8 del vespre. El Club del Country.

Ràdio Palafrugell. Hi trobaràs l'actualitat del costat de casa i la música que més et sorprendrà i t'enganxarà. Al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat. Anys amb Ràdio Palafrugell.

0: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
1: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.
2: Aquest diumenge, 28 de juny, a 6:45 de la tarda, a la plaça del Portbó de Calella, balls llatins a Maria Carmen Tejada i sus tomberes. I seguidament hi haurà una rua pels carrers del centre de Calella, dins dels actes de la Festa Major de Calella. Unes activitats organitzades per l'Associació Recreativa Festes de Calella de Palafrugell.
3: Ei, sabeu que restaurant Cala Teresa de Pals fa esmorzars a forquilla de 8 a 12? Cargols, cabrit, callos, carn a la brasa... A restaurant Cala Teresa de Pals, en Ramon us espera!
1: Escoltes Ràdio Palafrugell.
4: I ara arriba Top 50, un repàs als èxits que més sonen amb Rafael Corbí.
5: La cançó anomenada Give Me Something és una cançó de la banda de Colorado One Republic per al joc de rol Ark Knights Enfield. L'escoltem també al nostre espai.

Aquesta és una cançó de la cantant argentina Julieta Emilia Cazzuchelli, coneguda com a Cazú. Otro Como Tú és una de les cançons que ens ofereix i escoltem a través de la nostra sintonia un versos que s'han sentit molt personals a ulls dels seus fans.

Amb el Dance Call i la For Breed ens el porten en Ryan Castro en Gangsta, amb la col·laboració que porten amb Capo. Aquesta és la cançó que acabes d'escoltar, que es diu La Villa. La cantant, ballarina, actriu i presentadora de Barcelona, Sofia Coll, ens presenta la seva cançó, Que no.

El cantant i gran artista barceloní Manu Guix ens porta aquest tema que acabeu d'escoltar, Un satèl·lit orbitant, una cançó del seu llarga durada, Estimar-te amb

0: Òptica Pardo. 75 anys al servei de la teva visió. Òptica Pardo. Plaça Llibertat número 8. La Bisbal d'Empordà.
1: Compri a Palafrugell sense anar més lluny.
2: Això, taller floral. Tota classe de flors naturals i plantes per a celebracions. Servei d'entregues florals a domicili. Gratuïtes a Palafrugell. Ens trobaràs al telèfon 662 07 01 44 i al web aixoflors.com.
1: Compri a Palafrugell sense anar més lluny.

0: segueix triomfant i no se'n cansa mai. És la Sabrina Carpenter, la cantant estadounidenca que ens aporta una cançó de l'edició de luxe del seu sisè àlbum d'estudi, Short and Sweet. És el tema anomenat Bossy Woman.
1: Top 50, amb Rafael Corbí.
0: Des del 17è àlbum de la seva carrera, el cantant canadenc en Brian Adams ens porta aquesta cançó, A Little More Understanding, un dels seus darrers èxits.

encara triomfant amb el seu single Es busca catalaneta, la banda Neon ens porta un nou senzill, una nova cançó que de ben sota triomfa entre nosaltres. Una rumba pot fresca, divertida i molt de caràcter. Això és...

0: Aquesta és la música de l'Oreja de Van Gogh, que feia des del 2020 que no traien res nou, el primer senzill d'entençà del retorn de Maya Montero. La cançó Todos Estamos Bailando, la misma canción.
1: Grup Serratosa, servei oficial Peugeot pel Baix Empordà i ara també servei oficial Citroën pel Baix Empordà. Grup Serratosa.
2: Laboratori Corbí. Som especialistes en disseny de cuines i espais. Treballem en 4D i fem la cuina en funció de les teves necessitats.
3: Som distribuïdors de la marca Saitra i de diferents marques d'electrodomèstics de la mà de Corbí.
2: T'esperem a hores convingudes al carrer Barris i Buixó número 33 de Palafrugell i a Instagram a @labcorbí.
3: La cuina dels teus somnis a Laboratori Corbí.

0: diuen que ja han trobat la seva fórmula, la que els defineix i és boníssima. Són la Tour de Carol, la banda barcelonina col·labora amb el músic baladoní Edu Esteve amb aquesta cançó que escoltem i que es diu Cupido.
1: Top 50. Un repàs als èxits que més sonen amb Rafael Corbí.
2: Ràdio Palafrugell.
0: Una artista de Úbeda que ens porta excel·lent música. I si no, aquí una prova d'aquesta cançó tan coneguda de Louis Armstrong. Es diu What a Wonderful World.

Nice to Each Other és una cançó de la cantant de Londres Olivia Dean, originalment llançada al mercat el passat maig de 2025 des del seu segon treball discogràfic. Nice to Each Other és una cançó de la cantant de Londres Olivia Dean, originalment llançada al mercat el

Una excel·lent col·laboració que ens porten a terme Bon Jovi en Jelly Roll en Des del Forever, aquesta cançó que ens porten tots dos, que es diu Living Proof.

0: No llegiu Mediterrània. La teva llibreria a Palafrugell, carrer de la Tarongeta 24, molt a prop del mercat. Si no tenim el llibre al moment, te'l demanem. No llegiu Mediterrània. A cada lectora i lector, la seva lectura.
1: La depuradora de Palamós ha recuperat la normalitat i torna a funcionar amb el tractament complet. Ja han acabat les obres de reparació dels greus desperfectes provocats pel temporal Harry de final de gener i que la van deixar inoperativa. La Diputació de Girona, mitjançant el Consorci d'Aigües Costa Brava Girona, sempre al costat dels municipis de les comarques gironines.
2: Una cançó de la cantant, compositora, ballarina i coreògrafa de Manresa, Sònia Daura, a la qual donem una segona oportunitat, perquè aquesta cançó és del 2003. Es diu Tu ets per mi.

0: Top 50, un repàs als èxits que més sonen amb Rafel Corbí.
1: Una preciosa cançó i tot un èxit de la cantant de Vinaròs, Esther, i en aquest cas en la col·laboració de Miki Núñez. Això es diu Des d'aquí dalt.

0: Nadal.
1: Una cançó que uneix generacions i cors. Foreigner ens porten aquesta cançó, però és Joy qui la versiona en castellà. Quiero saber si es amor.

0: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
1: Aïllaments Jusgon, aplicació certificada d'escuma de poliuretà amb més de 20 anys d'experiència.
0: Truqui a Aïllaments Jusgon, telèfon 972 30 30 44.
1: Disposem de grua pròpia i també oferim servei de pintura en general.
0: Demani'ns pressupost sense compromís. Ens ajustem a les seves necessitats.
1: Aïllaments Jusgon, més informació i trajectòria al 972 30 30 44 o a jusgon.com.
2: Restaurant Can Pere, de Begur, l'autèntica cuina casolana amb menú diari de dilluns a divendres. Menú festiu, caps de setmana, carrer Francesc Forgues, número 1, al costat de l'Ajuntament de Begur.

0: Torna-la a tocar, Sam. El programa de música nostàlgica presentat per Jordi Piqué.
1: Hola, esteu escoltant la vostra emissora? Esteu escoltant aquesta sintonia de As Time Goes By de Casablanca? Doncs això és Torna-la a tocar, Sam. Si es torna a tocar Sam, el que esperem és que passeu uns 57 minuts aproximadament de música nostàlgica i de la música que us agrada. I sense més dilació, si no, moltes vegades no arribem a final, no arribem a poder escoltar totes les cançons programades en el guió número 17 dedicat a l'any 1963, doncs, com dèiem, comencem amb la cançó que recuperem de la dècada anterior. I recuperem la veu de Luis Mariano amb la cançó Milagro de París.

Doncs bé, seguim encara en el món de la cançó i també de la, del cinema. La trista notícia que vàrem dir la setmana passada de la mort d'Edith Piaf, la seva desaparició s'afegiria a la consternació per la mort de Carmen Amaya, just quan acabava de rodar Los Tarantos amb el director Francisco Rovira Veleta.

I ara sí, comencem la música de l'any 63 amb la cançó i la novetat discogràfica catalana que ens porta Grau Carol i que es diu Sento el crit del tren.

Suposo que ja l'heu reconegut, és la cançó 500 milles, o també J'entends siffler le train, la novetat francesa que ens va portar a Richard Anthony. I parlant de novetats, doncs ara anem a les novetats discogràfiques d'altres països. Ja que hem parlat de J'entends siffler le train i de Richard Anthony francesos, doncs comencem per la novetat francesa. És La mémoire qui flanche, de Jean Moreau.

Una novetat en llengua castellana és de Sara Montiel, que en aquell 63 va enregistrar un disc amb la Vereda Tropical.

La següent novetat ens procedeix del Regne Unit i es tracta de Jerry and the Pacemakers, que ens porta la cançó You'll Never Walk Alone.

novetat italiana que és del conjunt Flor Sandons, i que la novetat discogràfica d'aquest any 63 és un disc que varen enregistrar la cançó Se passerai di qui.

La cantant catalana Salomé ens porta la següent novetat discogràfica. En un disc enregistrat en castellà, la cançó es titula Hoy te quiero más que ayer.

I seguim ara amb el següent espai que ens porta al número 1 de les llistes d'èxits. Segona volta pel país francès. Menys una, sí que totes coincideixen amb cantants i intèrprets del país. Comencem per la primera, que va ser número 1 a les llistes de França, que és Enfant de tu pays, que ens la porta Enrico Macías.

I acabem ja la llista de França amb l'últim fragment, que és, en aquest cas no és francès, és Elvis Presley amb la cançó You Are The...

I amb aquest número de l'Elvis Presley a França, doncs fem ja la segona ronda d'aquest país i seguim ara amb el món del cinema. Una pel·lícula d'aquest any 1963 va ser, diu el documental, però de fet va ser una pel·lícula llarga, Este Perro Mundo, que va fer història precisament per una cançó que va escriure Riz Ortolani, l'autor de també la música de Buonasera, Mrs. Campbell. La cançó es titula More, o sigui, Más, o Més en català, que es convertiria en l'himne musical del setè art.

la banda sonora seguim amb la pel·lícula La Conquista de l'Oeste. És la cançó Brave Man and Full Man d'aquesta gran pel·lícula amb un gran repertori d'actors i actrius.

Seguim ara en el món de la televisió. Passem de la gran pantalla a la petita pantalla. Continuem amb l'espectacle dels dissabtes a la nit, Gran Parada. I en aquest espectacle hi actuaven els intèrprets del moment, i en aquest cas hi va interpretar Marujita Díaz una cançó que es diu Ole Catapum.

que sorgien d'ells. Moltes vegades tenia més èxit la segona o la tercera cançó que no la que havia guanyat. Estem en el Festival d'Eurovisió de l'any 1963. El cinquè premi se l'emporta Mònaco, representada per la cantant Françoise Hardy, que va guanyar amb 25 punts amb la cançó L'amour se'n va.

I seguint en l'ordre dels espais, ara és el moment dels grans festivals de l'època. I les cançons

0: I després de les cançons festivaleres venen les cançons estiuenques.
1: Sur une plage il y avait une belle fille qui avait peur d'aller prendre son bain.
0: Aquesta ens sembla que pel títol podria ser molt bé una cançó de l'estiu. Veurem si té els elements necessaris. És Betty Curtis que ens porta Winnie Winnie, Wanna Wanna.

Jo crec que sí, que podria entrar dins d'aquesta llista de cançons estiuenques. Té una tornada repetitiva, és alegre, rítmica, així és que aquesta és la donem per bona. I ara seguim amb l'últim espai, el que ens porta el ball i les grans orquestres.

I després de ballar al Madison ens acomiadem de vosaltres i us emplacem la setmana que ve amb el següent programa dedicat encara a l'any 1963. I ens acomiadem fins la setmana que ve, com hem dit. Adeu-siau, però ara us deixem amb l'orquestra de Hugo Montenegro, que escoltarem en primer lloc Granada, i us deixarem fins a final de programa en sintonies i melodies d'aquesta gran orquestra. Montenegro, adeu-siau.

0: La depuradora de Palamós ha recuperat la normalitat i torna a funcionar amb el tractament complet. Ja han acabat les obres de reparació dels greus desperfectes provocats pel temporal Harry de final de gener i que la van deixar inoperativa. La Diputació de Girona, mitjançant el Consorci d'Aigües Costa Brava Girona, sempre al costat dels municipis de les comarques gironines.
1: Escoltes Ràdio Palafrugell.

0: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
1: Necessites canviar el teu frigorífic? Vols una rentadora de baix consum?
2: A Corbí Electrodomèstics tenim una exposició de més de 400 metres quadrats amb un servei d'entrega dels nostres articles en 24 hores.
1: Corbí Electrodomèstics, obert de 9 del matí a 9 del vespre. No tanquem al migdia.
2: Corbí Electrodomèstics, carrer Mestre Sagrera número 9 de Palafrugell. Forpas Gastronomia, per a tothom, tant per a l'hostaleria com per a tota la família, oferim producte de qualitat cada dia. Forpas Gastronomia, el polígon industrial de Palafrugell.
3: Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

0: les portes de Troia amb Albert Arretxe, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
1: Apropar-se a les mitologies és una cosa ben difícil. Fer-ho des d'una vessant erudita o academicista porta a convertir un corpus mitològic en una mena de tertúlia de saló on s'ha buidat de contingut l'aspecte més essencial de qualsevol història viva: el fet de ser viscuda i compartida. Ser, a la vegada, origen i final d'històries que es modifiquen al ritme del pols de les societats que la generen. Un dels autors que millor va entendre la concepció mitològica va ser Tolkien, l'autor del Hobbit, El Senyor dels Anells i El Silmarillion. Al llarg de les seves pàgines va desplegar davant dels nostres ulls un món viu i ric que bevia de la llarga tradició mítica europea. Va saber agresolar elements tals com la cultura celta, el món anglosaxó, els mites nòrdics o els contes de fades, i els va dotar d'una profunditat històrica, literària i filològica que encara avui sembla impossible. Aquesta setmana, a les portes de Troia, repassarem els referents medievals que Tolkien va utilitzar per crear la seva Terra Mitjana. Benvinguts a Arda. Benvinguts a les portes de Troia.
2: Benvinguts i benvingudes una setmana més a les portes de Troia, el programa d'història de Ràdio Castellar i la Xarxa. Avui, per continuar parlant, com no pot ser d'una altra manera, escoltant la música que estem escoltant, de Tolkien, la Terra Mitjana i l'Edat Mitjana. Ho fem avui amb el nostre equip habitual, Albert Torretxe, benvingut.
3: Bones.
2: L'Albert Abril, benvingut.
4: Com anem?
2: I avui ens torna a acompanyar el Patrick Urbano.
3: Digue-li lo dels estels, que si no ens quedarem tranquils.
2: Com era això?
4: Un estel brilla...
3: Un estel brilla el dia, en el moment de la nostra trobada.
4: El nostre
5: el Encila Lume...
3: El Encila Lume, no mentir.
4: Sí, sí. Oh, la, la.
2: Director i guionista de televisió, guionista a l'Avantguàrdia i presentador del Tres Vides.
4: Què tal, com esteu?
2: Molt bé, molt bé, benvingut. Quin és el teu personatge preferit del món de Tolkien?
4: Hòstia, molt difícil és Boromir, clar.
3: Espera. Sí. Albert Abril, quin és el teu personatge preferit de Senyor dels Anells?
4: Boromir.
6: Evidentment.
2: Ja està, han guanyat.
4: Sergio?
2: No, però ja és un empat.
3: El meu és, literalment, qualsevol que no sigui Boromir.
4: I el teu, Sergio?
2: Jo quedaré una mica raro, però és que a mi m'agrada molt Tom Bombadil.
3: Tom Bombadil.
4: Sí, Tom Bombadil, clar, clar.
3: Ordi Oliu.
7: Dóna'm un ding.
2: Doncs comencem amb aquest segon programa que promet moltíssim i que esperem que us agradi.
0: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @PortesDeTroia.
1: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: Endavant, Eurlingas. Us diria aquí ara mateix perquè tenim un programa carregadíssim per endavant, aquesta cançó, aquesta part de la pel·lícula, penso, de les més mítiques, no?
1: Sí, sí, sí, sí, puc fer dos apunts ben ràpids. Vale. La primera, quina classe d'estratègia militar tenen els orcs que no són capaços d'advertir, no vull dir...
2: tot el que tu deies... Hi ha un canvi de rasant,
1: no es veu. A l'Age of Empires no ho veies, no? Vull dir, no, i segon, jo hi ha un... és dels millors moments, òbviament, de tota la trilogia... però a mi m'agrada molt pensar una idea, que és que quan crida mort tres vegades, tu pots entendre com una càrrega amenaçadora, pots com us mataré, hi hagi mort i tal, o pots entendre amb la idea que el que estan dient aquí els homes és que la mort és un privilegi de l'ésser humà, és un privilegi que no tenen els altres, i per tant estem casats amb la idea de la mort, no us tenim por, no tenim por al nostre privilegi, al regal que tenim, que és que el nostre temps és finit. No?
2: Veure, jo faré un apunt.
0: Ha començat molt intens, el
2: sí,
0: Patrick,
2: Però és que és potser el moment, un dels moments més impactants de les pel·lis, però és potser un dels paràgrafs més bonics del llibre.
1: Sí,
2: tota
1: sí.
2: La càrrega de Théoden. O sigui, i està ple de literatura medieval, d'èpica medieval, de ressona en les metàfores, en la plasticitat, en els colors, en l'aire, respira totalment poesia trobadoresca bèl·lica. O sigui, podria ser perfectament un poema del segle XII europeu, no? Aquesta càrrega de Théoden, no? No? I els homes canten i canten sobre l'amor, no? I canten rient i lluiten, no? I arriba la primavera i el terra reverdeix mentre els cavalls, no? És tal qual èpica medieval. Vull dir, és fantàstic com les pel·lis trien també el millor moment, un dels millors moments més èpics de les pel·lis, ho és perquè és un dels moments més medievalment literaris del llibre. I llavors, si agafeu aquest paràgraf de la càrrega de Théoden al llibre, és fantàstic. És pura literatura medieval.
3: Un apunt dels apunts, dir que viurem aquest moment perquè en el segon separador escoltarem en Tolkien llegint aquest tros.
0: Bé, perfecte.
2: Després abans o després de partir-se els pinyos jugant al rugby?
3: De fet, ho sentirem en anglès, no sé si en Patrick ho podrà llegir en català.
0: No.
3: Després.
0: De fet, reprenem part del que vam fer a l'últim programa del Portes de Troia, dedicat a Tolkien, que us recomanem que ara el sentiu, perquè us aniria bé per seguir el programa d'avui, i ens vam quedar a mig camí començant a parlar de la història de les publicacions més famoses d'en Tolkien, i per tant, començant parlant del Hobbit.
2: Sí, bueno, no sabem com, ara explicarem com va néixer el Hobbit, sí que sabem on va néixer, a banda d'un forat a terra, on va passar els seus primers anys de vida. El mateix Tolkien ens explica que el Hobbit va ser, o l'inici del Hobbit va ser una troballa fortuïta, no? Pràcticament va ser l'anell a l'estany, no? que troba ell, perquè estava un dia corregint exàmens, que és una cosa fascinant i totalment burocràtica, i de cop, en un full en blanc, per inspiració va escriure una frase, no? Que és: en un forat a terra hi vivia un Hobbit. Sense saber què era això, què era un Hobbit. Després s'han fet molta locubració, no? Dels Hobbità, de la tradició,
0: sí.
2: Hobbit com a rabbit, no? Que és un
1: Howl,
2: sí. És un conill amb un cau. Bueno,
1: sí.
2: Però és aquest moment de feliç inspiració, és la poma que li cau al cap a Tolkien, i a partir d'aquí comença a desenvolupar una història per intentar donar sentit a aquesta frase. Què són els hobbits? Què és un forat a terra? Per què són especials? Com encaixa en tota aquesta cosmogonia que he fet, no? Per què fins ara no hi havia hobbits a la Terra Mitja? Ja sabeu que també són un poble mític dins de la mitologia. Vull dir, la gent no sap que existeixen els hobbits, no? Els mitjans són cosa que està allà i que els homes diuen, quan apareix un hobbit, els de Rohan diuen, però esto de coño
1: es.
2: Sí. Això és una cançó, són contes infantils que m'explicava la meva mare, no?
1: Exacte, però sí que tenen un vincle, oi?
2: Fins i tot ens en recordem.
1: Sí.
2: Vull dir, és aquella cosa, no? Ja en parlarem, no? Perquè quan les tres obres de Tolkien, el Silmarillion, els Senyor dels Anells i el Hobbit, no només són tres obres diferents, sinó són tres homenatges a tres moments diferents de la història de la literatura. El Silmarillion és la mitologia.
1: Sí, sí.
2: El Hobbit és el conte de fades i el Senyor dels Anells és l'èpica. Mm-hmm. I passa, al Senyor dels Anells no hi ha dracs. Oh, és que hi ha molta fantasia. No hi ha fantasia, al Senyor dels Anells. Hi ha races humanes.
1: Sí.
2: Els orcs són races humanes, els elfs són races humanes, més o menys.
1: És un món que ha perdut la màgia,
2: no,
1: de fet.
2: És un món que
1: està a punt de perdre-la encara més.
2: És el món medieval.
1: Un món en decadència.
2: No hi ha dracs.
1: Sí.
2: No? Si tu a la batalla dels camps de Pelennor pot aparèixer un olifant, que és un elefant vitaminat, però no pot aparèixer Smaug.
4: Exacte.
2: Smaug és del Hobbit perquè són els contes de fades, no? Llavors, és molt guai pensar que fins i tot en aquest sentit les tres obres ressonen en tres llenguatges històrics diferents, no? I el Hobbit és això, no? És el descobriment d'una frase que porta a Tolkien a endinsar-se en una narració que estarà molt connectada amb moltes coses i que, per sobre de tot, i això és el que fa fantàstic, i no en vam parlar a l'anterior programa, Tolkien és moltes coses. Un catòlic, un acadèmic, un escriptor, un anglès, el que sigui. Però, per sobre de tot, és un pare.
4: Que bonic, això.
2: I molta gent estarà d'acord amb mi que una de les coses quan ets pare més boniques del món és esperar el moment en què comences a llegir-li el Hobbit als teus fills.
1: Compta amb la meva espasa.
2: A mi encara em falta una mica, però Patrick,
1: estàs en ello? Jo amb la trilogia, la veritat. Vull dir,
2: pues ja, clar,
1: sí, moda hardcore, però sí.
2: Però Tolkien és, per sobre de tot, un pare que explica històries als seus fills. Un dels llibres més meravellosos de Tolkien són les cartes de Papa Noel. Que ell durant 20 anys simula cartes de Papa Noel als seus fills cada Nadal, inventa històries, bueno, fantàstic. Hi ha una vessant de Tolkien com a autor que connecta molt, no? I que moltes vegades s'ha criticat. És un escriptor per nens. Joder, guai. O sigui, és molt difícil fer bona literatura infantil.
4: Evidentment. Sí.
2: I el Hobbit és un conte de fades que és totalment fascinant, no? I que supera tothom i que ja en parlarem, que es publica gràcies precisament a un nen.
1: Efectivament, sí, és que, de fet, de l'escriptura d'una frase fins a la publicació, al final d'aquest camí, hi ha un home que es diu Rainer, un nen que es diu Rainer Anguin, que és fill de l'editor Stanley Anguin, que és qui rep aquest manuscrit de Tolkien, del Hobbit, i va ser el nano qui convenç el pare per publicar-lo. Li va dir, això és el millor que he llegit, a excepció de Winnie the Pooh. No? Això és una cosa que el manuscrit original no hi és, però ell, amb els anys, que després es convertiria en editor, precisament, i un dels principals defensors de l'obra de Tolkien, i també n'ha fet algun documental, una sèrie documental, ell defensa que sí, que va dir això de Winnie the Pooh, i que, no només això, sinó que recomanava la seva lectura per a nens de 5 a 9 anys. A mi m'agradaria fer l'exercici, actualment, de donar-li un nano, no, al llibre del Hobbit de 5 a 9 anys, a veure què passa. No? Vull dir, que veiem que és allò que comentàvem l'anterior programa, de com hem anat perdent certes, diguem-ne, com ha canviat el món. No?
3: Ah, sí.
0: Molt bé, si el Hobbit és aquest èxit tan brutal, com és que triga tant a escriure la seva seqüela, que serà El Senyor dels Anells?
3: A veure, el Hobbit es publica, si no vaig errat, el 1937, i a partir d'aquí, doncs això que comentava, no, té un èxit brutal, sobretot entre els lectors més joves. Llavors, Tolkien, a veure, és molt difícil dir en quin moment comença a escriure exactament El Senyor dels Anells, però més o menys jo m'atreviria a dir que és entre el 1937, quan acaba, bueno, quan es publica El Hobbit, i el 1949. I encara triga un temps més a publicar-se, no? Entre 1954-55. Però perquè, o sigui, aquests 12 anys són 12 anys d'escriure, reescriure. Afegir un personatge... Bueno, en Patrick ho comentava molt bé a l'últim programa, no? Afegeix un personatge, cada cop m'ho canvia tot i ara he de tornar a escriure. O sigui, era una persona extremadament obsessiva i perfeccionista en el món que estava creant. Clar, no era... el que comentava l'Alberto, no és un conte de fades, no és un conte infantil dedicat a això, als nens, als més joves, no? Està construint una epopeia nacional, vull dir, ha de ser una cosa... perfecte. A més, amb un exercici literari, lingüístic, superprofund.
2: I com de flipant devia ser esperar 12 anys per la continuació del Hobbit?
4: Sí, sí.
2: I que et trobis El Senyor dels Anells.
3: Això
2: vull dir que és un canvi de registre total, no? I que és un llibre que nosaltres pensem que és una trilogia, però es publica en tres parts perquè estem als anys 50 i hi ha racionament de paper. A Anglaterra. Venim als anys de la postguerra. Però si no... I és un llibre que està pensat com un llibre que editorialment es parteix en tres, però que es publica relativament ràpid.
1: I ell no volia que fos una altra. Ell volia un sol llibre.
3: De fet, hi volia afegir El Silmarillion. També, però li van dir que... Atura, no et passis.
1: Ho hem de cobrar aquesta dècada. No?
2: La primera és gran.
1: Exacte.
2: Però, i també ja no entrarem, però hi ha un debat de... Clar, ell té un llibre, ell no té tres, llavors no té tres títols.
1: Sí,
2: un altre tema. Llavors un altre tema que no entrarem, però... però...
0: Es baralla és... amb l'editorial per veure amb quin títol, quin altre, com ho dividim, això...
2: I llavors, no són conscients de l'impacte que suposa als anys 50 la publicació de, del Senyor dels Anells. No només pel que és, sinó pel que s'esperava d'ell. No? Llavors, sí, sí, és una cosa tremendament novedosa, tremendament diferent, i això explica també perquè colpeja tant tan a la línia de flotació d'una època.
4: Mm-hmm. Sí, sí, sí, sí, efectivament.
0: Seguim avançant perquè hi ha molts temes. Per què el Silmarillion no es va publicar quan Tolkien encara era viu? Què aportarà el Silmarillion al conjunt de tota aquesta mitologia?
3: O sigui, el Silmarillion, diguéssim que és el que li dona tota la base... O sigui, el Silmarillion, com deia l'Alberto abans, no, és la base cultural, mitològica de tota la literatura de Tolkien. Llavors... l'origen del món, els déus, no, els Valar, els primers elves, la caiguda de Númenor... És una mena, si volguéssim fer un símil, no, una mena de Bíblia, una mena d'Edda poètica, no, de la mitjana, però era tan dens i tan inclassificable que Tolkien no ho va aconseguir publicar en vida. Va ser el seu fill, Christopher Tolkien, qui a partir de manuscrits, esborranys, doncs va fer una edició definitiva el 1977. Jo penso que Christopher Tolkien a partir d'aquí va rebre bastantes crítiques de com es va organitzar, com va intentar reescriure el llibre de Tolkien, però clar, ell també deia que el seu objectiu no era ocupar el paper del seu pare i fer el que havia fet el seu pare, sinó recollir una miqueta tot el que havia trobat i intentar-li donar una coherència, o sigui, el repte de Christopher en aquest cas va ser
0: molt gran,
3: magnànim.
2: Sí, aquí hi ha dues coses a entendre fonamentals. El Silmarillion és impublicable. És un text que és ineditable, perquè és, durant 30 o 40 anys de la vida i de l'obsessió d'una persona, en crear un món que està viu. Tu agafes qualsevol de les obres que Christopher Tolkien publica fins que va morir fa res, no? Que era molt graciós veure els pròlegs de les últimes coses que s'han editat dient aquest serà el meu darrer llibre, perquè jo ja muero. I el següent és, bueno, he aguantat uns mesos més vius, però ara sí que sí, la caïda de Gondor. Sí. Serà mi último libro. Però perquè és fer arqueologia de la mitologia. És agafar el mateix relat i tenir 5 versions diferents, que veus com s'estan construint, com estava ben dalt, com està encaixant, no? Com una peça d'orfebreria o de rellotgeria d'una manera brutal. I tenim també la gràcia de que conservem un corpus de cartes de Tolkien brutal, que també han estat editades, on ell... com agafava del braç a la gent i no deixava de... No, o sigui, ell no rehuïa cap batalla quan un fan li deia he pensat que Galadriel és la Verge Maria. Llavors ell li deia... Seu.
4: O sigui,
2: era un Pérez Reverte, però bien. En comptes de insultar-te, en vez de decirle cómeme el ciruelo, ell et deia, seu un moment.
4: Seu un moment.
2: Sí. Aquesta vena de professor, no? De la didàctica, d'explicar les coses. I si us agrada, si algú no ho coneix, o no coneix les cartes, endinsar-se en l'epistolari de Tolkien és fascinant per veure com s'està construint la creació d'una mitologia, com tota la reflexió que hi ha, tot el pensament, tot el perquè del nom més absurd, la dèria que ell tenia amb les traduccions. No? Sí. I va fer una guia de com s'havien de traduir els noms, no? I per què en anglès és així i prové etimològicament d'això, i si fas els noms en català han de mantenir aquesta... Fes el que et doni la puta gana amb el nom, però mantingues aquesta essència, castellà, sí, sí, sí. No? Llavors, és fantàstic.
3: I, de fet, a les cartes hi ha moltíssimes anècdotes, no? O sigui, no ens les podríem acabar, de fet, ja n'anirem citant algunes, però per contextualitzar amb l'escriptura del Senyor dels Anells, el Senyor dels Anells s'escriu durant la Segona Guerra Mundial. Llavors, hi ha molts fans, hi ha molts lectors o molts editors que el que fan és dir-li, però escolta, l'anell únic són les bombes nuclears. Clar. Els orcs són comunistes,
4: sí,
3: no?
4: Sí,
2: i Sauron és Hitler.
3: Sauron és Hitler, exacte. I ell es fa un fart de dir que no, busqueu paral·lelismes, no? El que deia, el que comentava l'Alberto. Aquí cadascú agafa el que vol una miqueta i aquí cadascú, òbviament, que segur que hi haurà influència, segur, però ell diu, no és això. O sigui, el Senyor dels Anells tracta de qui domina el poder nuclear i et diu, tracta de qui té el poder, però el poder com a dominació, no com a arma, no? És...
2: És que la Ilíada tracta de qui té el poder,
4: si
2: Agamèmnon o Aquiles. Vull dir, Tolkien el que fa és plantejar una història universal, no alegòrica. Aquesta cosa de l'escriptor carrincló, de quan dic no sé què, sí, vull estar dient no sé què, quan faig no sé què, és el trauma de la meva infància. Això, mira, pues, tio, paga't un psicoanalista i deixa'ns tranquil. L'aplicabilitat, evidentment, exacte, quan una història és universal, ressona en nosaltres com a l'ésser humà. El poema de Gilgamesh ressona universalment, és aplicable, perquè la primera història èpica de la humanitat és la reflexió sobre la mort. I és el mateix que Tolkien. No vol dir que Gilgamesh estigués pensant si no sé què, si se li ha mort la tieta i que per tant fa el llibre. No? Els temes universals, els clàssics, per definició, i El Senyor dels Anells és un clàssic modern, són obres universals que ressonen i que cada lectura parteix no només de la intenció de l'autor, sinó de la recepció del lector. I per això hi ha tantes interpretacions sobre la Terra Mitjana. No? I per tant, perquè connecta a un nivell molt primari amb una sèrie de reelaboracions, de mitologies molt pròpies, que ho fa fascinant.
5: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
6: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.
7: At that sound, the bent shape of the king sprang suddenly erect. Tall and proud he seemed again, and rising in his stirrups he cried in a loud voice more clear than any there had ever heard a mortal man achieve before. Arise, arise, riders of Theoden! Fell leads awake, fire and slaughter! Spear shall be shaken, shield is splintered, sword day, red day, ere the sun rises. Ride now, ride now, ride to Gondor! With that he seized a great horn from Guldlach, his banner-bearer, and he blew such a blast upon it that it burst asunder. And straightway all the horns in the host were lifted up in music, and the blowing of the horns of Rohan in that hour was like a storm upon the plain, and a thunder in the mountains. Ride now, ride now, ride to Gondor! Suddenly the king cried to Snowmane, and the horse sprang away. Behind him his banner blew in the wind, white horse over the field of green, but he outpaced it. After him thundered the knights of his house, but he was ever before them. Elmer rode there, the white horse tail on his helm, floating his speed. On the front of the first Aelred roared like a breaker foaming to the shore, but Theoden could not be overtaken. Fey he seemed, or the battle fury of his fathers ran like new fire.
0: Mirada perduda d'en Patrick Urbano mentre escoltàvem l'àudio... Mirada perduda.
1: Arise, arise, rise of... És increïble.
0: És en Tolkien llegint la càrrega dels Rohirrim, sí, com ens deia l'Albert, que escoltaríem, i és molt, molt emocionant. No?
1: Sí, és molt emocionant.
0: De narrar també la seva pròpia escriptura, doncs està molt a l'alçada.
1: Com a curiositat, perdona, de les pel·lícules, superràpida, moltes de les dones, moltes dels cavallers que apareixen a la càrrega, molts dels genets de Rohan, són realment dones amb barba postissa. Vull dir que tenien cavalls a la seva disposició per la zona en la qual estaven i tal, i es va dir qui tingui un cavall, que vingui, i molts d'ells eren dones.
0: Aprofito per dir que deixarem un espai al final del programa per parlar bastant de les pel·lícules.
1: No, disculpa.
0: T'agafo perfectament per recordar, perquè si algú està escoltant el programa pensant en les pel·lícules, que espereu que sí que en parlarem,
1: sí.
0: Deixarem al final, però encara ens queda molta teca perquè estem trepitjant molt fort al món d'en Tolkien, però també ens agradaria saber, Alberto, quin és l'origen de la seva cosmogonia, del seu univers.
2: Clar, és el que anem repetint ja des de fa programa i mig, no? La gràcia del món de Tolkien o de la creació de Tolkien és que no es limita a una obra o no es limita a una història o a un tema. És talment la subcreació d'un món verídic, no? D'un entramat mitològic. Ell està fent, com un autor, el que la història de la humanitat ha fet com a col·lectiu durant mil·lennis, no? I ell, com a expert, com a acadèmic del món anglosaxó, de les Edes, dels cantes de gesta, ell està capacitat per crear, no? Per crear aquesta mitologia, que de fet el que està creant és una mena de mitologia base de les mitologies mundials. Això és una flipada. Vull dir, ell no decideix un dia inventar-se alguna cosa. Vaig a fer One Piece i vaig inventar-me una història de pirates que no sé quant, 1.000 capítols i tot està pensat. No, ell el que diu és, jo crearé una història de la mitologia mundial. No? Jo agafaré i crearé un món que Arda, la Terra Mitjana, no són una invenció, són el nostre món. Simplement que està en un passat mític que hem ignorat. I per això el mapa de la Terra Mitjana és un mapa que podem reconèixer,
1: sí.
2: Per això hi ha coses que ens ressonen moltíssim. I el que està fent és no és que Tolkien creï la mitologia del Senyor dels Anells a partir de les mitologies reals, sinó que les mitologies reals són l'eco no? Són la, són com quan tires una pedra en un estany, són les deformacions de la història verídica que ella està explicant.
1: Sí.
2: No? Per això, quan ja en parlarem, no? Farem el paral·lelisme, quan Gandalf i el Balrog lluiten al pont de Khazad-dûm, com a Balder i Surtur lluiten al Ragnarok, no és que Tolkien estigui imitant a les sagues nòrdiques, sinó que les sagues nòrdiques són el record, no? Perdut, són les restes d'aquella història real. Quan Aragorn forja, no? Quan
1: reforja
2: Andúril, Narsil Andúril,
1: sí.
2: No està imitant tota la tradició d'espases reforjades en la literatura celta, la literatura anglosaxona, sí, sí, sinó que tot això, no? L'espasa de Gram, de Sigurd, no?
1: Són aliteracions, són
2: deformacions d'aquesta història primigènia, no? Tot en aquella seva mitologia transua d'una veritat, no? Que amb la que tu connectes, que és el que si no entres, perquè a tu el que t'interessa és veure que t'expliquin com s'afeita una persona davant d'un vidre, no? I com pren el cafè. I com reverbera la teva vida avorrida, doncs no entres. Però si tu connectes amb la vessant mitològica, amb la literatura com a història, no? com a un element compartit, vora el foc, o aquestes històries que passen de manera oral i es deformen de manera oral, la creació, no? El Silmarillion no deixa de ser potser la mitologia conscient més important creada als darrers mil·lennis.
3: I de fet, ara que menciones el Silmarillion, una de les coses més interessants és la pròpia creació del cosmos, no?, que proposa...
1: Sí, ell parla que hi ha un déu superior, un déu suprem que és l'Eru i l'Úvatar, no? Sí, i que ell crea una altra sèrie de déus, de déus, diguem-ne, menors, i es posen a tocar música, cadascú toca la seva pròpia música, no? Que és una cosa com molt interessant, no? com molt poètica d'alguna manera, i tots toquen amb una certa harmonia, excepte un d'ells, que és el Melkor, que toca la seva pròpia versió, que va introduint coses molt pròpies, i que de fet no només és el que després serà el malvat, diguem-ne, el gran malvat de tot aquest univers, sinó que serà també el més poderós. Vull dir, d'entre tots aquests déus menors, és el més poderós de tots ells. Aleshores, aquest conflicte dins la música, d'alguna manera, ja anticipa el bé i el mal al món, no? I després, comença la creació del món, arriben els elfs, és el Silmarillion, és la primera part del Silmarillion, és on, si us interessa, jo crec que és molt bona lectura, està escrita més d'una forma que recorda la Bíblia, realment, no? Que recorda
2: el Gènesi,
1: efectivament, l'Antic Testament, sí.
2: I que és una visió... Ja en parlarem quan parlem del catolicisme de Tolkien, però s'ha parlat molt... El Senyor dels Anells és una obra profundament catòlica en el fons, però res catòlica a la forma.
1: Per exemple,
2: és un escriptor catòlic. No hi ha cap resta o cap empremta de religió organitzada al món del Senyor dels Anells. No hi ha, més enllà dels Istari que van porar i un concili, no sé què, no hi ha una església, no hi ha una jerarquia, no? És una mena de religiositat natural,
1: sí,
2: anàrquica, no? De fet, Tolkien...
1: No institucionalitzada, d'alguna manera.
2: Tolkien es definia com un anarquista catòlic, el qual també és molt xulo, no? Hi ha aquesta idea de aquest mite de la creació del Silmarillion que ressona constantment, no? Els Ainur, els Valar, són els àngels, el cor celestial que crea el món, no? Com encaixa aquest mite de Lucifer, no? De l'àngel més... Melkor significa el més brillant, no? És l'àngel més brillant, és
3: el més poderós, no?
1: L'àngel caigut.
2: Lucifer de l'alba, que cau,
1: no?
2: I com el pecat original és la supèrbia d'intentar canviar la creació, i com ja veurem com Melkor, Morgoth, i Sauron després intentaran pervertir la vida, no? Quan els trolls és la degeneració dels ents... Els orcs són la generació dels elfs, no? El crear és un fet diví i la única opció que li queda al mal és pervertir, no?
1: Això últim que has dit és de les poques coses ben parides, jo crec, de la sèrie d'Amazon, dels Anells de Poder. És d'aquest camí dels elfs cap als orcs, és un tema controvertit, sí, és una sèrie que... Que no sé si cal gastar temps per parlar.
0: A mi no estava al contracte.
1: No estava al contracte, no estava al contracte. Però sí que és cert que té aquests moments que dius, home, això és interessant.
2: Això només diré, és que a mi m'entra tot. Perquè forma part de la pròpia idiosincràsia de la Terra Mitja. M'entra la guerra del Rohirrim, m'entra tot, perquè són versions diferents que ressonen amb un eco d'una mitologia comuna.
1: Hi ha
2: mitologia.
1: Sí.
2: El cicle artúric està guai, sigui el rei Artur de Mallory o sigui la novel·la artúrica de Quentin de Troyes.
1: Totalment,
2: no? Si entres, entres
1: totalment,
2: en tot.
1: Totalment. El que és interessant potser és hi ha una part també de la voluntat de crear aquesta mitologia que també és per aportar un passat mític a Anglaterra, que d'alguna manera Tolkien considera, que això potser en parlem després, però que la mitologia artúrica no acaba de formar part realment, sinó que veu que una cosa cortesana francesa,
2: francesa.
1: No? Exacte, diguem-ho clar, no? De gabatxos. En canvi, ell el que fa... Bé, de fet, crec que hi ha una carta a Milton Whatman que deia tenia la intenció de crear un cos de llegendes més o menys connectades que anés des de les grans i cosmogòniques fins al nivell de contes de fades romàntics, que pogués dedicar simplement a Anglaterra, el meu país. Hauria de posseir el to i la qualitat que desitjava una mica fred i clar i està impregnat del nostre aire, no? I tot i posseir, si ho aconseguia aquella bellesa fugaç que alguns anomenen celta, encara que rarament es troben coses celtes, antigues genuïnes, hauria de ser noble, no? Purgada del vulgar. Vull dir, és la creació d'una mitologia anglesa.
2: Sí, i això és molt interessant, no? Perquè tu agafes els elfs, són celtes. Aquesta idea sublimada, no? Aquesta idea dels Tuatanadain, no? Aquest el poble antic que desapareix quan arriba l'ésser humà, no? I els elfs són immortals, són màgics.
1: Que això t'ho trobes fins als nens del bosc, el senyor a Joc de Trons, t'ho trobes a Berserk amb les fades, vull dir, sí.
2: I els elfs ja no existeixen, perquè s'han anat, però en El Senyor dels Anells també és el moment en què ja estan de retirada, no? La tercera edat, els elfs, els que no s'han anat, pocs, estan enmig de la natura, no? Rivendell, no? És Lórien, però també Gondolin, Nazgoroth, no? Són Eregion, són aquells espais on el món antic es va retirant i el món dels homes està arribant, no?
1: Això quan també Frodo camina per Eregion, no? Les runes d'Eregion, no? Ja ho veus molt clar, sí.
0: Bueno, comencem obrint el capítol del Tolkien filòleg.
1: Home.
0: I aquesta passió per les llengües que evidentment és importantíssima. Com s'arriba a inventar Tolkien l'èlfic i per què ho fa?
3: A veure, jo penso que és una cosa que hem anat repetint una miqueta. O sigui, Tolkien crea tot aquest món, però és que en molts casos primer crea una llengua i llavors diu, ui, aquesta llengua l'hauria de parlar algun poble, no alguna espècie, i diu, bueno, doncs m'invento un poble, m'invento una espècie, tot en consonància, no? O sigui, ha de ser una llengua que tingui, un poble que tingui molt sentit que parli aquella llengua, no? Per exemple, sabem que ell agafa influències de moltíssimes llengües antigues. Per crear l'èlfic, no? El Quenya o el Sindarin, que són llengües diferents, agafa el finès antic, no? Del Calèbala, etc., que hi vam dedicar un programa ja fa temps, el 255.
2: Fa just la meitat de la història. Estem al 509, 510, no sé quin és exactament, però fa mig Troia, justament estàvem parlant del Calèbala.
3: Oh, que fort,
2: deixa de ser bonic.
1: Que bo.
2: També.
3: Això hi ha també moltes estructures germàniques. De ser, si tenim un momentet, escoltarem un trosset d'ell recitant un poema en èlfic, etc.
1: Molt bé. Sí, ell feia una metàfora, considerava que el Quenya era la llengua d'or, que era pura, solemne, que tenia un aire litúrgic, i després estava el Sindarin, que era la llengua d'argent, no? Que era potser menys pura, però més viva. Però és que en va crear moltes més de llengües. Algunes d'elles, la llengua negra de Mordor, no? que fins i tot Gandalf diu, no, poca gent pot pronunciar això, i a mi no li acaba d'agradar. És de les poques que no es basa en res concret, i ell deia en una carta, deia el següent, la llengua negra era la llengua inventada per Sauron per ser la llengua comuna dels que el servien, dissenyada per ser una llengua d'ordre i control, no de bellesa i expressió. I és tan... Ell fa una cosa molt maca, si us fixeu, una de les diferències principals entre les pel·lis del Senyor dels Anells i el llibre del Senyor dels Anells és el tractament de la màgia. La màgia, a les pel·lícules, potser són més evidents, tot i que no hi ha molta màgia, però... veus una sèrie d'efectes especials. Els llibres sempre succeeix, sempre és subtil, com per exemple el Consell d'en Elrond. Hi ha un moment que Gandalf llegeix la inscripció de l'anell que diu Aix Nash Dur Batuluk, no? Que és aquesta llengua, no fotem, no? I aleshores el que diu és Tolkien, el canvi en la veu del màgic fou sorprenent. De cop aquesta esdevingué amenaçadora, poderosa i dura com una pedra. Una ombra semblà creuar per davant el sol de migdia i el porxo s'enfosquí un instant. Atenció, perquè diu una ombra semblar creuar. No t'està dient... No? Vull dir, és aquest suggeriment. Tots tremolaren i els elfs es taparen les orelles. No? I fins ara cap veu no havia gosat mai pronunciar les paraules d'aquesta llengua a Imbler. No? Gandalf el Gris va dir Nelrond mentre l'ombra passava i la companyia tornava a respirar amb alleujament. És el poder que otorga Tolkien a les llengües que són capaces de... que tenen màgia. Per ell les paraules poden tenir màgia. I després tenim el Rohirric, que és aquest anglès antic, que ara parlarem del Rohirrim. Però després hi ha una cosa molt interessant, que és les parles dels orcs, que realment són deformacions de llenguatges. Ell ho deia en Shipy, que deia els orcs parlen de manera grollera i deformada, reflectint la seva naturalesa caiguda i la falta de cultura pròpia. Per tot això us recomano, per cert, molt ràpidament, un fantàstic fil d'en Jaume Diadoc, no? Sí. Que és una de les persones que cal seguir, per les poques coses que cal seguir a Twitter, és els fils de Jaume Diadoc i les seves visions sobre el món tolkanià, sobre el joc que fa Francesc Parcerisses, que és el traductor en català del Senyor dels Anells, que val molt la pena aquest fil, us el recomano.
2: Sí, molt perquè al final és això, no? Les llengües són la base de la història. Això és una cosa que podem transplantar ara, no? Un dels grans... Obrim el meló del debat del català, no? La pèrdua d'una llengua és la pèrdua d'una manera d'entendre el món, d'una manera, d'una cultura, d'una tradició, d'uns topònims, d'uns contes, d'unes rondalles, de moltes coses, que això porta a la desaparició d'un món. I Tolkien el que fa és aquest camí, no? A través de la llengua creu el món, perquè és la manera de que tot tingui un sentit, del que veig tinguin sentit, de les històries que es parlen tinguin sentit, no? La llengua dels nans és el castellà. Aquí ho deixo.
7: Ai lauri elantar lassi surine, inyar un noti narve ramar alron, inyar velinti julmar vanier mior mar de les...
3: Això que estem sentint és Tolkien pronunciant un poema en èlfic, que és un tall extret precisament del programa aquest, del Calèbola, que si podeu veure una miqueta les influències lingüístiques que va tenir el finès antic en els idiomes creats per Tolkien, us recomanem moltíssim que l'escolteu o que el reescolteu.
0: Molt bé, seguim avançant perquè no es pot evitar parlar dels paral·lelismes que hi ha entre la mitologia nòrdica i la mitologia germànica. A l'obra de Tolkien, un anell, el senyor gran misteriós, els nans, els elfs... Tot això, a què ens porta?
1: Home, hi ha una cosa evident, que és la divisió dels mons nòrdics mitològics, com els regnes dels nans, els elfs, els homes, els déus, que tenim Alfheim, Nidavellir, Midgard, Asgard, el Ragnarok. El Senyor dels Anells estan presenciant al final d'un món que donarà comens a un altre. Després també hi ha qui diu que Frodo i Sam representen els dos... un és Balder. Qui són els dos déus que sobreviuen al Ragnarok? Un d'ells és en Balder.
3: Els fills de Thor, pot ser?
1: No, aquests són Magni i Modi, però sí, jo crec que és Balder, que d'alguna manera, sobreviuen, però una mica cardats, una mica fet pols, com en Frodo i en Sam, no?
3: Vale.
1: I hi ha qui veu un paral·lelisme en el Ragnarok. Home, hi ha un personatge que és evidentíssim, que és en Gandalf, és Nodin, no? Vull dir que tenim aquí una figura clarament odínica. Tu no ho veus tan clar?
2: Sí.
1: Apuntar-ho més... Val. No, senzillament, que hi ha una cosa que molt interessant, que també ressonen a Odin, que és el fet que Gandalf és mag, és capaç de fer màgia, és un màgic, cert, però el que és savi. O sigui, la gent el va buscar no tant perquè faci màgia, sinó perquè és una persona que sap moltes coses, no? Aquesta figura de l'ancià venerable, que en sap moltes coses, i que també juga una miqueta com Odin, jo sé moltes més coses de les que dic, no faig trampa, però si cal que em faci passar per un ancià desvalit, i entri aquí al palau, no? Doncs aquestes coses les fa. Disculpa, Alberto.
2: No, perquè
1: sap moltes coses, i que també juga una miqueta com Odin, jo sé moltes més coses de les que dic, no faig trampa, però si cal que em faci passar per un ancià desvalit, i entri...

0: és Odín, però Gandalf és només una part d'Odín. L'Odín nòrdic és un personatge taimat, que sempre busca el seu benefici, que apareix, que fa... És el senyor dels anells, no? El Draupnir, que és l'anell. Vull dir, per Tolkien, Gandalf és Odín, però Sauron és Odín. No? I aquesta, per això Gandalf i Sauron són dos personatges destinats a lluitar, perquè són les dues meitats d'Odín. La versió juganera, juglaresca, no? Rapsoda, que canta, que juga, que fa focs d'artifici, que és un avi divertit, és Gandalf. Sí, no? Sí, aquell que el Mithrandir, el paregui gris, que camina entre nosaltres, com Odín apareix, no? Sempre amb el seu bastó, el seu barret, la seva barba, que és el vell de la muntanya.
1: Sí,
0: però Odín també és el déu implacable. El déu implacable que et puteja, que ve i et clava una espasa màgica perquè et fotis, que ve i t'ofereix una cosa que sap que és la teva perdició, no? Llavors, és molt interessant perquè Tolkien no fa una distinció maniquea d'aquest personatge tal, sinó que hi ha un eco mitològic que nosaltres hem arribat a ell a través d'una altra forma, no? I Gandalf és Sauron. I Gandalf ho diu. Quan Frodo li diu agafa l'anell, li diu no el puc agafar, perquè si l'agafo...
1: Sí, em convertiré en...
0: Seré jo, seré el meu jo és Sauron.
1: Molt interessant.
0: No? Sí, llavors, Odín transpua les dues visions, no? Que des d'un punt de vista cristià té el Senyor dels Anells, que és aquesta lluita entre el bé i el mal. Però el món nòrdic no té aquesta concepció. És una concepció molt més vitalista, molt més fatalista, molt més humana en aquest sentit. Llavors, hi ha aquesta ambivalència. No? A nosaltres ens ha arribat un personatge que és Odín, però que és a la vegada la barreja de Sauron i Gandalf, igual que la bruixa malvada és la barreja actual, és la Verge Maria. És Galadriel. Galadriel és a la vegada, no? Potencialment la reina de gel majestuosa, que quan Frodo li ofereix l'anell, si l'agafa, seré la pitjor.
1: La pitjor
0: de les opcions possible, i a la vegada és la prístina i blanca elfa virginal, no? Encara que sembli més ara sembla una altra cosa. Llavors, en aquesta densitat de la metàfora, no? De les metàfores mitològiques, és on Tolkien és un mestre, però, vamos, irrepetible.
1: Sí, sí. Què ben representada, per cert, està Galadriel a les pel·lícules.
0: A les pel·lis, molt.
1: Què ben representada la idea aquesta d'un elf que ha traspassat en el temps, vull dir que, no? que hi és però no hi és, que, hi ha, sí. Que és més ànima que cosa, a vegades, no?
2: Jo només afegir un parell de punts sobre tota aquesta influència nòrdica. Tenir clar, no, que els anglosaxons deien que els homes habitaven la Terra Mitjana, i això Tolkien ho agafa, no, per nombrar la Terra Mitjana, i també els escandinaus, no, Midgard, terra al mig, no, Terra Mitjana. I una última curiositat, i és que, per exemple, molts noms, sobretot del Hobbit, no? Gandalf, Thorin, Kili, Fili,
1: total,
2: són literalment extrets del Voluspá, que és el primer poema de la saga Volsunga.
0: De fet, Gandalf apareix aquí.
1: És un nan.
0: Gandalf és un nom de nan. Gandalf és el nom que li posen als nans, que li significa literalment elfs, mag elf.
1: Sí.
0: No? Llavors, és molt curiós que en aquesta llista de nans del Hobbit, etimològicament Gandalf és un nan més, simplement, que sí. És el fetitger elf, no?
1: He llegit en algun lloc que no em sap greu no poder refrendar-ho amb una cita, però he llegit en algun lloc que en un principi Gandalf era un nan. Era un nan, que les primeres versions era un nan, que després era un nan mag i que un nan màgic, i que després de ser un nan màgic ja es va convertir en la persona del bastó. Que hi ha qui diu que es basa en la... Que Gandalf és un personatge que es basa en la tieta de Tolkien. Que és que si mireu les fotos, us fixareu, perquè van fer uns viatges per Europa amb ella, i és un personatge altíssim, amb un bastó, amb un barret...
0: No m'ha pisat lo fregao!
1: I d'aquí ve Gandalf.
3: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
4: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.

0: recte final del programa, segon programa dedicat a la figura de Tolkien i la seva obra, el Portes de Troia, amb Into the West, la cançó que ens deixa ja al final de la trilogia d'en Peter Jackson, que després en parlarem. Toquem un tema dels temes principals d'en Tolkien. Ell era profundament catòlic, com hem dit. De quina manera influeix la religió en la seva obra?
1: A veure, de moltes maneres, de moltes maneres. Jo sí que crec que, per exemple, que Frodo, i ho refrenden diversos, alguns estudiosos de Tolkien, és una figura absolutament crística. És una persona que ha de fer un viatge, que carrega una, diguem-ne, carrega un mal, carrega una creu per redimir el mal dels homes, d'alguna manera, no? També tenim a Galadriel, una escena, el moment de Galadriel que comentàvem una miqueta abans, que ella resisteix la temptació de l'anell, i això ressona una mica a Jesús resistint a les temptacions del diable al desert, no?
2: Cosa que no fa Boromir, però bueno.
1: Disculpa un moment. Hem d'entrar en aquest debat.
2: Bueno, la gràcia de Tolkien és que és catòlic, però la Terra Mitja no ho és. No? Ja venim, ja ho vam explicar a l'altre programa molt ràpidament. L'Anglaterra de principis del primera meitat del segle XX està molt fragmentada, no? entre catolicisme, anglicanisme, molt diferents varietats que havien tensionat molt la societat. Llavors ell, tota la seva obra transpua catolicisme, però a la vegada entronca en un nivell molt, molt primari. Mm-hmm. No hi ha una... No és com Lewis en Nàrnia, que sí que veus aquí, no? Que el León sí. és Jesús,
1: que ha ressuscitat.
2: Sí. Pelazo, tot sí, això. Sí, sí. No? però la gràcia és que, a més, Tolkien viu la religiositat d'una manera molt humana, en el sentit de que Frodo falla.
1: Sí, sí, sí. Sí.
2: Frodo no és l'heroi que salva el dia. És l'ésser humà que, davant les càrregues de la temptació, del patiment, de tot, té un moment de flaquesa. I Frodo no és l'heroi. És el villà de la història. Però no arriba a ser-ho... No arriba a ser-ho per una cosa que fa molt al principi dels llibres, que és tenir pietat, que és tenir compassió en Gollum. L'heroi no és l'heroi, no és Aragorn, no és Boromir, no és el senyor ciclat de gimnàs que lluita i carrega, no, sí, encara sí, que sí. L'èpica del Senyor dels Anells ens porti cap allà. És el personatge humil, és Sam. Sí, o és Frodo sí. En el seu periple abans de degenerar. Frodo acaba perdent.
1: Mm-hmm. Perquè és impossible no perdre.
2: Perquè és impossible
1: davant,
2: no perdre.
1: Davant de la temptació,
2: perquè,
1: només som homes.
2: Perquè l'única persona que les úniques persones que resisteixen a l'anell són Tom Bombadil, que no és d'aquest món, no? Que estava abans i que li se la sua tot.
1: Que agraeixo profundament que Peter Jackson no el traies a la pel·li, perquè no hagués anat bé, només dic
2: no,
1: això.
2: No hagués anat bé.
1: Perquè ell no forma ens van, part, és una altra cosa.
2: Ens va enfadar molt que no hi sigués, però...
1: Però ens agrada que no hi sigui, realment, sí.
0: Però a l'extendida podia haver estat. Sí. No hagués passat res.
2: Ara la sèrie.
3: No, és que ja surt a la sèrie, és terrible.
2: Galadriel que el rebutja i Gandalf que el rebutja. Només són els personatges immortals els que es permeten eliminar la temptació de l'anell. Sí. Qualsevol personatge mortal que la toca sent la càrrega. No? I aquí és Boromir. Boromir és el personatge que, amb la millor de les intencions,
1: efectivament,
2: acaba tocant la corrupció, es redimirà. Però és impossible. No? I aquest és la virtut de Sam o la virtut de Frodo. I és el missatge cristià que és molt més profund perquè no és evident, no? Perquè no busca dir-te has de ser bo perquè no sé què, perquè vendrà Sauron i te comerà.
1: Sí,
2: no,
1: sí, sí, sí, sí.
2: És a través de l'exemple, a través de l'èpica. No? Els personatges en aquest sentit són molt nòrdics, en el sentit de la fatalitat del destí porta a que tu facis una línia a la Terra i diguis aquí em planto.
1: Sí que és cert que en algun moment, en alguna carta, Tolkien defineix en Gandalf amb aquella expressió tan britànica com m'atreviria a dir que era un àngel encarnat, no? Però, o sigui, sí que hi ha paral·lelismes evidents.
0: Molt bé, ens queden 6 minuts. Podem parlar de moltes coses encara, però jo penso que ha arribat el moment de parlar, han anat sortint perquè és inevitable, de les pel·lícules de la trilogia que va fer Peter Jackson a principis dels 2000 i també fer un petit esment a videojocs del Senyor dels Anells, de la Terra Mitjana, que s'han fet. Patrick, la trilogia de Peter Jackson ha fet justícia a l'obra de Tolkien?
1: A veure, Christopher Tolkien no pensaria el mateix, però jo crec que sí. O sigui, jo crec que primer va aconseguir que molta gent es llegís els llibres. Només sí. Per això ja val la pena. Segon, ens va donar escenes tan espectaculars com el Elm, ens va donar el personatge de Gandalf, que tot i que ja, no sé, a mi em sembla un absolutament icònic, no? I aconsegueix que Aragorn et cau millor a les pel·lícules que el llibre. Això és una cosa que dic i no passa res, i em vaig a la guerra per això, no? Vull dir, perquè a la guerra, el llibre ja és algú que jo sóc i jo seré...
2: El llibre és un 50 con ínfoles.
1: Exacte. I en canvi, jo crec que les pel·lícules el compensen una miqueta. També potser pel tema...
3: Està construint.
1: Sí, per contraposar amb en Boromir. I després la batalla dels camps de Pelennor. La relació entre Frodo i Sam a mi m'agrada molt a les pel·lícules. És molt maca. Tot i que Frodo i Sam, explico això molt ràpid, tenen un costat fosc. Això, aquest el sabeu o no?
0: Aquest és el minut que demanaves?
1: És el minut que demanava.
2: Vinga, ràpid.
1: No, només explicar el paper de la política de Frodo com a alcalde, que els llibres, si et llegeixes els llibres, Frodo acaba com d'alcalde de la comarca, un lloc polític. Sabeu qui substitueix Frodo quan acaba el seu mandat?
2: Sí, però digue-ho.
1: En Sam, però és que després d'en Sam, el Sam ha de marxar un moment i li diu, mira, ha quedat amb el meu lloc polític el seu cunyat, no li dona el seu cunyat, que té collons la cosa, però és que després hereta, o sigui, el següent alcalde és el fill d'en Sam, que a més es diu Frodo. Vull dir, és un clar de corrupció hobbitiana. Que no són tan macos els hobbits com semblen. Aquí és on volia arribar.
2: La comarca és el PP de València.
1: Efectivament.
2: Però jo crec que les pel·lícules fan molt bé això, actualitzar la història, no? I depurar-la en un llenguatge, ara sí, profundament èpic, no?
1: Sí.
2: I el que Jackson fa és depurar tot el que no porta a que El Senyor dels Anells sigui una èpica moderna. I per això ens agrada tant, o per això agrada tant a molta gent, i per això ha envellit també, no? Després
1: sí.
2: Ja podríem entrar en definir personatges, en definir si un el fa millor que no. Hi ha personatges que apareixen reivindicats a les pel·lícules i personatges que estan profundament menys tingut a les pel·lícules.
1: Gimli, tio.
2: Però Faramir, no? Faramir, el llibre, a la part final, és un personatge central que els llibres, que les pel·lis estan totalment desdibuixats,
1: sí,
2: una persona enfadada, no sé, bueno, és com una mena de Boromir 2 quan són personatges molt diferents. I podríem parlar de moltíssimes coses, de les influències no només cristianes o nòrdiques, sinó fins i tot clàssiques mediterrànies, no? Per exemple, Tolkien, en aquesta idea de reivindicar els mites i fer-los reals, el mite del Minotaure, no? I de com Egeu, les veles, no? L'home que el rei que espera els vaixells amb bones notícies i apareixen amb veles negres perquè no posen les veles blanques, no? Com quan Aragorn torna i s'afegeix a la batalla dels camps de Pelennor, però Aragorn és el responsable de la mort de Denethor, que es suïcida perquè el veu arribar i pensa que venen els dolents i es llença.
1: Personatge molt perjudicat també a les pel·lícules d'en Denethor. Sí.
0: No sé si voleu fer algun esment a 2 minuts i escaig que ens queden d'algun dels videojocs que sé.
3: Home,
0: que
3: tenim en Patrick, presentador de 3 vides, no?
0: Exacte. Destacar-ne un per sobre de tots.
1: Jo només diré 4 coses. Les dues torres, el retorn del rei, de PlayStation 2, i després de la passada i actual generació, més o menys, passada generació, Sombres de Guerra, Sombres de Mordor, no fotem. Sí. Increïbles.
2: Juegazos, i quina pena, no?, que per tema de drets d'autor
1: sí,
2: i aquest sistema de joc no pugui...
1: Una llàstima, el Nemesis, sí.
2: Jo afegiria la tercera edat, també, de
1: Play 2,
2: un RPG...
1: Sí. I d'estratègia en tenen també molt bons.
0: Estem parlant de PC tota l'estona, eh?
1: Jo parlo de PC2, PlayStation 2, no, Sombres de Mordor i Sombres de Guerra el teniu tant per PC, com per PlayStation 4, com per Xbox, com per... Sí.
2: I el...
3: Jo afegiria també el de la batalla per la Tierra Media.
1: Efectivament.
3: És un joc així...
1: La Guerra de l'Anillo. No, es diu la batalla així, és veritat.
3: Hi ha 1 i 2, que és per ordinador d'estratègia, que et pots personalitzar herois, les campanyes són xulíssimes...
1: Sí.
3: I un dels personatges principals és Glorfindel, que és un personatge abandonat al cinema.
1: Totalment. Que crec que és el primer personatge que va escriure Tolkien.
3: I el primer que mata i llavors el ressuscita.
1: Efectivament. Efectivament.
2: I ens hem centrat molt a les pel·lis, però si agaféssim el Silmarillion i agaféssim tota aquesta mitologia, no? Túrin Turambar, Fëanor,
1: Fëanor.
2: Tot aquest món mitològic.
1: Fëanor té un spin-off, eh?
0: Fem un altre dia al Silmarillion?
1: Fem una.
0: Queda obert. Ara no tenim més temps. El cas és que esperem Patrick Urbano, que hagi estat a gust.
1: Molt, molt. No sé si he parlat massa, hòstia.
0: No. Ets el convidat, és qui més ha de parlar. Estem molt contents que ens hagis acompanyat.
1: Molt content. Programa,
0: molt important per nosaltres. Ens feia molt respecte. Ui, feia molts anys que el volíem
2: anys,
0: fer.
2: Portem anys intentant dedicar-nos a fer per algun programa Senyor dels Anells i ens feia molt respecte. Llavors va venir aquí... Vinc a fer-vos...
0: Ha obrit la llauna, és la primera vegada que canviem les sintonies del programa per algun motiu, després de més de 500, així que moltíssimes gràcies, Patrick Urbano, per venir a Portes de Troia.
1: Per mi ha estat tot un honor, tot un honor.
0: Moltíssimes gràcies, Alberto Reche.
2: A tu.
0: Albert Abril.
3: A vosaltres.
0: En Carlos Lecegui a les narracions i al control tècnic, i qui us parla, Sergio Rodríguez. Us esperem la pròxima setmana amb un nou episodi de Les Portes de Troia.
4: Les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
5: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

0: Corbí, electrodomèstics en majúscules. Com el nostre local, al carrer Mestre Sagrera, número 9 de Palafrugell. No tanquem el migdia.
1: La depuradora de Palamós ha recuperat la normalitat i torna a funcionar amb el tractament complet. Ja han acabat les obres de reparació dels greus desperfectes provocats pel temporal Harry de final de gener i que la van deixar inoperativa. La Diputació de Girona, mitjançant el Consorci d'Aigües Costa Brava Girona, sempre al costat dels municipis de les comarques gironines.
2: Posa't en contacte amb Ràdio Palafrugell. Vols saludar-nos? Demanar música? Explicar-nos alguna cosa? Envia una nota de veu al 972 30 42 12. El telèfon de sempre, que ara també té WhatsApp. 972 30 42 12.

0: Grup Serratosa, servei oficial Peugeot pel Baix Empordà i ara també servei oficial Citroën pel Baix Empordà. Grup Serratosa.
1: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.
2: Aquest dimecres 24 i dijous 25 de juny, el Cineclub Garbí projectarà la pel·lícula La Isla d'Amrun al Teatre Municipal de Palafrugell. Una pel·lícula ambientada a l'illa d'Amrun a la primavera del 1945. Els darrers dies del règim nazi, en Nanning, un nen de 12 anys, ajuda la seva família treballant al camp. Mentre espera que torni el seu pare, aprèn a conviure en un entorn marcat per l'escassetat i el silenci. En acabar la guerra, les tensions i els conflictes a l'illa l'obliguen a créixer massa de pressa. Podrem veure la pel·lícula dimecres a 6:15 de la tarda, a 7:45 del vespre i a 9:15 de la nit, o bé dijous a 7:45 en versió original en alemany i subtitulada en castellà, o doblada a 9:15 de la nit.
3: Laboratori Corbí, cuina i bany, directament amb nosaltres. Carrer Barris i Buixó, número 33 de Palafrugell. Hores convingudes.
1: Música, actualitat i esports. Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell, l'emissora pública de casa nostra.

0: Música amb segell Ràdio Palafrugell.
1: M'encanta quan em dius que vius per mi.
0: Et posem la millor música d'artistes locals. La música que es crea a casa nostra.
2: Quan ens tornarem a veure.
0: Sona primer a Ràdio Palafrugell.

0: Nous espais, gran oferta, liquidació de mobles de cuina per renovació d'exposició. Aprofita aquesta gran oportunitat a Nous espais, carretera de Palafrugell a Regincós, davant del radar.
1: La depuradora de Palamós ha recuperat la normalitat i torna a funcionar amb el tractament complet. Ja han acabat les obres de reparació dels greus desperfectes provocats pel temporal Harry de final de gener i que la van deixar inoperativa. La Diputació de Girona, mitjançant el Consorci d'Aigües Costa Brava Girona, sempre al costat dels municipis de les comarques gironines.

back. Més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara, més que mai, ens trobaràs al teu costat. Ara, més que mai, Ràdio Palafrugell. Durant 5 anys al teu costat.

Escolta els podcasts amb segell Ràdio Palafrugell. El contingut que esperes, fet a casa, a radiopalafrugell.cat, a les xarxes socials i a les plataformes.

Escolta Ràdio Palafrugell i trobaràs l'actualitat del costat de casa i la música que més et sorprendrà i t'enganxarà. Al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.

0: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
1: Aquest estiu, fes el pas. Forma't com a socorrista i converteix-te en el professional que pot salvar vides. El certificat de professionalitat de socorrisme en espais aquàtics naturals t'ofereix titulació oficial i inscripció al RUPEC. Té una durada de 315 hores i s'inicia el 25 de juny fins al 4 de setembre. Per a més informació, informa't al Servei d'Ocupació Municipal de Palafrugell o truca al 972 61 18 20. No deixis escapar aquesta oportunitat.
2: Palafrugell es viu a l'emissora municipal, al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.

Tot el que passa a Palafrugell t'ho expliquem primer a Ràdio Palafrugell, a la web, a les xarxes i cada dia a l'antena de la ràdio. El 107.8 FM. Cada dia, les 24 hores, la ràdio pública és referència informativa.

Allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell, l'emissora pública municipal, al 107.8 FM, a radiopalafrugell.cat i a les xarxes socials.

Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

Escoltes Ràdio Palafrugell, al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat. El pròxim programa és una reemissió. Les notícies a Ràdio Palafrugell, al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.

0: Molt benvinguts i benvingudes a altra volta amb una nova edició del nostre servei de notícies a la sintonia de Ràdio Palafrugell. Us parla a partir d'aquests moments Rafael Corbí, amb el suport de la Maria Vilà dels serveis informatius de Ràdio Palafrugell. Avui, òbviament, tindrem motius suficients per parlar de la revetlla de Sant Joan aquí al nostre municipi. I és que l'Ajuntament de Palafrugell regula l'ús de la pirotècnia per garantir unes revetlles de Sant Joan i Sant Pere segures i cíviques. Un banc de l'alcaldia limita el llançament de petards fins a la una de la matinada i proveeix el seu ús prop dels centres sanitaris, zones boscoses i platges. És una de les notícies que parlarem en el dia d'avui. També parlarem de la Festa Major de Calella, que aquest 2026 omplirà el nucli mariner de cultura, tradició i activitats familiars. La Festa Major de Calella, per Sant Pere, se celebrarà del 26 al 28 de juny, aquest proper cap de setmana, amb un ampli programa d'activitats per a totes les edats. Parlem d'altres temes que també tenen molt a veure a casa nostra, i és que Palafrugell ha començat ja els tràmits per impulsar l'any Bastons amb el reconeixement de la Generalitat de Catalunya. Un projecte que preveu activitats commemoratives i aconseguir finançament amb la implicació d'entitats locals. Donarem un repàs també dins de la nostra sintonia amb el socorrisme a Palafrugell, i és que d'això ja n'hem parlat més d'una vegada, però en aquest cas parlarem d'unes píndoles de català dirigides als socorristes de les plages. Unes formacions que són sessions breus de 2 a 4 hores amb vocabulari bàsic i eines d'empatia per comunicar-se amb persones nervioses durant l'estiu a Palafrugell. I finalment, amb en Josep Pasqual, donarem un cop d'ull a la previsió meteorològica per aquesta revetlla de Sant Joan i també per al dia de demà, que recordeu que és festiu. Acabarem també amb un repàs a l'agenda cultural per aquests propers dies. Això és l'informatiu a la sintonia de Ràdio Palafrugell.
1: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.
0: Parlem de l'Ajuntament de Palafrugell i la revetlla de Sant Joan, però també la de Sant Pere, que venen una després de l'altra. L'Ajuntament del nostre municipi ha fet una crida pública a la ciutadania per promoure un ús responsable, cívic i conscient de la pirotècnia davant les imminents celebracions de les revetlles de Sant Joan aquesta nit i de Sant Pere el cap de setmana. A través d'un ban dictat per l'alcaldessa Laura Millán, el consistori posa l'accent de manera prioritària en la seguretat de les persones, la prevenció d'incendis forestals, el respecte al descans veïnal, així com en la protecció dels col·lectius sensibles al soroll i el benestar dels animals de companyia. Una de les mesures principals recollides en el text oficial és la limitació horària de la pirotècnia. Es demana a veïns i visitants moderar de manera estricta el llançament de petards i coets durant les 2 nits festives, el 23, Sant Joan, i el 29, Sant Pere, evitant qualsevol activitat d'aquest tipus més enllà de la 1 de la matinada, per tal de compatibilitzar la gresca amb el dret al descans de la comunitat. El banc de l'alcaldia també delimita perímetres de seguretat molt concrets al voltant d'equipaments sensibles, on queda totalment prohibit fer ús de qualsevol material pirotècnic. En detall, no es podran llançar petards a menys de 200 metres dels edificis sanitaris i assistencials del municipi. Una restricció que afecta directament l'entorn del centre d'atenció primària, al carrer Àngel Guimerà, la residència geriàtrica i centre de dia de l'Avinguda Mestre Josep Bonà i l'asil Nostra Senyora de Montserrat, situat al carrer del Pedró Petit. Així mateix, a causa de l'elevat risc d'incendi que caracteritza aquesta època estival, queda terminantment prohibit l'ús de pirotècnia en zones boscoses, parcel·les no edificades, terrenys agrícoles i en qualsevol espai natural que es trobi a menys de 500 metres de masses forestals. Amb l'objectiu de reforçar aquesta prohibició, l'Ajuntament ja ha instal·lat cartells informatius i d'advertència en els punts crítics propers als boscos. Les platges de Palafrugell reben una protecció especial en aquesta normativa. El consistori ha estès la prohibició a tota la línia de costa, recordant que les platges són espais naturals fràgils que cal preservar lliures de residus pirotècnics. Sota la campanya institucional Platges Saludables, Platges Sense Petards, s'han distribuït cartells informatius per conscienciar sobre la necessitat de gaudir del litoral amb civisme i precaució. Pel que fa a l'encesa de fogueres, el BAN recorda que és d'obligat compliment disposar de la corresponent en autorització municipal, a més d'una assegurança de responsabilitat civil en vigor. L'Ajuntament adverteix que realitzar fogueres o activitats pirotècniques a la via pública sense permís, sempre que generi o pugui generar una situació de perill, serà tipificat com una infracció molt greu. Aquestes accions es podran sancionar de forma severa, multes que oscil·len entre els 1.000 i els 3.000 euros en virtut de l'ordenança de civisme i convivència vigent. Davant la proximitat de la Revetlla de Sant Joan, que és aquesta nit, recordem, la policia local ja ha iniciat un desplegament preventiu des de fa dies per detectar i actuar contra l'ús indegut o prematur del material pirotècnic. Aquests controls tenen com a fita reduir al màxim les molèsties preatenses, evitar situacions de risc físic i vetllar pel compliment estricte de la legalitat. Finalment, des del consistori es demana la col·laboració en la compra responsable, instant a adquirir els productes exclusivament en establiments autoritzats, respectant sempre les limitacions d'edat i llegint detingudament les instruccions. Es recomana prioritzar l'ús de petards de baixa sonoritat o exclusivament lluminosos per protegir infants, gent gran, mascotes i persones amb hipersensibilitat acústica. Així mateix, es recorda la perillositat de fer esclatar petards dins de contenidors, bústies, ampolles de vidre o en elements del mobiliari urbà, conductes que generen greus riscos de lesions personals i danys materials. I com dèiem, i sense més preàmbuls a les notícies, comencem parlant del mestre Bastons, perquè l'Ajuntament de Palafrugell ja ha posat en marxa el procediment per demanar a la Generalitat de Catalunya la declaració de l'any Bastons. Així ho ha avançat l'alcaldessa de Palafrugell, Laura Millán, amb una entrevista a la nostra emissora. Laura Millán explica que ja s'ha reunit amb la directora dels Serveis Territorials.
2: I vàrem estar parlant amb ella, li vàrem traslladar la nostra petició i també hem preparat els documents per formalment enviar la petició a la Generalitat perquè contemplin la possibilitat de fer any bastons.
0: Algunes entitats, com ara la Fundació Ernest Morató, també ha fet propostes de diferents activitats.
2: Per el que em va dir la regidora, ja s'havien reunit amb la Fundació Ernest Morató, amb diferents propostes que ells també feien. De fet, les varen fer arribar també a l'Ajuntament i bueno, caldrà fer tot aquest treball, que jo penso que ara un cop passin la festa major, doncs s'acabaran de reunir des de l'àrea de cultura amb les diferents entitats, no? Des dels grups de veneres, la Fundació Ernest Morató, la pròpia família del senyor Bastons, no? per veure com s'enfoca aquestes celebracions.
0: La voluntat és organitzar activitats culturals i implicar diferents col·lectius del nostre municipi amb aquest any Bastons. De moment està a les beceroles, però de ben segur que és una qüestió que ha de tirar endavant pel bé també de la cultura al nostre municipi. Seguim parlant de l'alcaldessa de Palafrugell, Laura Millán, que ens va visitar els nostres estudis i va deixar-nos diferents informacions, com per exemple la següent: l'Ajuntament farà píndoles en català adreçades als socorristes que treballen a les platges del municipi. Seran formacions breus, entre 2 i 4 hores. Segons l'alcaldessa, la iniciativa vol reforçar la qualitat del servei d'atenció als banyistes i alhora garantir els drets lingüístics dels usuaris. Aquestes seran unes píndoles conjuntes amb l'Oficina de Català de Palafrugell.
2: Que com a mínim siguin empàtics, tinguin eines per relacionar-se amb les persones, vocabulari bàsic, en català en aquest sentit, no? que pugui ser doncs, agradable la situació si es dona, doncs, que la persona està nerviosa i la seva llengua materna i amb la que se sent còmode expressant-se és amb el català i que, per tant, doncs, hi hagi aquesta comunicació pugui ser fàcil.
0: L'objectiu és que els professionals del socorrisme puguin entendre i expressar-se en català en situacions habituals del servei, com ara incidències lleus, assistències mèdiques o avisos de seguretat.
2: Aquestes píndoles el que busquen és això, donar-los eines per dir, escolta, no parlo tan català, però t'entenc, no pateixis, no? Que el puguin dir alguna cosa en català, i que tot això doncs ajuda molt, i els catalanoparlants doncs valoren positivament, no? Que hi pugui haver-hi aquest intercanvi, i per tant que els drets lingüístics de totes les persones doncs estiguin al màxim de respectats, que és el que volem.
0: Recordem que les platges del nostre municipi ja tenen servei de socorrisme des del passat dia 15 d'aquest mes de juny. I ara marxarem cap a Calella. I és que recordem que Calella celebrarà la seva festa major del dia 26 i fins al 28 d'aquesta setmana, d'aquest mes de juny, i aquesta setmana serà, òbviament, és perquè és Sant Pere, i Calella celebrarà la seva festa, tota està vinculada amb aquests actes tradicionals de Sant Pere. Serà una celebració que combinarà tradició, cultura i activitats per a totes les edats. Entre els actes destacats del divendres, per exemple, hi ha la inauguració de l'exposició Els cartells de la festa major i del cinema, a les 7 de la tarda al local social, i a les 10 de la nit la plaça del Portbou acollirà un ball amb música dels anys 80, 90 i 2000 amenitzat per DJ. Dissabte tindrem a les 10 del matí el concurs infantil de dibuix i una mostra de puntaires. A la tarda a les 6 la batucada dels voltors recorrerà els calells de Calella. A 6:45 tindran lloc les sardanes amb la Cobla Baix Empordà, coincidint amb el lliurament dels premis del concurs infantil de dibuix. Les activitats familiars continuaran a les 7 de la tarda amb un espectacle d'animació infantil a càrrec de Fefi companyia, i a la mateixa hora també s'ha programat una ruta guiada dedicada a l'escriptor Josep Pla, que finalitzarà amb un sopar tradicional empordanès. La festa major culminarà el diumenge amb una missa de Sant Pere a les 11 del matí a l'església de Calella, acompanyada per la coral Nit de Juny. A les 12 a la plaça de l'església tindrà lloc un vermut popular. Ja a la tarda, a 6:45, la plaça del Portbou serà l'escenari d'un ball de ritmes llatins amb Mari Carmen Tejada i les seves zumberes, seguit d'una rua pels carrers del centre de Calella. Aquesta activitat l'organitza l'ABAC, l'Associació de Veïns i Amics de Calella, Serrans i Juli Vies i l'Associació Recreativa Festes de Calella de Palafrugell. Som-hi, doncs, un dia més a parlar dels Dies Mundials Internacionals per aquesta data de la 23 de juny. Un dia molt especial per homenatjar aquelles dones que exerceixen un rol que ha estat ocupat tradicionalment pels homes al camp de la enginyeria. Se celebra el Dia Internacional de la Dona a la Enginyeria. Amb la promulgació del dia es pretén conscienciar a nivell internacional sobre la importància d'aquesta professió exercida cada cop més per dones, constituint una notable oportunitat professional per a les generacions futures, contribuint al desenvolupament econòmic de les societats a nivell global. El Dia Internacional de la Dona a l'Enginyeria va ser creat per la Women's Engineering Society al Regne Unit l'any 2014 amb motiu de la celebració del 195è aniversari. A causa de l'auge que ha pres aquesta data, ha rebut el patrocini de la UNESCO l'any 2016, distingint anualment 50 enginyeres a tot el món que s'hagin destacat de manera excel·lent en la seva professió. A més, aquest dia va adquirir un caràcter internacional a partir de l'any 2017. També el 23 de juny se celebra el Dia Internacional de les Vídues, una data oficial promulgada per l'ONU i que tracta de pal·liar els problemes relacionats amb la viduïtat a tot el món. Potser si vivim en una societat avançada no pensem que a altres llocs del món el fet de quedar-te viuda comporta una sèrie de conseqüències greus que afecten la vida d'aquestes dones i dels seus fills i filles. La pèrdua irreparable del company de vida i de cap de família és una experiència dura d'afrontar per la dona arreu del món. A països en vies de desenvolupament i amb elevats nivells de pobresa, la viduïtat està envoltada d'estigmes, falses creences, discriminació i abusos contra les vídues, vulnerant els seus drets humans i la satisfacció de les necessitats bàsiques per seguir sostenint les seves famílies. El 23 de juny se celebra el Dia de les Nacions Unides per l'Administració Pública, amb la finalitat d'honrar els empleats públics a tot el món pel seu servei a la humanitat. Aquesta data va ser promulgada per l'Assemblea General de les Nacions Unides el 29 de desembre de 2002 per homenatjar el valor i la virtut del servei públic per la comunitat, reconeixent així la tasca dels servidors públics. L'any 2003, l'Organització de les Nacions Unides va implementar el programa de premis de servei públic de l'ONU amb la finalitat de reforçar el reconeixement als servidors públics. També el 23 de juny se celebra el Dia Internacional de la Síndrome de Dravet per donar a conèixer a la població aquesta malaltia estranya que afecta un de cada 20.000 nadons, caracteritzat per fortes crisis epilèptiques d'origen genètic. És una patologia fàrmac resistent que requereix un control especialitzat. Aquesta data es va crear l'any 2014 per iniciativa de la Fundació Síndrome de Dravet, conjuntament amb organitzacions internacionals vinculades a aquesta síndrome. Es pretén d'aquesta manera sensibilitzar les persones sobre les conseqüències d'aquesta malaltia, així com el grau d'afectació de la qualitat de vida dels pacients i els seus familiars. I finalment, cada 23 de juny se celebra la famosíssima, a casa nostra, Nit de Sant Joan, una festivitat cristiana que commemora el naixement de Sant Joan Baptista. És igualment coneguda com a Vesprada de Sant Joan o Festa de Sant Joan. La festa o Nit de Sant Joan és considerada una tradició pagana d'origen cristià per celebrar el solstici d'estiu a l'hemisferi nord, tot i que no coincideix amb exactitud amb la data d'aquesta festivitat, 23 de juny, amb l'inici del trànsit estacional, que és el 21 de juny, depenent de la localitat. Aquests són els dies que hem repassat avui, dies mundials internacionals, a la nostra sintonia. Seguim amb la nostra programació. Onada de calor a casa nostra, molta calor, atenció aquesta nit, sisplau, atenció aquesta nit, perquè les podem passar malament també amb els petards i amb aquesta època de sega que estem vivint ara mateix. La costa viu aquests dies una onada de calor que també es trobarà, es notarà, sobretot per la xafogó i la humitat. En Josep Pasqual ens ho recordava ahir, des de l'Observatori Meteorològic de l'Estartit, que tot i les temperatures que es mantindran al voltant dels 32 graus, la presència de la marinada i la humitat del mar faran que la sensació tèrmica sigui molt més alta.
3: És a dir, els termòmetres no pujaran ni de bon tros tant com les comarques de Lleida, per exemple, però sí que el cos nostre notarà doncs, una sensació una mica doncs, desagradable, no per la temperatura, sinó per l'humitat o el conjunt de les dues coses.
0: Sí, ens ho explicava en Josep Pasqual. La temperatura de l'aigua del mar, pròpia de l'inici de l'estiu, contribueix amb aquest ambient càlid i humit a la franja litoral, afavorint aquesta sensació de xafogó persistent a primera línia de la costa.
3: Sí que avui notarem que els termòmetres no pugen tant, però serà poqueta cosa, perquè tindrem doncs, aquesta feble marinada que fins i tot doncs, ens pot portar aquesta típica boira que a vegades apareix en situacions aquestes a la línia de la costa, però seria momentània. I, a part d'això, doncs, domini del sol.
0: De cara a Sant Joan, el temps es mantindrà estable amb domini del sol i absència de pluges. La revetlla es preveu tranquil·la, tot i la presència de vent de garbí, que pot fer variar lleugerament la sensació de calor i l'humitat en alguns moments.
3: En principi, de pluja no n'hi haurà, i sí doncs, que tindrem aquesta temperatura alta. Per tant, doncs, en principi, a més, doncs, sense vent, que seria una cosa doncs, que amb els coets podria fer desviar-los en zones, diguéssim, de bosc. Per tant, doncs, una situació força tranquil·la. I sí que el dia de Sant Joan doncs, tindrem una mica de vent de garbí, que farà justament doncs, que l'aire no sigui tan humit i que la temperatura pugi una mica més.
1: Tot el que passa a Palafrugell t'ho expliquem primer a Ràdio Palafrugell, a la web, a les xarxes i cada dia a l'antena de la ràdio, al 107.8 FM. Cada dia, les 24 hores, la ràdio pública és referència informativa.
0: Definitiva, una setmana marcada per la continuïtat d'aquesta onada de calor, també a la nostra costa, amb valors moderats, però amb una sensació tèrmica elevada, que hauràs ja d'aquesta humitat, d'aquesta xafor. Tanquem la paradeta amb el nostre informatiu que us portem a terme amb els serveis informatius de Ràdio Palafrugell, tot en recordant per aquest dimecres de Sant Joan que tenim programació de cinema a Palafrugell amb la pel·lícula La Isla de En Rum, una pel·lícula de Fatih Akin que podreu veure aquest dimecres en tres sessions al Teatre Municipal de Palafrugell organitzada per el Cineclub Garbí a 6:15 de la tarda, a 8:15 del vespre i a 10:15 de la nit. Res més, doncs, salutacions de Rafael Corbí, també de la Maria Vilà, amb els serveis informatius de Ràdio Palafrugell amb aquests dies calorosos. No tireu molts de petards i, si els tireu, vigileu on els llanceu. Moltíssimes gràcies per l'escolta. Més notícies a radiopalafrugell.cat i als canals oficials de Facebook, Twitter, Instagram i Telegram de la nostra emissora, l'emissora pública de Palafrugell. Allà on neix, es cuina, es fa i es dona les notícies, la informació de Palafrugell. Adéu-siau.
1: Les notícies a Ràdio Palafrugell.

Recupera aquest programa a podcast.radiopalafrugell.cat. Ràdio Palafrugell, l'emissora pública de Palafrugell, al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.

Ràdio Palafrugell a les xarxes socials. Segueix-nos a Facebook, Twitter, Instagram, al nostre canal de Telegram i al web radiopalafrugell.cat.

0: Som aquí.
1: Som amb tu.
0: Som a peu de carrer. Perquè la ràdio és això. Escoltar-te, acompanyar-te, viure amb tu el dia a dia. Treballar, divertir-nos i aprendre plegats. Les alegries, les incerteses, els dubtes i les il·lusions. Ara, més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara, més que mai, ens trobaràs al teu costat. Ara, més que mai. Ràdio Palafrugell, l'emissora pública.

45 anys amb Ràdio Palafrugell. Més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara, més que mai, ens trobaràs al teu costat. Ara, més que mai, Ràdio Palafrugell.

Ràdio Palafrugell s'escolta a internet a radiopalafrugell.cat, a plataformes i a les xarxes socials. Ràdio Palafrugell s'escolta a internet a radiopalafrugell.cat.

Posa't en contacte amb Ràdio Palafrugell. Envia una nota de veu al 972 30 42 12. 972 30 42 12. El telèfon de sempre, que ara també té WhatsApp.

És autèntica aquesta noia, amb una veu potent, cançons influenciades pel country més tradicional i el so texà. Ella és Caitlin Butts, cantant d'Oklahoma, i que ens ha portat bona música, en aquest cas, amb aquest primer tema que escoltem amb el programa d'avui del Temps de Country, amb Rafael Corbí. Una cançó anomenada Never Really Mind, publicada el primer dia del mes de juny de 2026. Bona resposta, la que va tenir, o la que ha tingut l'àlbum que us van presentar la setmana passada al Temps de Country, de Don Williams, amb aquestes cançons que mai havien estat editades, aquest disc tan preciós que porta el nom de Pilock and the Cellar Tapes, gairebé 10 anys després de la seva mort. I per celebrar-ho i per portar-vos més cançons de les que formen part, avui n'escoltarem dues. I'm in love for my last time i A Matter of Time, cançons velles, però al mateix temps molt noves, de Don Williams.

4 la setmana passada, 2 aquesta, i encara ens en queda algun més. Don Williams, A Matter of Time, des d'aquest epílog. Ens encantaria que el seu fill encara en trobés més, i si n'ha trobat, que les posés a disposició ja del públic el més aviat possible, perquè ens entusiasma. Don Williams, amb un senzill del 2011, seguim, abans de passar amb nova música. East Coast Turnaround, Where's My Sunshine, des del 2011.

Anem a parlar a continuació d'un nou treball discogràfic d'en Ronnie Allen Atkins. Ronnie Atkins, nascut el 1969 a Knoxville, a Tennessee, i que ens aporta molt bona música a través dels anys i excel·lents èxits. El darrer número 1 que va tenir va ser fa molts anys, fa 15-16 anys, amb el Take a Back Road, el 2011, però abans havíem tingut diversos, sobretot a través d'aquell àlbum del 2006, If You're Going Through Hell. Tot això no ha deixat de portar-nos bona música i excel·lents àlbums, com és el cas del True South, àlbum editat també per Cort Records, el 29 de maig de 2026. Ronnie Atkins ens serveix el senzill d'avançament d'aquest en disc, la cançó que es diu The Years Are Short.

0: world.
1: Hem escoltat el senzill d'avançament de Yours Are Short i la cançó que dona nom també amb aquest True South i que a més obre el disc. Un dels temes reconeguts del treball discogràfic que com el 2025 va ser un senzill promocional és la cançó Watching You 2.0, en la qual hi participa el seu fill, que es diu Elijah Atkins. És el fill d'en Ronnie Atkins, que ja va aparèixer amb el popular videoclip del any 2006, que era el tema Watching You. Bé, doncs ara n'han fet la segona part. Ah, per cert, que l'Elijah, a part de sortir amb aquesta cançó, també és cantant i compositor, nascut el 2001, o sigui que encara li queda temps per portar-nos excel·lent músic. Ja ha publicat alguna cosa? Que ara, mira, després en recordarem alguna.

Però abans d'escoltar una cançó del fill del seu àlbum que va publicar el mes d'abril de 2026, també un record per la dona d'en Ronnie Atkins, que també ens ha portat molt bona música, sobretot també com a compositora. La Rose Falcon, nascuda el 1984, les seves cançons han estat enregistrades per gent com Faith Hill, Lady A, Day of Fire, Eric Paisley, Jesse James the Record, i han sortit en multitud de sèries televisives. Ens aporta excel·lent música a través del segell Spirit Music Group de Nashville, Tennessee, especialment com a compositora, però avui recordarem una de les cançons d'aquesta artista nascuda a Nova York, concretament una peça que va editar com a senzill anys enrere. Va ser el 2013 que sortia aquest If Love Has Had a Heart. Rose Falcon, l'esposa de Ronnie Atkins i mare del protagonista que escoltarem després, l'Elijah.

Rose Falcon. He dit una cosa que no era certa, però no m'importa equivocar-me, perquè hi ha tants noms i tanta gent en el món. Per tant, ho corregeixo, no és la mare de l'Elijah. La Rose Falcon és esposa d'en Ronnie Atkins. Des del 2013, en Ronnie Atkins va estar casat amb la Tammy Jo McDonald el 1998 i se'n va divorciar el 2012, i l'Elijah és el fill d'aquesta primera relació. Aclarit això, escoltem la cançó que ens porta el fill, editada el mes de abril d'aquest 2026, Fever Dream, des de l'àlbum Unknown Release. Ja veieu, una realització no coneguda.

Sota el nom de Tony James hem escoltat aquesta cançó d'On Call Me Darling Anymore. Del 2015 escoltarem ara una de les cançons de l'Anastasia Richardson, excel·lent cantant i compositora, amb el disc Am I Beautiful? La cançó és la que porta el nom, la que dona el nom a aquest disc de l'Anastasia Richardson.

Seguim amb veus femenines, però en aquest cas una d'àmplia experiència dins aquest panorama de la música alternativa. Sempre ha destacat aquesta cantant, nascuda el 1955 a San Antonio, a Texas, cantant i compositora que ha enregistrat cançons al llarg de la seva carrera tant en castellà com en anglès. Tish Hinojosa, la Letícia Hinojosa és el seu nom en real. El 2024 ens portava una de les seves darreres aproximacions en el món de la música, With a Guitar and a Pen, a través del seu propi segell Tish Records, perquè després, que jo sàpiga, només ha editat un parell d'àlbums en directe. Escoltem d'aquest disc, Colton's Perfect Heart.

Són dues cançons i una tercera que escoltarem. Aquesta és la que dona nom a aquest disc de 2024 de la Tigi Hinojosa, la cantant de San Antonio, que ens porta molt bona música i excel·lents composicions, com podeu notar amb peces com aquest With a Guitar and a Pen, títol de l'àlbum i títol de la cançó que acabem d'escoltar, o aquest His Cowboy Way, que era també una de les cançons destacades d'aquest disc.

Vertigina Hossa, els seus pares eren immigrants mexicans, la més jove de 13 criatures i que barreja, com hem dit al principi, cançons tradicionals mexicanes amb les seves cançons originals en castellà i en anglès i que s'acompanya sempre amb la guitarra que toca la mà dreta, tot i que ella és de manera natural esquerrana, influenciada per músiques mexicanes, folklòriques, texanes, dels conjuntos i música country, considera la seva música música fronterera, com sempre ha dit. Va debutar amb un disc l'any 1987 que es deia Taos to Tennessee, va ser el seu primer àlbum i realitzat per ella mateixa, que va ser re-realitzat el 1992 i amb una edició més extensa l'any 2012. Avui volem recordar-los aquells orígens amb el Taos to Tennessee i una de les cançons que en formaven part, aquell Midnight Moonlight, Tish Hinojosa, des de l'any 87.